0: intel·ligentment.
1: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
2: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: L'Alt Empordà és la quarta comarca amb més residents estrangers establerts en els darrers 5 anys. Lloret de Mar és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més proporció de residents arribats a Catalunya durant els darrers 5 anys, amb un 24,1% de la població incorporada en aquest període. Cadaqués reivindica el comerç local com a patrimoni viu amb aparadors en cadaquesenc. 9 establiments s'han sumat a la comerciada per reivindicar les botigues com a espais de comunitat, identitat i vida quotidiana. Més de 1.500 comerços de 32 municipis de Catalunya participen a la comerciada 2026. L'oli de Can Font, de l'Empordà, triomfa al Japó i és reconegut entre els 500 millors del món. L'explotació agrícola de Pedret i Marzà aconsegueix una medalla de plata a l'Oliva Japan 2026 i entra la prestigiosa Guia Flor Zuley.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
4: I parlant d'emocions...
0: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
5: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: Ràdio Vila-Sacra.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Ui, jote.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: Tastets de llengua.
7: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de les onomatopeies. Les onomatopeies són formacions de mots a partir de la imitació de sons naturals. Malgrat que el camp de les onomatopeies és molt lliure i creatiu, sí que n'hi ha de força conegudes i esteses. Els còmics s'han vist obligats a incorporar gran nombre d'onomatopeies per explicar un univers acústic en el dibuix és inaudible. Per augmentar-ne l'expressivitat, les onomatopeies han rebut un tractament gràfic privilegiat, de gran vistositat i mida. És un recurs molt utilitzat per la seva força visual i sovint omple per si mateixes una vinyeta. En el món del còmic, de ben segur que moltes, les trobarem dins les bafarades o espais que contenen el diàleg o pensament d'un personatge. Si trobem una bafarada amb una pila de zetes, sabrem que el personatge dorm. Si trobem paf, plaf, plof, de ben segur que alguna cosa cau d'algun lloc. Si volem escriure l'acció d'esternudar, hi posarem atxim, atxem, atxim, atxum. I si llegim bum, paf, patapaf, o pum, alguna cosa s'ha rebentat. Si volem fer silenci, escriurem sst o xxxt. Si alguna cosa fa mal, escriurem ai! Si trepitgem basses, escriurem xip, xap, xip, xap. I si us diem uau, yuhu, pataplaf, us presentarem la campanya del còmic en català. I tornem uau, yuhu, pataplaf.

0: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
1: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
0: 20 anys d'Espai Gironès.
2: Carns Damià, estem d'estrena. Et presentem la graella de Carns Damià. Qualitat i bon preu. Servits a taula. Esmorzars de forquilla. Menú de 15,90 €, incloent entrecot gironí i altres carns fetes a la brasa. I sense pagar suplement. La graella de Carns Damià, de dilluns a dissabte fins a les 5 de la tarda. Reserva't lloc al 872-22-21-20.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: Ens encanta conèixer racons del nostre país, siguin museus, centres d'interpretació, pobles o barris. Ens apassiona parlar-vos de visites i rutes guiades. També tenim temps per fer senderisme i fins i tot per agafar un avió i plantar-nos a algun punt del planeta. Fer viatges que volen fugir dels tòpics i dels estereotips habituals. Tot això queda condensat en tres propostes en cada programa. Les d'avui són les que presentem en el següent sumari. L'escala, vila marinera molt associada a un producte de mar, l'anxova. I d'anxoves i de l'escala parlem avui. Des del 2008, aquesta vila empordanesa compta amb el Museu de l'Anxova i la Sal. Diverses sales, activitats i rutes ens permetran tenir una visió acurada de la històrica tècnica de la salaó. La Lourdes Boix-Llong és la directora del museu i ens en parla d'aquí uns minuts. A l'espai de senderisme, quarta entrega del cicle Estels del Sud. El Xavi Tions continua portant per la gran serralada del sud del país amb una acurada descripció i la seva corresponent fitxa tècnica. I als quaderns del viatger ens acomiadem de la Polinèsia Francesa i de l'illa de Raroia, que ens ha narrat l'escriptor i fotògraf Jordi Canal Soler. Avui diem adeu a aquesta illa atol amb un seguit de consideracions. Tot això des d'ara i en els propers minuts. Si no en voleu perdre detall, veniu amb nosaltres. Ens acompanyeu? Veniu? Doncs va, que marxem. L'escala, porta d'entrada o de sortida meridional de l'Alt Empordà i també de l'extens Golf de Roses, vila que disposa la seva façana marítima tradicional amb una orientació, podríem dir que atípica, ja que mira cap al nord, desafiant la tramuntana. Actitud valenta davant dels embats del vent i de la història que tant depòsit hi han deixat i que hi continuen deixant, començant per les veïnes restes d'Empúries. Però d'Empúries ja en parlarem en una altra ocasió. Avui volem referir-nos a un altre element que ha fet conegudíssima l'escala. És més aviat gastronòmic. Segur que ja l'heu encertat, oi? Efectivament, són les anxoves. Aquesta preparació de peix blau petit, principalment de l'espècie Engraulis encrassicolus, que es fa amb el mètode de la salaó. I d'això se'n parla al Museu de l'Anxova i la Sal. Es va fundar l'any 2006 i va ser el primer espai museístic municipal, abans fins i tot que el Museu de l'Escala, que és del 2018. És un equipament que reivindica que l'Escala, històricament, és la vila de més informació ha pogut aportar al voltant de la pesca i la salaó de l'anxova i la sardina, els dos peixos bàsics que se salaven i que continuen salant-se. I avui en parlem amb la seva directora, la Lourdes Boix-Llong. En primer lloc, com toca, ens posa en situació.
4: Està ubicat a l'antic escorxador municipal de 1913, que es va construir en estil modernista, i com que era municipal, quan va acabar la seva funció als anys 70, doncs va quedar una mica abandonat, fins que es va decidir restaurar-lo i destinar-lo a museu. I es troba a l'entrada nord de l'escala, una mica abans, just, del camí peatonal que porta a Sant Martí d'Empúries, i que és un camí preciós d'un quilòmetre i escaig, que passa per les platges d'Empúries, i abans d'arribar a Sant Martí, a l'esquerra, ens queden la ciutat grecorromana d'Empúries. I bé, el fet que sigui en l'antic escorxador, que es va ampliar també, ens permet que tenim unes sales molt grans, molt diàfanes, amb el sostre alt, perquè és un edifici antic.
3: I ja entrem. Després de veure un audiovisual, s'accedeix a les sales d'exposició permanent. 5 en total. La primera parla de la sal, de com s'obté i de com arribava a l'escala, procedent tant de les veïnes Torroella de Montgrí o Castelló d'Empúries, com d'indrets molt més llunyans, com ara les salines d'Eivissa, Torrevella o el Delta de l'Ebre, a través de grans vaixells de cabotatge, i de com van convertir la vila en un gran centre comercialitzador. A la segona sala es parla de pesca.
4: Com es pesca? Cava l'antiguitat el peix blau, la sardina i l'anxova. I en allà és a la sala on hi ha una barca, amb una vela antiga, i aquí expliquem la pesca antiga, que era amb els sardinals. Quan aquestes barques anaven sense motor, anaven uns 5 mariners a cada barca, calaven la xarxa 2 vegades al dia, aprofitant la sortida i la posta de sol, perquè havien observat que aquest peix li atrau la llum. Fins que el tema que expliquem a la tercera sala és quan s'introdueixen a Catalunya la nova modalitat de pesca de peix blau, que és l'actual, que són les tranyines, la barca de tranyina on hi van uns 10 mariners, la xarxa també es diu de tranyina, i van acompanyades d'un bot de llums. I és una pesca nocturna. Això es fa així actualment, eh?
3: Tècnica que es va introduir a Catalunya a principis del segle XX i que, com explica la Lourdes, segueix el mateix esquema. El peix blau, atret per la llum, neda i s'hi apropa. La barca fa un gran cercle a la xarxa, estreny la corda a sota i en queda una gran bossa. El peix capturat s'extreu i es posa a les caixes de gel directament. Seguim avançant i arribem a la quarta sala. El tema n'és la subhasta al port, atresorada per un conjunt de fotografies i objectes. I finalment, a la cinquena, es parla de la tècnica de la salaó, el procés del salat del peix. El museu i els instruments principals que el fan possible.
4: Tenim pesteres, que és el nom que tenen encara ara. Ara són d'acer inoxidable per normativa, però antigament eren de fusta, nosaltres les tenim de fusta, pesteres industrials de salaó. Són les taules o obradors, on les dones posaven les anxoves en els pots, després també es posaven en barrils i ja per exportar salada.
3: Li preguntem a la Lourdes Boix quin seria l'element més carismàtic del museu, que en una gran mesura aporta objectes donats per moltes persones i en recull també les seves històries orals. Ens n'apunta tres. Un, les pasteres que ens acaba de comentar. Un altre seria una barca amb xarxes i veles centenàries on tothom s'hi fa la fotografia. I en tercer lloc, el recipient imprescindible de la salaó, els barrils. Molt excepcionals per les seves característiques i materials.
4: L'han demanat molts museus perquè no en troben a Catalunya, és el barril de salar anxoves, que eren de fusta de castanyer, perquè ajustava més. Les fustes havien d'ajustar a la perfecció, ens han dit els antics barrilers, perquè no es podia escapar ni una gota de brou. El brou és la salmorra, que és l'aigua saturada de sal, perquè les anxoves es posaven capes d'anxova a les quals se'ls havia tret el cap i la tripa, amb capes de sal, i després al final s'hi tirava el brou, si no, no es haguessin conservat. I aquest brou no es podia perdre ni una gota, perquè llavors trenca la composició i no es conserven tan bé.
3: Barrils que s'havien de tancar per dalt i per baix amb uns arcs o cercles que, a diferència de les botes de roure per conservar el vi, no podien ser ni de ferro ni de cer, ja que la sal els malmetia. Havien de ser, doncs, de fusta de castanyer. Aquests barrils es conserven al Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala. Són molt antics i estan fets de la mateixa manera que es feien en època romana. I ja que parlem de temps antics i de la salaó, li preguntem a la Lourdes per l'origen d'aquesta tècnica de conservació del peix.
4: A Empúries tenim la factoria de salaó del segle I després de Crist, i s'han trobat amb restes de peix i sal a les parets, i que salaven tonyina, i feien la salsa garum, que era la manera de salar que tenien grecs i romans a tot el Mediterrani, i que ja s'han trobat àmfores empuritanes a tot el Mediterrani, el qual vol dir que Empúries exportava àmfores de salaó. La salaó comença al neolític, ja a la prehistòria, perquè és l'única manera de conservar i la més barata, perquè la sal abunda a la naturalesa. I ha continuat fins avui. És el que la manera com ens ha arribat avui, amb el brou, i ens arriba al segle XVI...
3: I arriba a tot l'entorn dels pobles de mar que conformen l'actual Costa Brava, tal i com recullen els estudis que n'ha fet la mateixa Lourdes, des de Blanes i fins a Llançà. I cenyint-nos en concret a l'Escala, la salaó de l'anxova s'ha conservat per la suma, principalment, de dos factors.
4: Primer, hi havia una matèria prima abundant. Jan Josep Pla deia que el Golf de Roses era un gran viver de peix. Es pescava molt. Aquest peix, clar, imagina't, milers d'anxoves i milers de sardines, no el pots vendre tot fresc. S'ha de conservar en sal. I a més, també, el fet de tenir el folí de la sal, teníem l'altra matèria primera, que és la sal en abundància, no? Ens arribava per mar. I el fet diferencial de l'Escala, i que l'Escala és considerada la vila de l'anxova i va tenir la denominació de qualitat anxova de l'Escala de la Generalitat de Catalunya, és perquè mai va interrompre la salaó, que aquestes fàbriques ja arrenquen del segle XVI fins a l'actualitat. I encara hi són, si encara en queden 5 de les 10 que hi havia hagut.
3: El Museu de l'Anxova i la Sal és obert tot l'any. Consulteu-ne els horaris al web www.museudelescala.cat. L'accés és gratuït i s'hi organitzen altres activitats, com ara la Festa de la Sal, el tercer dissabte de setembre, concerts de música tradicional o visites guiades per tots els públics i al mòdic preu de 5 euros. Unes visites que inclouen espais molt emblemàtics de l'Escala.
4: I això permet visitar l'interior, per exemple, de la Casa de Pescadors Can Cintoixuà, que és una meravella, el barri vell, de dues plantes, amb tot l'aixovar, amb estris de pesca, amb la roba, decorada igual que ens han dit les dones grans de pescadors, i tota feta amb aquests objectes que ens han cedit famílies de l'Escala. També tenim una barraca de pescadors a la Caleta de la Creu, tot això és el barri vell. Tenim el cementiri mariner, declarat bé cultural d'interès nacional. Les torres de defensa contra la pirateria del Pedró i de Montgó. La capella de Santa Reparada de Cinc Claus, que és la ruta Víctor Català. Sant Martí d'Empúries. La ruta de la duna litoral. La ruta dels búnquers de la Guerra Civil.
3: La Lourdes és, com dèiem, directora del Museu de l'Anxova i de la Sal i també del Museu de l'Escala. Aquest darrer, de fet, engloba tota l'oferta patrimonial al municipi i té la seva seu al centre de la vila, a l'Alforí de la Sal, un dels dos magatzems de sal que hi ha hagut a Catalunya, junt amb el de Gerri, el Pallars Sobirà. Un museu que inclou un apartat dedicat a Caterina, Albert i Paradís, escalenca coneguda amb el pseudònim de Víctor Català, que ha sigut una de les veus més importants de la literatura catalana. Al voltant seu hi ha una efemèride que, ja que enguany recordem fa 125 anys que va adoptar aquest pseudònim Víctor Català arran de l'impacte que en aquell temps va generar que una dona guanyés, en el cas d'ella, diversos premis als Jocs Florals d'Olot. I també hi ha una ruta vinculada a Josep Pla, qui va viure un temps a la vila. Ja veieu que tenim molts motius per apropar-nos fins a aquesta vila empordanesa.
2: Escolta els Cendes.
3: Doncs vinga, anem a caminar una miqueta, anem a voltar pel territori, anem a fer cames i anem a continuar aquesta ruta que ens està portant el Xavi Tió dels Estels del Sud. Ens estem apropant al final ja d'aquest cicle de 5 etapes en què estem voltant el gran massís del sud del nostre país, els ports. I doncs anem per la quarta etapa. Xavi Tió, què tal, com estem?
5: Ah, Maria, Déu es guard, com anem?
3: 4 de 5 avui, eh?
5: Ah, això mateix. I en aquesta quarta etapa que comentarem avui, des del punt més meridional de la ruta, comencem a anar cap a nord per anar a buscar els estrets de les gúbies del Parrissal sobre el riu Matarranya, que dona nom en aquesta comarca aragonesa on entrarem, en el tram més espectacular de l'etapa abans d'arribar a Beseit.
3: Vinga, anem a començar la ruta. El punt de sortida quin seria?
5: Doncs comencem l'etapa des del refugi de Fontferrer, on hem fet nit, seguint cap a nord els senyals del GR8, que, planejant per una ampla pista forestal, per entremig d'una espessa i humida pineda de Pinagral, amb sotabosc de falgueres, va baixant suau per l'ample barranc dels Lladres. Estem al Prat d'en Roberes, un entorn realment idíl·lic. En 3/4 d'hora, més o menys, arribem a la Casa del Rei, és un gran i antic xalet forestal, i de seguida, en una confluència de torrentades, deixem la pista i el GR8 i literalment ens entaforem per l'esquerra a l'estret de la Coscullosa, un relativament curt, engorjat, força estret, això sí, amb algun punt de 5-6 metres d'ample, on haurem d'anar en compte, sobretot si ha plogut, perquè les grans roques del llit del torrent són força arrodonides per l'erosió de l'aigua i a més estan plenes de verdet, i ens sortir de l'estret, el que fem és el camí va seguint el barranc acompanyats per falgueres força altes, fins que el primer punt que creuem el torrent trobem el teix de la Coscullosa. És un arbre catalogat com a monumental de més de 14 metres d'alt i 16 de capçada mitjana, amb un tronc molt gruixut que de seguida es divideix en tres vesses. Un cop contemplat, a poc després el torrent es va enfonsant i nosaltres mantenim l'alçada fins que ens trobem en un camí de cornisa sobre una cinglera. És una balconada penjada sobre la capçalera de la Matarranya que ens deixa veure tota la barrancada on hi ha les gúbies del Parrissal, unes formacions geològiques en forma d'agulla degudes a l'erosió, i veiem també els estrets del Parrissal per on anirem a passar. Des d'aquesta balconada baixem de la cinglera per on anàvem, per una canal una mica dreta, fins al llit del torrent. És el pas de l'Aüt, un lloc estret, un racó encaixonat d'aquesta cinglera que s'ha plegat d'alguna manera en forma de V baixa, i nosaltres des d'aquest racó, just on sortim del municipi de la Sénia, de la comarca del Montsià i també del Parc Natural dels Ports, per entrar a Aragó, a la comarca del Matarranya, i també al municipi de Beseit. Tenim per davant un petit tram obert i planer que el camí va seguint a la vora de l'encara incipient Matarranya. Se li ajunta el barranc de la Coscullosa que havíem seguit en començar l'etapa. Passem un altre tram entre agulles i parets i un segon tram relativament obert fins que, de sobte, ens trobem que el riu s'engorja entre parets altíssimes per un congost estret i l'única continuació possible són unes passeres de fusta clavades a la roca sobre el llit del riu. Són unes passeres molt modernes, amples, amb una barana, una mica més alçades que les antigues, molt més rudimentàries, que quan hi havia pluges fortes l'aigua se les enduia. Ara hi han fet una inversió considerable, un muntatge realment molt ben fet, amb mentalitat ja més d'atracció turística, fins al punt que s'ha de pagar entrada per passar-hi. Però s'ho val realment la pena perquè és un congost impressionant amb totes les lletres, on l'aigua ha obert pas entre parets completament verticals d'una seixantena de metres i separades en alguns trams només un metre i mig, és a dir que estenent els braços toquem paret i paret a banda i banda. El riu va fent petites giragonses, a voltes les passeres estan penjades sobre grans tolls, i si tenim la sort de passar-hi d'hora, quan els turistes encara no hi han arribat des de Beseit, és un lloc d'una bellesa realment corprenedora. Acabats els 200 metres de congost, el barranc s'obre, hi ha un tram de camí de terra amb algun pont de fusta per creuar el riu, pel mig d'un bosc de pins, fins a trobar un segon tram de passeres, també penjades a la roca, sobre grans basses d'aigua cristal·lina de color turquesa, algun petit pont per creuar el riu, i més endavant el recorregut torna a ser camí de terra, més avall es converteix en pista, passem per un túnel artificial que ens deixa en una zona de pícnic i poc més enllà al pàrquing dels cotxes on hi ha l'entrada turística. Nosaltres deixem de seguida l'accés asfaltat i prenem a la dreta un senderó marcat com a PR que puja fort i que ens du a un antic mas abandonat, és el mas de Sant Miquel, tres o quatre edificis que ens fan pensar en un mas important, i d'aquí ja només ens queda baixar per entre bosc cap al barranc de les Marrades, traspassar-lo per entre feixes de conreu abandonades, entre marges de pedra seca, i acabar d'arribar altre cop a l'asfalt de la carretera de les Gúbies del Parrissal i fer un darrer tram de 2 quilòmetres fins a entrar a Beseit.
6: Un poble molt bonic, per cert, el que val dedicar-hi una bona estona. Distància recorreguda.
5: Doncs estem parlant de 19,1 quilòmetres.
6: Desnivell.
5: 540 metres de desnivell positiu i 1.150 de desnivell negatiu.
6: Etapa de bastanta baixada. Temps.
5: 7-8 hores i passarem ben bé tot el dia. A més, una estona contemplant les Gúbies del Parrissal.
6: Grau de dificultat.
5: Doncs hi posaríem 2.5 sobre 5. Més que rep el tram delicat del primer estret, l'estret de la Coscullosa, i d'aquella mica de baixada amb canal fins al pas de l'Aüt, a la capçalera del Matarrany, al naixement del Matarrany.
6: I acabem amb la cartografia.
5: Doncs tenim Estels del Sud, dos fulls del mapa que es diu La travessa del massís dels Ports, de l'editorial Piolet, escala 25.000, i també tenim els webs estelsdelsud.com i també refugicaro.com.
6: Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
5: A reveure.
7: Hola, què tal? Soc en Jordi Canal Soler, fotògraf i escriptor de viatges, i avui seguirem parlant de Raroia, d'aquesta illa perduda enmig de l'arxipèlag de les Tuamotu i amb tanta història per explicar.
6: Doncs ens acomiadem de Raroia. Durant 4 setmanes hem descobert l'estranya disposició terrestre d'aquesta illa i els seus paisatges. Hem conegut tot allò que la caracteritza, els mutus, aquestes petites illetes. També hem parlat de les altres grans formes de subsistència de l'illa, a més de la pesca, el cultiu de perles o la recol·lecció de cocos. Ens hem referit a l'arribada de l'expedició escandinava del Contiki fa 75 anys i de la petja que encara avui hi ha deixat. I hem fet un tomb molt breu per la seva minúscula capital, Garumaroa. Avui en Jordi ens fa un bonus track, altres aspectes que ens agradarà conèixer dels llocs que us expliquem als quaderns del viatger.
7: La gràcia de la Polinèsia francesa és que tot té un aroma francès, ni que sigui perquè el seu menjar preferit, a part del peix, doncs sigui les baguettes. I allà et trobaves amb gent, aquesta família, per exemple, amb la que em vaig estar, doncs es feia portar les baguettes amb l'avió i les congelava per tenir-les durant tota la setmana, no? Llavors, per esmorzar, podien tenir peix, però havien tret una d'aquestes baguettes el dia abans, l'havien tallat, i a l'aturadora doncs ens la menjàvem amb el pa com el que ens podem menjar aquí. El menjar no es fa pesat o monòton, és sempre diferent, no? Allà, per exemple, estan molt acostumats a menjar el peix cru. Un dels plats tradicionals és el poisson cru o lait de coco, que és el peix cru amb llet de coco, i de fet tenen els dos principals ingredients, per una banda doncs el peix i per l'altra la llet de coco, no? Que al final no és res més que el coco amb la carn blanca ratllada i allò doncs ben esprimida amb un drap, en surt llet, i allò és la llet de coco que podem comprar amb llaunes aquí. I aquest plat, doncs, és boníssim i sobretot molt refrescant, no? Hem de pensar, doncs, que això, amb una temperatura de 25-30 graus, entra molt bé un peix fresc d'aquestes característiques. La beguda típica d'allà és l'aigua, perquè per limitacions doncs, no tenen gaire cosa més, tot i que hi ha una cervesa, que és la Hinano, que és la típica de Tahití, però ells intenten, doncs, dins d'una comunitat tan petita, limitar aquest tipus d'acció, i això doncs, gairebé ho fan simplement pujant els preus. Cerveses molt cares allà, l'única botiga que es pot aconseguir, i per tant doncs, és només la gent ja, doncs, que ja ho tira tot per la borda, que consumeix en grans quantitats, no? Sinó, doncs, normalment o són això o, com a molt, doncs, begudes llaunades i ensucrades. La carretera més llarga de l'illa asfaltada és des del centre del poble fins a l'aeroport, que està a 100 metres. I després hi ha una altra carretera, que és una pista forestal que et porta fins a un dels extrems del moto, que és on tenen l'incinerador d'escombraries. De fet, és un forat al terra on posen allà les escombraries que han recollit durant la setmana i ho cremen, justament perquè doncs, no els hi sortiria a compte de fer-ho portar a Tahití i tampoc no ho volen llençar al mar. Una mica la consciència sí que la tenen de que és el seu propi mar, de qui s'alimenten ells, i per tant doncs, no han de llançar-hi res. El clima de Raroia, en realitat és que és molt bo i és tropical. És un clima que té dues estacions només, seria l'estació seca i l'estació humida. L'estació humida més o menys comença a finals de novembre i arriba fins a l'abril. I l'estació seca, doncs, la resta. Però la veritat és que entre elles tampoc no hi ha tanta diferència, més que durant l'estació humida les pluges poden ser una mica més freqüents i durant l'estació seca, doncs, plou igualment, però potser no tant. I les temperatures varien doncs, molt poc entre unes i les altres. Estem parlant de temperatures que van entre els 25 i els 30, com a molt, doncs 35, però no arriba a ser unes temperatures molt i molt altes, justament perquè hi ha constantment aquesta brisa marina que fa que l'aire sigui doncs, sempre més o menys fresc. No pateixes allà, per bé que les habitacions no tenen aire condicionat, no pateixes. I l'aigua és calenteta, però fins i tot si t'hi estàs estona, al final acabes agafant fred. El moment més impactant del viatge per mi va ser arribar al moto de Tahunamaru, el lloc on havia estat la Contiki, poder rememorar totes aquelles vivències dels 6 exploradors que havien arribat allà per provar una teoria, però sobretot per viure una experiència de les més fortes que s'ha viscut dins l'aventura del segle XX, no? I en aquest cas per mi, haver estat allà i poder veure com és aquell lloc on van arribar, doncs va ser realment fantàstic. La idea d'aquest viatge va ser conèixer-ho i sobretot també veure fins a quin punt doncs, tenia sentit d'explicar-ho, no? I després d'haver estat amb ells, després d'haver vist tota la manera que tenen de viure i els records que tenen tant de la Contiki com de Bengt Danielsen, doncs el segon pas és proposar d'escriure un llibre recopilatori del que seria els dos moments d'aquestes illes, fa 75 anys i en l'actualitat, i veure quins són els punts de connexió o de desconnexió, quins són els grans reptes també de futur d'aquesta illa i per tant doncs, és on estic treballant ara actualment.
8: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
9: Compartint emocions.
10: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
11: Bona nit.
12: Informació, música, entreteniment.
13: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
14: Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: 3, 2, 1 i acció.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Mira, escolta'm, jo sóc gran, clar, tinc 78 anys, però us en recordeu del drapaire? A cada barri teníem un drapaire. I aquest drapaire recollia ampolles, recollia paper i ens pagava. Perquè quan s'acabava Nadal, que fèiem, teníem 3 o 4 ampolles, perquè clar, en aquella època els diners eren poquets, els guardàvem i els que érem inscrius, agafàvem les botelles i anàvem al drapaire, i el drapaire ens donava una pesseta per cada botella que donàvem. El meu pare comprava el diari cada dia. Fèiem un paquet i quan baixàvem el diari, ell passava el diari i ens donava uns dinerets pel que portàvem. Tota aquesta merda que ara tenim, containers, que fan una pudor, molts, que no s'hi pot passar pel costat, l'únic que deixàvem a la porta de l'escala, que passava a l'escombriaire, que portava un cavall, eren les deixalles del menjar. Llavors ells ho tiraven dintre del carro i et deixaven a l'escombraria allà. I allò anava a parar al camp, i eren per fer... a veure... sembraven amb els plàtans, amb les taronges, tot això anava combinat molt bé. El que passa que va aparèixer el plàstic i això pues, no es fa càrrec ningú, però si tornessin un altre cop els drapaires, voleu dir que no seria una altra cosa?
3: Deixa un missatge.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: Cançones dictada per fer-ne en renou, refranys de poetes d'anyades de jou, licor d'herba bona que no arregla res, però que ajuda a sentir-se

0: Pel mànec,
1: mort
0: fa anar l'oli allà
1: mort el verí.
2: Amb sol i serena s'han fet els refranys. Són eines antigues, són eines d'enguany. Licor d'herba bona que no arregla res, però que ajuda a sentir

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que existeixen uns llibres que no existeixen dos d'iguals? L'Ainhoa Martínez ens recita un poema que parla d'ells. Els sentim i els descobrim?
2: Hola, em dic Ainhoa de Quarta. El meu poema es diu El meu diari. L'autora és Núria Albertí. L'he triat perquè quan el vaig llegir vaig pensar que podria fer un diari. El meu diari. Tinc un llibre a casa que és molt especial. En llocs més del món no hi ha un altre igual. Sol, núvol o pluja, avui quin temps fa. Un dibuix al marge ho reflectirà. També noto l'hora, que em llevo al matí. I al final del dia, quan vaig a dormir? M'agrada aturar-me i poder contestar. Què s'ha après avui i què faràs demà?
1: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Ens ha agradat molt que hagis triat un poema que parli d'aquests llibres tan importants, i és que són els llibres de la nostra vida, els diaris. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: I parlant d'emocions...
5: 21.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Port de la Selva.
3: El Port de la Selva. D'arreu es destria la mar que conjuga els grisos i els blaus. Cernella i la Lloia tanquen la badia on baten les ones i dormen les naus. Sortim mar enfora, vers la Tamariua. La mar hi fa ondes, l'escuma serrells. Segueix la cativa que el sol encaliua i l'aigua marina de Cala Fornells. Són guaites o patges de Cala Galera, l'illot del Marquès i el del Bergantí, més enllà Talabre i la Tavallera. A les zones donen Mortalla i Coixí. La barca s'endinsa envers Cala Prona. A Cala Sardina no hi deixa record. A la del Molar reposa una estona, toca Galladera i retorna a port. Les cases fistonen la riba i la platja, d'altres atrevides pugen pel serrat. La calç les abriga i els ret homenatge amb el blanc insomne de la castedat. El moll d'en Balleu donava sortida als vaixells mercants i els llaguts repòs. I dins Port de Reig, amb justa embranzida, els braus pescadors calaven l'art gros. Si el vell monestir vençut no l'empara, com abans solia, no en perd el costum. La selva de mar que li va ser mare i encara l'abriga amb la seva llum. Ones i gavines, vinyes i oliveres, la mar i la terra, la fruita i el peix, barques a l'encesa i veles lleugeres i a cada alba nova, el port que reneix.

Empúries n'és un poblet, Cantanera una gran ciutat. Ara diu qui troben joies, joies de l'antiguitat. I la gent s'hi va engrescant,

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Oh my God! Woo!
2: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
3: I un dilluns més obrim nova plana dels drets de butxaca amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
4: Molt bon dia, Ona.
3: Jan, de quin dret ens vols parlar avui?
4: Doncs avui parlarem d'allò que les últimes setmanes ha estat un clàssic, que són les vagues. Tenim els mestres, bé, jo crec que no falta cap col·lectiu al país que no exerceixi el dret a vaga.
3: Exacte.
4: Però especialment els mestres últimament, sí, sí.
3: Mestres, metges, fa uns mesos teníem també els maquinistes de Renfe, no?, que feien, de Renfe Rodalies, que feien vaga. Doncs
4: correcte.
3: Avui anem a veure una mica, no?, perquè a vegades pensem, clar, tenim ganes de reivindicar els nostres drets laborals, tenim ganes de manifestar-nos, però com hem de fer això, no?, perquè no ens afecti en el nostre futur laboral, perquè no ens puguin sancionar. Com
4: exacte.
3: Funciona el dret a vaga?
4: Hem de fer-ho de manera curosa, no? I seguint, com amb tot, els procediments que tenim establerts. A l'inici, ostres, jo pensava, no?, de quina manera ho abordem? I m'imaginava, no?, professors en una reunió de claustre, no sé si amb algun policia infiltrat o no, això ho haurà de determinar el govern. Però en tot cas, ostres, amb aquella cosa de... aquest aire que es respira, hem de fer alguna cosa, ens fem vaga, no fem vaga, què passa si tallem un carrer o si sancionem, si ens poden sancionar si tallem un carrer, o hem de preavisar les autoritats, és a dir, una mica com ho hem de fer, no? Al final, una realitat doncs, en la que jo crec que molts mestres, molts docents s'estan trobant en les darreres setmanes, oi? Doncs la idea és justament dedicar el programa d'avui a desgranar tot plegat, no? Aquest dret a vaga, com funciona? Certament centrant-nos una mica en l'àmbit doncs, dels mestres i dels funcionaris en general, no deixem de ser funcionaris els mestres, perquè no es tracta només, no?, de deixar de treballar, aquesta cosa de no anar a treballar, deixar de treballar, sinó que, bueno, té tota una història al darrere que també avui voldrem explicar, i problemes a la butxaca. Això toca la butxaca i pot arribar a tocar fins i tot, no?, com deies tu, el futur laboral. Per tant, enmig de tantes reivindicacions, mirarem de veure doncs, de quina manera es pot fer per tal de fer-ho correctament, amb seguretat i el més responsable possible.
3: Doncs som-hi. Tot això on t'està regulat? Quin és el marc legal del dret a vaga?
4: Doncs en la normativa catalana, estatal, espanyola, ara hi entraré, però abans vull fer una prèvia sobre una mica d'on venim, no? Per situar-nos en el context en el qual vivim, sobretot a Europa, jo crec que hem d'entendre que el dret a vaga està regulat d'una manera molt diversa en funció de cada país. De fet, els nostres veïns europeus, francesos, italians, alemanys, en cadascun dels països tenen restriccions severes, fins i tot, en aquest àmbit, oi? En el cas de França, que és el país més proper que tenim, potser no, el seu Tribunal Suprem no reconeix dret específicament per a estudiants, he de dir que els estudiants ni a França ni enlloc, des d'un punt de vista jurídic, tenen dret a vaga, mai, perquè per definició no produeixen res. Si entenem el coneixement com que no es produeix, no? Però ja m'entens. No es tracta d'un dret a vaga que exerceixin els estudiants, pot manifestar, això són altres qüestions, però no dret a vaga, no. Doncs França, el Tribunal Suprem ho diu de manera expressa, fins i tot amb els autònoms, no? És a dir, aquest recull legal no hi és. A Itàlia, en el cas de les forces de seguretat, està totalment vetat. I a casa nostra, en el cas dels militars, doncs també hi ha unes restriccions molt fortes. I a Alemanya, que potser és el cas més paradigmàtic, més enllà de que la seva Constitució no recull la vaga com una forma explícita, en el cas dels funcionaris públics, fins i tot la tenen prohibida, no? Perquè es considera que hi ha un deure de lleialtat a l'Estat, al final, un treballador públic. I aquesta contribució, doncs, aquesta prohibició la confirma el seu Tribunal Constitucional. Bé, una mica per tenir aquest marc europeu, en el nostre cas, d'on venim, no? Doncs venim d'una història curiosa, també, perquè, evidentment, durant la dictadura franquista això era un delicte tipificat en el Codi Penal, per tant, bueno, que hem d'explicar als que ens escolten sobre si es podia o no es podia fer vaga en temps de Franco, evidentment no. Però, es produeix un canvi que arriba abans de la Constitució. Després la Constitució ho blinda. Però hi ha un canvi que és amb un reial decret de l'any 77 que està actualment vigent i que és una norma preconstitucional, és a dir, la Constitució és del 78. No?
3: Uh-huh.
4: I en aquell reial decret, doncs, sí, és quan s'estableix aquest dret a vaga, s'accepta, i per tant és l'inici que després en la Constitució es reculli com a tal, com a dret fonamental, aquest exercici del dret a vaga, que actualment el tenim recollit en allà. Però és cert que allà es parlava de treballadors, en règim laboral sobretot. Per tant, l'àmbit dels funcionaris quedava una mica buit. És més, si l'any 80 el govern hagués volgut prohibir la vaga als funcionaris, una mica com el que han fet a Alemanya, si féssim una lectura estricta de la Constitució, bueno, haguéssim hagut de veure quin recorregut hagués tingut això, si hagués pogut ser possible o no. Dic l'any 80 perquè ja l'any 81, parlàvem amb quin marc jurídic, uh-huh, arriba una de les sentències més importants en aquest àmbit, no? On es desgrana, on es conclou de quina manera aquest dret es pot exercir, no? I quina tipologia de dret és, no? Que és una sentència del Constitucional de l'any 81, que a dia d'avui és vigent, plenament vigent, i que serveix, doncs, de base. I allà el Tribunal Constitucional ens diu, escolta, això és un dret individual que s'exerceix de manera col·lectiva i que, per tant, cap altra normativa, doncs, pot buidar-ne el seu contingut. Bé, després en diverses normatives d'àmbit més administratiu, doncs, s'ha anat concretant, en el cas dels funcionaris, doncs, aquest dret, que sí que certament també gaudeixen els funcionaris públics i, per tant, els mestres.
3: Mm-hmm. Doncs ara que hi hem posat una mica de base jurídica, no?, en tot això, en el dret de la vaga, anem a veure una mica com l'apliquem a nivell pràctic.
4: Doncs a nivell pràctic, clar, a l'inici parlava, no? Ostres, això de si ens poden identificar si anem en una vaga, si podem tallar vies o no podem tallar vies. El que hem de tenir en compte és que és cert, no?, que en aquestes darreres setmanes, darrers mesos, hi han hagut moltes reivindicacions docents, no? I aquí els Mossos d'Esquadra cerquen, han identificat una setantena de mestres, llegíem no fa massa, i pues, per talls de rondes de Barcelona, les entrades, etc. No? Clar, aquí sorgeix la pregunta de, això ho poden fer? Al final no estaven exercint cap tipologia de violència, no? Estaven simplement en allà tallant aquestes vies. Per una banda, el govern el que ens ha dit és, escolti'm, no hi ha un protocol. No hi ha un protocol policial que digui què han de fer els Mossos d'Esquadra en el cas de que hi hagi o no un tall de via. I per tant, aquí, com que no hi ha un protocol concret, el que s'apliquen són criteris de seguretat. I en aquests criteris de seguretat i, evidentment, de proporcionalitat, el que s'entén és que si aquest tall està posant en risc la seguretat, l'ordre públic, aquí sí que la policia tindria la potestat de restringir la circulació, d'identificar els assistents, encara que no hi hagi violència, no?
3: Uh-huh.
4: Clar, això és una discrecionalitat a punt teòric. Discrecionalitat no implica arbitrarietat, eh? Discrecionalitat vol dir que davant de múltiples opcions vàlides tècnicament i argumentades, doncs hi ha la potestat d'escollir quina es tira endavant, eh? Però això no vol dir arbitrarietat, que evidentment seria fora de mida. Per tant, hi ha aquesta discrecionalitat, per tant, de considerar la proporcionalitat o no d'actuar. Aleshores, hem de veure com això evolucionarà, però és cert que en els casos, doncs, s'aplica el que estableix fins i tot la coneguda llei Mordassa, que havia hagut de ser derogada, però que continua plenament en vigor.
3: Clar, aquí t'anava a dir, aquí hi entra en joc també el dret a la manifestació, no? No només el dret a vaga.
4: Correcte, si al final són dos drets que van molt lligats, el dret, efectivament, a reunió és un dret, a manifestar-se és un dret també reconegut constitucionalment, i són dos drets que sovint conviuen, però hem de tenir en compte que, clar, aquests drets també han de conviure en un entorn, en una societat, doncs, que també no deixa de funcionar, i per tant, doncs, a vegades hi ha aquest xoc.
3: Uh-huh. Ara hem estat parlant d'identificacions, detalls, més en el moment en què sortim al carrer a manifestar-nos per donar sentit a aquesta vaga, però clar, això també hi ha el fet que no anem a treballar, i has dit abans que això ens pot tocar la butxaca i fins i tot l'expedient. Com va això?
4: Efectivament, això ens toca la butxaca, segurament és una de les preguntes primeres que es fan als mestres o qualsevol treballador, de dir això, com m'afecta, no? Doncs efectivament, fer vaga té un cost econòmic. Té un cost econòmic perquè en termes legal el teu contracte és com que aquell dia queda suspès i per tant perds el salari del dia, que ara m'aventuro i si no m'equivoco estem parlant de centenar d'euros, si no m'equivoco. El dia. Però el que hem de tenir en compte és que una cosa és que tu exerceixis aquest dret i ets conscient doncs, que perdràs aquesta retribució, però per no perdre també la protecció legal com a treballador, sí que has de tenir en compte que a la vaga s'ha de comunicar degudament el que se'n diu, no?, l'autoritat laboral. Home, evidentment, doncs, si és un mestre, doncs s'haurà de informar i comunicar en el departament. No és que ho hagi de ser una acció individual de que cadascú hagi de dir-li al director del seu centre, no parlem d'això. Per què dic aquesta obligació de comunicar-ho? Doncs perquè el que no es pot fer és fer vaga sense haver-ho informat. De fet, hi ha un formulari ja a la web de la Generalitat de Catalunya on el tràmit per tal de poder informar doncs està disponible, no? Això per una banda. En el cas que hi hagi manifestacions en el carrer també s'ha d'informar de per on transcorrerà aquesta manifestació, etcètera. Per què? Doncs pel que dèiem abans, hi ha uns criteris de seguretat, hi haurà d'haver una mobilització segurament policial, no perquè hi hagi d'haver actes violents, però quan hi ha actes multitudinaris, doncs evidentment això suposa una alteració de la normalitat i per tant això ha de comunicar-se i això sí que s'ha de fer. És a dir, a vegades s'han produït algunes vagues o manifestacions de manera espontània, disculpeu, però en aquest cas no hi hauria aquesta protecció total, no? En el cas de l'àmbit que ens ocupa generalment els serveis públics, sí que és veritat que el termini és una mica més ampli que si parléssim d'una empresa ordinària. I generalment es parla d'uns 10 dies amb antelació doncs, per poder-ho explicar i que es puguin organitzar els dispositius. En d'altres casos, en cas d'empreses, etc., podrien ser uns 5 dies.
3: I si no comuniquem aquesta vaga, si la fem per sorpresa, que deies, què ens pot passar?
4: Clar, la vaga aleshores podria ser declarada il·legal. I declarar una vaga il·legal implicaria no només una pèrdua de salari, que això ja ho assumim encara que sigui dins de la legalitat, sinó que perds la protecció i l'administració i per tant estaries faltant en el teu lloc de feina de manera injustificada i l'administració o l'empresa doncs aquí podria aplicar sancions disciplinàries greus, perquè no hi ha un motiu que ho justifiqui. La vaga, doncs cadascú hi està d'acord o no, la pot secundar, és un dret que tens. Per tant, aquest dret el que fa és emparar-te de dir, escolta'm, jo aquest dia no vinc a la feina perquè m'emparo en el meu dret a vaga. Clar, si aquesta vaga és inexistent perquè ens l'hem muntat entre nosaltres per dir-ho de manera molt col·loquial, doncs no hi ha aquesta protecció. Per tant, això ho hem de tenir molt en compte. I deia abans, aquesta responsabilitat de comunicació no és una responsabilitat individual de cada treballador, de cada mestre, o no? Això és una responsabilitat doncs, que els sindicats, que els comitès organitzadors han de fer de manera global, com deien el Departament d'Educació en aquest cas, no? Perquè tu no has d'explicar en els teus caps en aquest moment concret si faràs o no faràs vaga, a no ser que tu siguis una de les persones doncs, que ha d'anar a treballar per garantir els serveis mínims. Per tant, hauràs de tenir una comunicació. Però si no, si la fas, no tens per què informar-ho amb antelació, simplement sàpigues que se't descomptarà del sou.
3: I com dèiem, informar-ho és responsabilitat dels sindicats o dels comitès. I Jan, anem ja tancant algunes idees finals sobre aquest dret a la vaga.
4: Sí, doncs a veure, per tenir-ho molt present, com tots els drets, no es tracta d'un dret absolut. I si bé és cert doncs, que a casa nostra és un dret reconegut i fonamental, perquè està en aquell capítol d'especial protecció, no?, de la Constitució, és un dret que està subjecte tant al manteniment dels serveis essencials, ho dèiem ara, els serveis mínims, a la seguretat ciutadana, no?, i que no complir amb els serveis mínims i no complir amb els requisits de convocatòria doncs també pot ser un motiu de sanció disciplinària, no? Per tant, aquesta primera idea de que no és un dret absolut com cap ho és. Uh-huh. En segon lloc, i lligat al primer, la comunicació és fonamental. És fonamental perquè una vaga o mal convocada o no comunicada en el marge que estableixi la normativa pot ser declarada il·legal, i per tant això pot posar en risc la protecció d'aquells qui vulguin exercir-la. Per tant, compte en tenir clar que això és així. Generalment, quan ho fan sindicats majoritaris o sindicats, doncs, que estan avasats a fer-ho, no hauria d'haver-hi problema, però tinguem en compte aquesta qüestió. Uh-huh. I finalment, pel que fa a les actuacions policials, sí que és cert que en aquest cas els Mossos d'Esquadra tampoc és que tinguin un manual de si es poden o no es poden tallar vies, i per tant l'actuació dependrà de, com deia abans, la discrecionalitat i la proporcionalitat del risc que es pugui valorar en cada moment. En general, facilitar la identificació hauria d'evitar denúncies per desobediència. Si jo no estic fent res mal fet, res fora de lloc, no hauria d'haver-hi cap problema, no? Per tant, ostres, fem-ho, però fem-ho correctament.
3: Exacte. I un dels temes que has comentat, no?, que és important complir els serveis mínims, perquè si no podria ser motiu de sanció, això vol dir que si a nosaltres ens toca fer serveis mínims, no ens hi podem negar, no, Jan?
4: Sí, jo entenc que aquí, per una qüestió organitzativa interna, doncs sí que hi deu haver algun tipus de comunicació, de dir, escolti, qui té previst fer vaga i qui no, i per tant qui ha de garantir això. Sí que és cert que el fet de que hi hagi serveis mínims no implica que en aquells dies hi hagi d'haver avaluacions, hi hagi d'haver avançaments de temari. De fet, hi ha gent que fins i tot pot considerar fer vaga i no es manifesta i va al seu lloc de treball, però no exerceix les funcions que li correspondrien en un dia de normalitat. Uh-huh. I això, per tant, també es consideraria fer vaga, no? Però sí, aquests serveis mínims s'han de complir i correspondrà, doncs, al centre trobar els mecanismes per fer-ho, per garantir-ho.
3: Doncs, Jan, moltes gràcies per explicar-nos avui en detall, no?, aquest dret a vaga que últimament moltes persones estan exercint per defensar els seus drets laborals, per reclamar millores, i sempre va bé, no?, saber una mica les bases d'on venim, de quin és el marc jurídic que hi ha al darrere, per saber amb garanties què podem fer i què no podem fer.
4: Correcte, sí, la vaga és una eina garantida, una eina que tenim com a treballadors, funcionaris o no, i que per tant, doncs, està bé conèixer-la, està bé exercir-la i saber com es pot fer, no? Per saber, doncs, quines conseqüències té i que tampoc posem el risc al nostre futur professional.
3: Doncs moltes gràcies, Jan, ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
4: Molt bé, moltes gràcies i fins la propera.
5: Si vols qualsevol cosa tries.
6: Ui.
5: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
7: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
8: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
9: Corrandes en són corrandes i cançons en són cançons, que us cantarem tot fent gresca quatre coses pel seu nom. De l'espai.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: La cançó El pirata Joan Torrelles, creada a la tardor de 1989, ens explica la història de Joan Torrelles, català de família benestant, que durant els anys 1449 i 1459 va intercalar èpoques dedicades a la pirateria amb temporades durant les quals el seu treball era oposat, combatre-la. Torrelles es va convertir en un perill per l'avituallament mercantil català. Escoltant la versió que en fa Son de l'Havana de Sant Vicenç dels Horts.

0: Notícies en xarxa.
1: Figueres es prepara per viure un canvi històric en la gestió dels seus residus. La ciutat estrena un nou servei de recollida que renovarà per complet la imatge dels seus carrers, posant fi a un model que feia 25 anys que funcionava i que havia quedat obsolet. La novetat més visible serà la substitució progressiva de tots els contenidors de la ciutat. En total, se n'instal·laran 1.043 de nous, que triplicaran la capacitat de l'anterior model. Aquests nous contenidors estaran oberts les 24 hores, sense cap mena de targeta, i incorporaran com a gran novetat la recollida de fracció orgànica i d'oli vegetal usat. A més, es retiraran definitivament els vells contenidors soterrats per evitar problemes de manteniment i salubritat. Per facilitar l'adaptació dels veïns, l'Ajuntament ha començat a repartir de manera gratuïta 20.000 cubells airejats i bosses compostables, que es podran recollir a les oficines municipals i als centres cívics. La redistribució de les àrees farà que el 90% dels figuerencs tinguin un contenidor a menys de 300 metres de casa. Juntament amb els contenidors, s'estrena una flota d'una vintena de vehicles més ràpids, sostenibles i eficients, que aniran acompanyats d'un pla de xoc de neteja intensiva als carrers. S'introdueix també un servei de prerecollida per evitar residus abandonats a la via pública i es reforça la freqüència de buidatge i de neteja dels contenidors amb aigua calenta a pressió. Pel que fa al sector comercial i industrial, es consolida el model porta a porta per alliberar espais de la via pública, un sistema que s'estendrà als polígons a partir de mitjans de novembre.
0: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
2: Ep! Sí i no.
3: Cal explicar-ho.
0: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
4: Ei! És Ràdio Vilasacra!
0: Comença a cuidar-te cada dia.

0: I parlant d'emocions.
1: 61.
2: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.

0: La secció GB avui sobre la realitat interpretada. I la secció Una finestra privilegiada amb l'Emília Bosch.
1: Ok, let's go.
2: I tenim amb nosaltres el Josep Gordi, que és doctor en geografia i especialista en el vincle natura i espiritualitat, i aquests dies en Josep està d'estrena. Està d'estrena perquè és l'ideòleg, el guionista i el presentador, al costat de la periodista Laura Mor, de la sèrie Natura Sagrada, que està produïda per Incòmode Films i que recentment s'ha emès a la xarxa, on s'han passat 6 capítols de 26 minuts i també s'ha emès per un munt de televisions locals. Josep, benvingut, com estàs?
3: Bé, molt content de tornar a estar aquí amb tu, després de tants anys.
2: És veritat, jo havíem coincidit amb una entrevista que havíem fet a Ràdio Vic, sí, deu fer ja 7-8 anys ben bons.
3: Sí.
2: Josep, explica'ns una miqueta com neix en tu aquesta sensibilitat per entendre la natura no només com un paisatge, sinó com un espai sagrat. Hi ha hagut algun moment o experiència que hagi estat clau en aquest camí?
3: Doncs jo tota la vida he estat un docent, un professor, no? Durant uns anys a secundària, però quasi bé més de 30 anys a la universitat. I he estat un professor de geografia física que li ha agradat treure els alumnes al camp a sortir, a trepitjar, una mica Pau Vila ja ho deia, la geografia es fa amb els peus, a més del cap, no? Per tant, les vivències són molt importants, no? I amb els alumnes de primer anava a Montserrat, una sortida que feia... I quan acabava la sortida sempre pensava, t'has deixat alguna cosa d'explicar? Perquè clar, jo anava a Montserrat per les característiques de la muntanya, la geologia, la vegetació, la fauna, i acabava, dic, ja ho he explicat tot, i deia adeus als alumnes, i dins meu dic, hi ha una cosa que no has explicat i que no hi ha manera, no? I a poc a poc vaig anar veient que en el fons l'espiritualitat és quelcom que ho lliga tot, no? És, en Paniker ho deia, és l'espiritualitat és el fil que et permet unir-ho a tot, a les persones, amb la natura, amb el cosmos, no? I això no ho explicava, no ho feia, no? I a poc a poc vaig anar agafant aquesta consciència. Després vaig escriure el llibre Natura i espiritualitat, que tu em vas entrevistar per aquest motiu. Després vaig fer un postgrau que es deia Valors i significats espirituals de la natura amb la Fundació de la Universitat de Girona. I per tant, tot ha estat un procés, no? I Natura Sagrada és entrar en un altre llenguatge, que és el llenguatge audiovisual, que permet unir imatge i contingut.
2: Josep, des de la teva experiència, quins valors humans, quines qualitats interiors es desperten més fàcilment en contacte profund amb la naturalesa que no pugui passar en un altre lloc?
3: Home, la naturalesa, en Khalil Barthena, que és un dels entrevistats, diu, la naturalesa és el real amb majúscules, o sigui, és la realitat, molt més que un temple o que un santuari. O sigui, la nostra societat ha tendit al reduccionisme, o sigui, a reduir les coses que passin en espais molt concrets, però la història de la humanitat majoritàriament és a l'aire lliure, si miréssim la història de l'ésser humà, el 99% del seu temps ha estat a l'aire lliure. Per tant, la nostra casa de veritat és la natura, és estar entre boscos, muntanyes, cingles, valls, mars, rius. Aquest és el nostre marc, no? L'hem anat oblidant, no? I per tant, el primer que provoca aquest contacte continu és el sentiment d'unitat. Després poden venir altres actituds, però el primer que neix d'aquesta pràctica, d'aquest contacte, és el sentiment de que formes part d'un tot. I això és molt important, perquè normalment tendim al contrari, a separar, a fragmentar, a reduir, i per tant afavorir aquesta visió global, ara en diríem holística, és una cosa molt important.
2: Josep, a la sèrie Natura Sagrada parles molt del caminar, es parla del silenci, de la contemplació. Quin paper té el silenci i la nostra capacitat de reconnectar d'aquesta manera profunda de la que parles amb la natura i amb nosaltres mateixos?
3: Doncs és un element indispensable, no? El silenci no vol dir la manca de sons, per aconseguir

0: una cosa així, cal anar-se'n al desert, on no hi ha vida biològica i només pot sentir el vent, la sorra, però en els nostres medis, sobretot en el món mediterrani, la natura està plena de sons també, no? d'éssers, de fulles que cauen, del so que fas al trepitjar. Per tant, quan diem el silenci, ens referim a la paraula, a la conversa. I la conversa és quelcom a la natura que distreu, i et distreu d'estar atent. I l'atenció, una cosa a més ara cada vegada és més, l'atenció plena és una cosa que t'ajuda a aconseguir el que dèiem abans, aquest sentiment d'unitat, i per fer-ho el silenci és molt important. I el silenci el pots viure des de la solitud, però també el pots viure en grup. És a dir, quan jo dic que el silenci és important, no vol dir que hagis d'anar sol i viure com un ermità o caminar sol, vol dir... també es pot fer en parella, en petits grups, i és fins i tot més enriquidor, perquè et comuniques d'una altra manera amb la gent, amb una mirada, amb un gest, no? I per tant, practicar estones de silenci afavoreix aquesta atenció plena, a gaudir de tot el que passa al teu voltant, des del sentiment de veure com trepitges la terra, a tot el que t'envolta. El silenci t'ajuda a estar atent.
1: Em recordo quan et vaig entrevistar en motiu del teu llibre de natura i espiritualitat fa aquests anys que dèiem ara, que em va enamorar una paraula que vas fer servir quan convidaves a la gent a entrar en contacte amb la naturalesa, i anessin a badar.
0: Sí.
1: Què entens per badar?
0: Bueno, fer el badoc, és a dir, meravellar-se. Badar és meravellar-se, encantar-se davant de tot el que passa en el camí, eh? I això no és a dir, no està en contradicció amb el que dèiem abans d'atenció, pots estar atent i badar, no? Perquè cal evitar fer-se mal, no? Per tant, doncs el badar és una actitud de gaudir de totes les petites coses que passen al teu voltant sense resultat de cap programa, O sigui, estem acostumats a que moltes vegades hi ha algú que ens guia, no? Els guies són molt, molt importants, però en ocasions cal saber anar sol, sense cap prerequisit, sense cap guió, sense cap idea prefixada, i sortir a moure's, a baducar, no? a meravellar-se, a encantar-se de tot el que va passant al teu voltant. Per tant, és com tornar a la infantesa, tornar a sentir aquesta joia de tocar les coses, d'emmerdar-se, de tocar una bassa, i que era un quelcom punitiu, perquè tots hem sentit no t'encantis, no badis, vigila. Pues jo ara m'agrada dir: feu tot el contrari, badeu, encanteu-vos atentament, vigilant, però és una mica, és com, quasi bé fins i tot com contracultural, no? És a dir, en un món tan hiperactiu, de multipantalles, multitasques, no, deixa't endur i gaudeix d'una passejada pel bosc sense cap objectiu, sense cap desig, sense cap prerequisit, i surta, i evidentment lleuger d'equipatge, per tant, sense mòbil, sense càmera, sense rellotges, no? I veuràs la de coses que passen i que sents.
1: En la sèrie converses amb moltes persones que tenen un vincle, es veu molt clarament, molt profund amb els territoris que surten a la sèrie. Què t'ha revelat escoltar aquestes experiències tan arrelades?
0: Bueno, primer, la sèrie, tota ella volgudament està gravada a l'exterior, no hi ha ni un interior, és a dir, tot ho hem fet a l'aire lliure, no? Per recolzar aquesta idea de natura, de contacte, no? Llavors hem buscat persones que a vegades han fet en aquell territori el seu projecte de vida, no? Per exemple, recordo la Belinda Parris al Collsacabra, que va pujar de Manlleu, de la teva terra, fugint de la boira, buscant el sol, no? I dius, pensaves que darrere hi havia una cosa molt profunda, i és així de senzill. O sigui, van pujar a l'alçada per buscar el sol, i llavors es van enamorar d'un mas, d'un paisatge, i s'hi han quedat i han desenvolupat un projecte familiar, però la idea inicial era tan senzilla. Volem el sol, volem fugir de la boira, de la humitat, del fred, de la plana, de la depressió, i enlairar-nos cap a les cingleres per gaudir del sol, no? És un exemple, no? Per tant, hi ha testimonis que en demostren que a vegades la senzillesa és quelcom molt important, no? No hi ha darrere tampoc una gran idea mental, un prerequisit, no, és així de senzill. I això doncs també passa amb moltes altres persones, com, que sé, la Montserrat Domingo, l'ermitana de
1: Meravellós,
0: el Montsant, no? De dir, jo vull ajudar tant a tothom que necessito viure sola per pregar per tothom, i això que a vegades costa molt d'entendre és un gest de senzill i que ens hauria de fer pensar. Hi ha gent que prega per nosaltres, i ell és un testimoni d'aquesta actitud, i a mi em va tocar el cor, no?
1: Absolutament. Josep, abans ho deies, vivim en un món, en una societat hiperaccelerada, la majoria de vegades desvinculada del món natural. Quines conseqüències diries que té aquesta desconnexió per a la nostra salut interior i col·lectiva?
0: Bueno, primer, que quan parlem de salut acabem parlant bàsicament de salut física, és a dir, del que diuen les proves, els anàlisis, les imatges, etc. Cada vegada més es parla de salut psicològica, és a dir, de com està el nostre cap, no? Però no incloïm la salut espiritual, i per tant aquesta idea de salut integral és poc fresa, no es fa servir gaire. Jo crec que és molt important, i una de les maneres d'aconseguir aquesta integritat és el contacte amb la natura, perquè ho dèiem al principi, la natura, aquest contacte ens afavoreix la unitat, no? I per tant la passejada pel bosc, el que en diríem ara el bany de bosc, és quelcom que està comprovat científicament que té una sèrie de beneficis sobre la pressió, l'estrès, la capacitat de la millora immunològica del nostre cos, etc, etc. Per tant, doncs està clar que la natura ens ajuda a situar-nos en la nostra casa, eh? El que l'encíclica també diu, la casa comú, ens fa sentir part d'un tot, i això ens dona salut, ens dona benestar de tot tipus, físic, emocional i espiritual.
1: Parla'm una miqueta de com és el teu propi vincle amb la naturalesa a la teva vida quotidiana a dia d'avui. Hi ha alguna pràctica, segurament actituds, que t'ajuden a mantenir aquesta connexió viva?
0: Bueno, jo sempre penso que la connexió i la pràctica ha de ser fàcil, no? Llavors, jo visc a Mollet del Vallès, no? Una ciutat de 50.000 habitants, que a prop seu té una àrea rural molt maca que es diu Gallecs, que és com un paisatge congelat, no? Però a mi el que m'agrada és sortir a caminar per Gallecs, és a dir, és el meu vincle fàcil, no? No, ho puc fer a peu, surto a peu de casa, no he d'agafar cap mitjà, cap res, puc sortir a peu i en 10 minuts estic en un marc de camps, de boscos, i m'agrada caminar per la carena. Sóc un amant de fer la carena i tornar per la mateixa carena. No vaig enlloc, sé que vaig a caminar per Gallecs, camino per les carenes, i em fa sentir, tu que també vius en un ambient de fons de vall, a casa, perquè estic rodejat de muntanyes amigues. Veig, si un dia està és més o menys clar, veig Montserrat, Sant Llorenç, Cingle de Gallifa, els Cingles de Bertí, Tagamanent, Pla de la Calma, Montseny, el Matagalls al fons, el Corredor, el Montnegre, la Serralada de Marina, i dius, això és casa meva, no? I la saludo, i això em toca l'aire a la cara. Per exemple, un dels moments per mi més espectaculars és la tardor, a la tarda, no? Quan fa una mica de fred i tornes ja de fosc, o sigui, veus al final de la llum, no? Vas veient com el sol va baixant, i quan s'ha amagat tornes cap a casa, no? I dius, què has fet? Bueno, he caminat, no? He gaudit d'estar-me, d'estar a casa, a la casa de veritat, a la, envoltat dels meus amics, de les meves amigues muntanyes, de, dels arbres que puc saludar, de no dur rellotge i, per tant, guiar-me pel rellotge solar, és a dir, quan la llum es baixa, dius, ja és el moment de tornar, i torno i arribo a casa. No? És una pràctica que sempre he mantingut, i que jo sempre, quan algú demana, busca coses fàcils per fer des de casa, que no hagis de complicar-te l'existència, i que això permeti fer-ho regularment. I aquesta és una, és un dels meus pràctics quotidianes que intento fer un parell de cops a la setmana, com a mínim.
1: A la sèrie es parla de la naturalesa, de la natura com una, com un espai que ens uneix més enllà de les creences. Abans ho apuntaves. En un món on tantes vegades veiem debats absurds entre tradicions espirituals, discussions que no porten enlloc, creus que la natura pot ser un punt de trobada entre persones de sensibilitats espirituals molt diverses?
0: No pot ser-ho, és. O sigui, la natura és la casa comuna de tots. No, i jo he fet últimament dues sèries d'entrevistes, aquesta que va sortir en el llibre Natura i Espiritualitat, i una segona que es va publicar, Claret ho va publicar, en un llibre que es deia Natura Sagrada, que també són 10 entrevistes a persones de sensibilitat espiritual o de tradició espiritual diferent, no? I te n'adones, o sigui, escoltant, m'agrada molt escoltar a la gent, de que allò que ens uneix de veritat, a part de l'amor fraternal entre tots nosaltres, és que vivim una casa comuna i que l'hem de cuidar, estimar, perquè és la casa de tots, i que no entén ni de fronteres ni, i que això és el que veritablement, a part dels vincles amorosos, fraternals, que també hi han de ser, perquè diríem la natura és quelcom que ens uneix, però que també ens crida a unir-nos com a persones. No és, a dir, cadascú no és un acte egoisme, és un acte que afavoreix l'amor, no? O sigui, si tu et sents amb un tot, et sents responsable, estimes tot allò que t'envolta, també has d'estimar a tots els que t'envolten. No és un acte de recloure't en tu, sinó al contrari, aquest contacte afavoreix l'obertura cap a tots, pensin el que pensin i creguin el que creguin.
1: Ja per acabar, Josep, estem sobre el temps gairebé. Si algú que ens està escoltant ara que sent que ha perdut aquest vincle amb la natura, o que mai l'ha tingut potser fins i tot, per on li diries que comencés a reconstruir aquesta relació?
0: Bueno, jo li diria que això és com una pràctica esportiva. El que és important és l'exercici i la continuïtat. En el fons, moltes activitats es fonamenten en la repetició, és a dir, en la pregària, l'educació física o l'exercici físic, la intel·lectualitat, és a dir, que comenci amb espais que té a prop de casa, que busqui la facilitat, la comoditat, i que surti. Jo li recomanaria que surti lleuger d'equipatge, és a dir, que no porti res a sobre que no sigui indispensable, és a dir, roba còmoda i res més, no? I que es marqui fites senzilles. Pues aniré a caminar una hora. Pues ja està, tu camines una hora. És igual per on vagis, és igual el que facis, gaudeix d'aquesta hora. Aquesta hora és per tu i per viure-la. A vegades busquem aquest retrobar-se amb un mateix, amb una sala, amb un psicòleg, amb un coach, estirat sobre una estirilla fent ioga. Tot això és fantàstic, jo no ho nego, però la millor manera de retrobar-se amb tu i amb tot el que t'envolta i amb la natura, i tornar a establir aquests vincles, són dins nostre. En Vicent Villatoro va escriure un llibre, el cito en la sèrie, sobre Sant Llorenç del Munt, i al final del llibre diu: els catalans són pagesos en excedència. I ho diu perquè la seva iaia cada dia mirava el temps, i era una dona que quasi bé no es podia bellugar, tenia greus problemes de mobilitat, però ella, quan començava el temps, deia: calleu, que anem a escoltar el temps i després no sortia de casa. I per tant, aquests vincles nostres amb voler saber quina temperatura és, ens parlen de que ja tenim uns vincles interiors, simplement cal posar-los en pràctica. No és fer res estrany. Per tant, jo sempre recomano, surt a caminar, marca't 20 minuts, després 45, i de tant en tant dona't un premi, m'entens? Ves a veure un bosc espectacular, a pujar un cim, a veure un santuari, i ja està. Però no comencis pel difícil, comença pel més fàcil, el més còmode, i mantén, o sigui, dona-li continuïtat. Si no hi ha continuïtat, les coses no... És que cada dia mengem, bevem, i fem un munt de coses. Doncs si tu incorpores en el teu, en la teva quotidianitat el contacte amb la natura i li dediques un temps, el que puguis, doncs tot això suma i millora, i aconsegueixes fets reals, no imaginaris.
1: Natura Sagrada, una sèrie que trobareu disponible a la plataforma de la xarxa Més i segurament també a moltes televisions de proximitat. Josep, enhorabona, enhorabona per la feina feta i per aquesta difusió tan maca que fas d'aquesta connexió sagrada amb la natura.
0: Gràcies a tu per obrir-me la finestra a casa teva.
1: Una forta abraçada.
0: Gràcies.

ara us posaré un fragment molt breu del Miserere d'Allegri. Dura uns 3 segons. Us convido que us fixeu com la lletra diu exactament pedo de cocodrilo. I ara, fixeu-vos com diu se tropezó su tío. I ara, el mo dejó su abrigo. Y ahora, tengo el bizcocho frío. Y por último, estoy mejor soltero. Sorprenent, oi? La mateixa cançó, el mateix so, i en canvi, realitats diferents. Això ens mostra una cosa molt important. No escoltem només amb l'oïda, escoltem amb la ment. La ment interpreta, selecciona, organitza, completa els buits. En realitat, els sentits només ens donen informació limitada, fragmentada, i la nostra ment construeix una història perquè tingui sentit. És com si fóssim intèrprets professionals, vivim dins una interpretació constant del que tenim davant. Veiem, però també projectem. Escoltem, però també imaginem. Percebem, però també filtrem. La nostra experiència del món està profundament condicionada per les nostres creences, expectatives i memòria. Si penso que algú no m'estima, potser sentiré fredor, fins i tot en un gest neutre. Si penso que algú m'ignora, potser interpretaré silenci i menyspreu on només hi havia distracció. Si espero sentir una frase, la meva ment farà tot el possible per trobar-la. La pregunta és, què és real i què és interpretació? Aquesta reflexió no és per desconfiar dels sentits, sinó per adonar-nos que la nostra percepció és limitada i que potser la realitat és molt més àmplia del que som capaços de captar. Quan ho veiem, s'obre un espai nou, un espai de curiositat, d'humilitat, de no donar per fet que la nostra mirada és l'única possible. I per fi arribem a la conclusió que el nostre ego no vol escoltar. Potser no es tracta de veure-hi més, sinó de creure una mica menys que ja ho veiem tot.

0: I arriba a la secció una finestra privilegiada amb la nostra estimada Emília Bosch. Emília, com estàs?
1: Molt bé, contenta per fi de poder col·laborar una micona.
0: Sí, ara venim d'uns quants problemes tècnics, eh? Hem estat aquí una estoneta a veure si ens en sortíem. Però al final tot ha triomfat, la tècnica ha triomfat.
1: Clar que sí, sí. Clar que sí.
0: Emília, tu avui ens vols parlar d'alguna cosa que a mi m'ha semblat molt interessant.
1: Sí, perquè sembla ser que entrant a la primavera hi ha persones que aguditzen una miqueta la sensibilitat. I volia parlar precisament de la gent que tenen una alta sensibilitat.
0: D'acord.
1: Les persones que els hi passa això sovint es pensen que és un trastorn. I jo opino que no és un trastorn, sinó una característica de la personalitat que té una particularitat molt interessant, perquè és un do. I per què considero que és un do? Doncs perquè en un món on socialment veiem cada dia multitud de guerres, patiment humà, fams, mort, gent que viuen moltes dificultats i dirigents sense cap escrúpol, sembla ser com si ens tornéssim insensibles. Com si i ens anéssim acostumant a normalitzar el patiment humà. I aquestes persones que tenen alta sensibilitat tenen el do de continuar sent sensibles vers la gent que pateixen.
0: Perdona una cosa, Emília, una pregunta, Emília, volia fer, perquè quan parlem de persones amb alta sensibilitat, podríem descriure una miqueta més a què ens referim, amb aquesta sensibilitat?
1: Sí.
0: Què és això?
1: Sí. Són persones que no necessiten cap estímul per sentir l'empatia de qualsevol estímul que sigui positiu o negatiu vers les altres persones que els envolten.
0: Val.
1: Són persones capaces d'alegrar-se quan un riu, quan un disfruta, però també de preocupar-se davant d'un patiment o d'una situació que no és habitual i que provoca en altres manifestacions emocionals de qualsevol tipus.
0: D'acord. A mi la primera pregunta que em sorgeix és, ostres, clar, una persona amb aquestes característiques, si realment sintonitza amb el patiment dels altres i se'l fa seu d'alguna manera, aquí hi haurà molt patiment. És com si el seu estat d'ànim depengués
1: també
0: dels altres.
1: Però també, Sergi, disfruten quan un altre disfruta.
0: Clar.
1: O sigui, la seva capacitat és ser sensibles davant les emocions dels altres i fer-les seves. Estones pateixen molt, però estones disfruten molt.
0: D'acord.
1: I no necessiten xutes de dopamina tirant-se per un pont o fent esports de risc o anant a festivals i haver-se d'estimular, jo què sé, amb begudes alcohòliques o amb drogues, perquè aquesta gent tenen la sensibilitat i l'emoció molt afinada.
0: Podria ser que fos lo natural, això, i que potser lo antinatural
1: hauria
0: és
1: de ser
0: la insensibilitat?
1: Hauria de ser natural. Hauria de ser-ho, Sergi. Hauria de ser-ho. Però fixa't que a nivell social hem anat perdent aquesta característica tan profunda, tan important, per insensibilitzar-nos. Lo normal no és ser sensible, lo normal és ser cada dia més insensibles a nivell social.
0: Que no sempre lo normal és sinònim de natural, a vegades la
1: exacte. Exacte.
0: La paraula normal, treus la L i queda amb norma, és el que hem fet norma, el qual no vol dir que sigui natural.
1: Exacte. Perquè les persones, el més natural és tenir sentiments i emocions en funció de les circumstàncies que tenim. Però veure situacions negatives i no expressar una emoció negativa no és natural. I per altre cantó, jo el que vull recomanar és ser apassionat.
0: Ser apassionat.
1: No per tot. No per tot. Però hi ha gent que, com a resultat d'aquesta desnaturalització de les emocions i dels sentiments a nivell social, els fa por ser apassionats. Però ser apassionat no ha de ser amb tots els sistemes, amb totes les situacions. Perquè, aviam, si sentim d'una manera apassionada, tot flueix millor. Quan una persona sent apassionament per alguna cosa, pensa en gran. No és perquè els altres l'aplaudeixin, no és aquesta. És apassionar-te per estimar, per crear, per contribuir, per innovar. És un altre llenguatge. Si t'apassiona conèixer més coses o més gent, escoltaràs millor, aprendràs a mirar els altres des d'un altre angle i les coses d'una altra manera. Per exemple, fa uns dies jo parlava amb un grup de persones de jubilades que venen a les xerrades que fem cada setmana al voltant d'un cafè, i a cadascú li vaig demanar què l'apassionava.
0: Sí.
1: I si els feia por apassionar-se, però primer vam demanar què l'apassionava. Hi havia persones que no eren del tot conscients de què els apassionava. Llavors els vaig dir, bé, i què t'agrada molt? Perquè potser la paraula passió ja no és una paraula habitual en ells. Què t'agrada molt? I un senyor em va dir que li agradava escriure llibres i dedicar-hi una estona cada dia a l'ordinador. Una senyora em va dir que li agradava fer mitja i fer ganxet i fer coses de tipus manual. Una altra em va dir que li agradava fer massatges a les altres persones perquè els provocava un benestar i una satisfacció. Una altra em va dir que li agradava cantar amb una coral i posar la seva veu en la unió d'altres veus per crear una harmonia que sonés perfecte. Un altre li va dir que li agradava moltíssim estudiar geografia i història, i quan anava a un lloc investigar aquella població, quina història o quina geografia, si no s'havia preparat abans o després. A un altre li apassionava poder conrear l'amistat. Un altre viatjar, i vaig dir, aviam, i totes aquestes coses què us provoquen com a emoció? I van dir satisfacció, disfrutar, i a vegades, sovint, els costa diners, perquè viatjar val diners. O sigui, és curiós perquè ens dediquem a una cosa que ens provoca la sensació de satisfacció, una emoció positiva, però ens pot costar diners. I llavors, per què ho fem? Doncs perquè sentir passió ens augmenta a nosaltres la dopamina que ens fa feliços. Clar. Ho dic per contrarrestar la sensació anterior. Llavors, si podem triar com reaccionem nosaltres, quina és la millor versió de la nostra actitud? Quina ens agrada més? Quina ens fa més feliços? He sabut fa unes quantes setmanes que s'han posat de moda reptes tan absurds com pel jovent, com en una ciutat de Barcelona fer de gos.
0: Ah, sí, els Therians, no?
1: Sí. Llavors, això té algun estímul positiu? Hi ha alguna cosa que afavoreixi el benestar dels altres? Per què han de fer això determinades persones joves? Per manca de passió. Per manca de trobar una cosa que realment els doni la satisfacció de ser creatius, de mirar, d'estimar, de mirar-se des d'un altre angle la vida.
0: Emili, estaries d'acord amb mi en què potser el més apassionant de tot és la mateixa passió?
1: Sí, i viure, i tant com sí, i tant com sí. Creure en que hi ha una cosa que t'apassiona és ben bé això, en la mateixa passió. I què vol dir passió? Doncs una emoció extrema que té un objectiu.
0: I de fet, quan estem sentint passió per qualsevol cosa, aquest estat de passió, que per mi és un estat d'amor també, perquè allò que t'apassiona t'ho estimes, t'endolla aquella cosa, i d'alguna manera et sents connectat a algú que va més enllà de tu, i aquí hi ha tot un camp i tot un espai de creixement i d'autoconeixement, d'aquests molt més que aquest jo petit home que t'identifiques.
1: Sí, i busques temps per poder-lo cultivar, busques temps per poder-lo sentir. És una droga natural i positiva que tenim en l'interior de qualsevol persona. Només cal buscar-lo i cultivar-lo.
0: Que bonic.
1: I jo vull creure que cadascú en té com a mínim una de passió. Sí, jo tinc una passió molt...
0: Quina és la teva passió, Emília?
1: Molt estranya.
0: A veure...
1: És que fa riure i tot, eh? Quan una persona venia o ve a preguntar-me alguna cosa o expressar un sentiment o una cosa que el preocupa, me l'imagino com un paper de diari molt arrugat, molt arrugat, molt arrugat. I a còpia d'escoltar i d'expressar el que aquesta persona sent, és com si l'anéssim planxant.
0: Que bo.
1: Aquell paper... i acabés sent ters i intacte com quan era nou.
0: Que bonic.
1: Això és una passió que he descobert ja fa molts anys i que realment la cultivo perquè em fa feliç.
0: Una passió ben plena d'amor. Emília, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per aquesta reflexió tan maca sobre la passió i les persones amb alta sensibilitat.
1: Sí. Penso que les persones d'alta sensibilitat han de trobar la sensibilitat a la passió i llavors continuaran sent feliços.
0: Emília, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
1: Igualment per vosaltres. A reveure.
0: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies Josep, gràcies Emília, gràcies Ramon i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així.
1: Yes.
0: Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música. Conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vilasacra. El bon entenedor, només Ràdio Vilasacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Servei Català de Trànsit.
1: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vilasacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que si busquem entre poemes sempre trobem un poema que parla d'un mes de l'any? El poema que ara sentirem parla del novembre. Descobrim què diu d'ell.
2: Hola, sóc l'Ariana Maria Alexe. El poema que he escollit es diu El novembre i ho ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè el meu aniversari és al novembre. El novembre. Comença el mes de novembre. Castanya va, castanya ve. I panillets també. Un començant tan dolç, més d'una vegada enfilat. Per això és molt pertundent menjar sense de missa, perquè no queda gens bé. Feca de golferia, el mes començat amb tots sants, després va Sant Celícia, patrona com prou se sap, el ritme i la melodia que sens deslibe sense sentit si més no per els musiquells. Novembre, el mes de la tardor, que l'hivern ja els anuncia. Els teus silenciosos són plens d'una música molt fina que ens ressona al fons del cor, com la cançó petita, i ens ajuda a fer-nos grans, sense gens de malegria. S'acaba el mes de novembre, castanya ve, castanya va, que el torro ja vindrà.
1: Moltíssimes gràcies, Ariana, per escollir aquest poema que et fa recordar el teu aniversari. I vosaltres, embaladits, sabeu quin mes de l'any és el vostre aniversari? Fins al proper, embaladits. Adeu.
2: Adeu, embaladits.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

12 anys d'experiència com a... Fa 8 anys que treballa de... Si tens una àmplia experiència laboral però no disposes d'una acreditació oficial, t'ajudarem a identificar i a demostrar les teves competències i podràs obtenir un certificat de professionalitat o un títol de formació professional. Perquè ara sí, l'experiència es valora. Convocatòries públiques pel reconeixement de l'experiència laboral. Tant.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Moure's per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visitar els punts turístics connectats en itineraris que es poden fer a peu o en bicicleta. I viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou-te amb Rumbus. Més informació a rumbusgarrotxa.cat. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Vila-sacrà. L'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Notícies en xarxa.
1: El 80% de les persones que viuen al carrer han patit alguna agressió o discriminació i d'aquestes el 25% han estat víctimes de porofòbia, és a dir, l'aversió als pobres, segons l'informe presentat per la Fundació Arrels. Més detalls, Marga Esparza.
2: Segons l'informe, la majoria són víctimes de robatoris, han patit insults i humiliacions i gairebé la meitat agressions físiques, però un de cada quatre han patit directament a porofòbia, com el José Luis Miralles.
3: Sí, me iba a dormir a Hospital del Mar, luego en un día en la guagua, quedaron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si y por qué, ¿no? Que simplemente ver la mirada de la gente, ¿no? Cómo te mira con desprecio, con asco, ¿no? Con repugnancia por el hecho de estar en la calle.
2: Una situació que pateixen per viure al carrer, com explica la directora d'Arrels, Bea Fernández.
4: Que tots aquests delictes i agressions produeixen perquè les persones estan vivint al carrer. Per tant, donar respostes a la situació de sensellarisme d'aquestes persones és també prevenir la porofòbia i la victimització.
2: Des d'Arrels també recorden que l'augment dels discursos d'odi també agreugen la situació d'aquestes persones.
5: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
6: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: Les noies d'aquesta casa són blanques com el sol i el jovent quan se les miren diuen ai que riques són. Les noies d'aquesta casa són negres com un perol. Les noies d'aquesta casa són negres com un perol i el jovent quan se les miren diuen ai que em porten dol. Em pogués escollir una per poder-me jo casar. Si em pogués escollir una per poder-me jo casar i el jovent de la... i el jovent d'aquesta casa diuen ai quin goig que fa.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses. Música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
3: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
4: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
5: No, ni de coña. Es el campamento químico.
4: Vosotros se mete con mi hija. El cáncer será el menor de vuestros problemas.
3: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
5: Estan...
4: Ríndete, putita!
5: No!
4: ¡Venga, ríndete ya!
5: No.
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
3: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
6: Di algo. Di algo.
7: Eso no me lo esperaba.
3: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
8: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
6: Salvar el mundo.
7: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: servei de socor de Ràdio Vila-sacra 107 FM.
1: Socorro!
2: Es prega a qui tira papers i brutícia al carrer i no té en compte que tenim papereres, es posi en contacte urgentment amb el seu psiquiatre, que el busca perquè expliqui en detall com se sent embrutant el que és també dels altres.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

il·lusiona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Castell de Montsonís.
1: Avui parlem d'un castell habitat, motiu pel qual la bandera segueix onejant a la Torre de l'Homenatge i algunes de les habitacions són d'ús privat. De fet, es tracta del primer castell privat de tota Espanya que es va obrir al públic i forma part de la ruta Castells de Lleida, un viatge al passat. Al principi, la fortalesa formava part d'un recinte envoltat de muralles que s'estenia per tot el turó on està situat el poble de Montsonís, a la comarca de la Noguera. Segons els historiadors, es tractava d'una sola torre circular de dues plantes. A la primera, un estable, i a la planta de dalt, per motius de seguretat, hi havia l'habitatge. Durant el segle XIV van arribar les guerres contra Castella i la invasió de mercenaris francesos i el castell es va haver de reconstruir. Dos segles més tard, al XVI, es va iniciar un procés d'ampliació i remodelació a partir de la torre de l'antiga muralla. I a la segona meitat del segle XVII, la Guerra dels Segadors va tornar a danyar la fortalesa i es va haver de tornar a reconstruir. Durant la Guerra Civil es va descobrir el celler, un passadís secret que conduïa fins al monestir de Salgar, a 3 quilòmetres de distància, i que servia per escapar-se o per anar a buscar provisions en cas de setge.
2: La llegenda.
0: Edat mitjana. Eren temps de conquestes, de moros i cristians. A Montsonís es diu que el comte d'Urgell, Armengol II el Pelegrí, ordenà construir la fortalesa des d'on vigilar possibles invasions per protegir les terres que acabava de conquerir els musulmans i assegurar així la repoblació cristiana del territori. Al costat de la resta de les fortaleses construïdes a la zona per altres comtes, va defensar la frontera entre la Catalunya Vella i la Nova durant 125 anys, fins a la conquesta definitiva de Lleida l'any 1149.
1: Es recomana accedir-hi a peu pels carrers empedrats fins a arribar a la porta del castell. Destaca la magnífica façana exterior presidida per la torre d'homenatge, l'oratori privat, la cuina, el forn de pa, la sala d'armes o la sala dels escuts. I les rajoles, el menjador entre la col·lecció de ceràmiques d'arts i oficis i a les tres úniques peces originals de tot Catalunya que representen la figura de l'escultor. No deixeu de veure la presó, amb cadenes per als presoners, i l'habitació del fugitiu, amb finestra però sense porta. Als webs castelldemontsonís.com i castellsdelleida.com hi trobareu informació complementària sobre el règim de visites i festes i activitats tradicionals que s'hi celebren segons la temporada. Inclouen imatges i un vídeo del castell per dins i per fora.
3: Que bo!

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: és Ràdio Vila-sacra.
1: M'encanta.
2: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
3: I tant.
4: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
3: I tant.
5: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
3: I tant.
4: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
3: I tant.
6: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
3: I tant.
7: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
3: I tant.
8: Si lo teu és el silenci.
9: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
15: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
16: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
17: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
18: Pessigolles.
19: A principis del segle XX, Josep Ancesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
20: Telèfon de reserves 972-32-1100. Rosaleda sense número, S'Agaró.
21: Escolta. Amb el 3C seràs més feliç. No deixaràs de riure, d'emocionar-te, de plorar. No deixaràs d'anar al teatre, a concerts, als museus, al cinema, de llegir llibres. No deixis de viure el que t'agrada. Perquè amb el 3C tot et surt més a compte. Fins i tot de franc. Ah, i amb el Regal Club, fer-te soci no et costarà res. Surt més. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3C.cat i fes-te soci del 3C. El Club de Cultura.

0: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Hi ha res millor que una cervesa artesana vora el mar? Vine a Palamós. Dissabte 17 d'octubre, 8a mostra de cervesa artesana Mar de Birres. D'11 del matí fins a mitjanit a l'estenedor de xarxes. Música en directe, food trucks, espai infantil i mostra de cervesa artesana davant del mar. Organitza Les Caòtiques. Col·labora Ajuntament de Palamós i Diputació de Girona.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: Has sentit parlar dels anuncis conya de Ràdio Vila-sacra? No.

0: aturem-nos un moment i respirem.
1: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.

0: ens trobem en l'espai de fogons i de ventals amb en Ventura Cantó. Avui ens portarà una nova recepta, com sempre. Estarem parlant amb ells, ens dirà els ingredients i com fer-ho. Bé, bon dia, Ventura.
1: Bon dia.
0: Bon dia, què ens portes avui?
1: I avui farem un pollastre al forn farcit.
0: Ah, molt bé. Com es fa?
1: Vinga, el pollastre al forn farcit. Que farem un pollastre, sal, pebre, llarg. Llarg vol dir mantequilla, va de mantega. Mantequilla no mantega, el llarg que dèiem abans. Oli i vi blanc. Després, de part, patates. Una patata grossa, sis xampinyons, tres salsitxes, 200 grams de magre de porc, i si no, s'hi pot posar talls de pernil a talls, a quadros, si no vols posar ni magre. S'hi posa una ceba grossa, un pebrot vermell, i després prunes. Però es pot ser millor amb bosc, que queden tan desfetes. Bueno, es fa. Jo agafo una paella.
0: Aquests són tots els ingredients, no?
1: Sí, els ingredients.
0: Ara, com es fa?
1: Jo agafo una paella i fregeixo la patata tallada a quadros i poso els xampinyons tallats a quadros i poso el magre o pernil, com es vulgui, la ceba, tallada també a quadros, el pebrot vermell, i poses les prunes. Tot plegat així saltejat. Com ja tens això fet, faig una mica saltejat, que estigui una mica fet, es agafa el pollastre, la sal i pebre, el pollastre, i es posa tots aquests ingredients a dintre el pollastre. A dintre. Després, per tapar-ho la part del cul del pollastre, diguéssim, hi ha gent que ho fa servir amb fil de cuina, amb una agulla, i si no, ho pots fer amb tres o quatre escorredents. Amb escorredents també ho pots fer.
0: Molt bé.
1: Ho poses al forn i que vagi fent el xup-xup amb la grassa que hi ha, diguéssim, de l'oli o el d'allòs que he dit, a la mantega, i posa un reixet de vi blanc, i que es vagi rostint fins que està ben rostit. Ja veuràs com està el pollastre,
0: però que es vegi dauradet així una mica.
1: Sí, que quedi com un pollastre las, diguéssim, i després, com el tens posat així a la plata, i després amb unes estisores o un gabinet, talla el pollastre i surt tot el farcit i el pots anar menjant. Queda molt bé i és boníssim.
0: Ah, molt bé. Això ho has fet tu a casa, no?
1: A casa ho he fet, però sense fer el pollastre enter. L'he fet el pollastre tallat, que aquest dia precisament vaig fer-ho, que va quedar molt bé.
0: Ah, molt bé.
1: I va fer en tota també tot allò fregit al forn i que vagi fent el xup-xup, que queda molt bé, i és com si fessis un pollastre del forn, és igual, però així el farcit queda molt bé, perquè és una cosa nova, és una cosa vella, però no es fa actualment, no es fa. Hi ha gent que ho fa.

0: I parlant d'emocions,
1: 64.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva, meva, és meva.
4: No, no, no, no, no, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
3: Uau, deixa!

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
4: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents, de veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
5: Un viatge en el temps. Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió fer calaix. Fer calaix vol dir guanyar, fer diners, tenir bons ingressos o també fer negoci, treure faves d'olla, fer s'esclafit o fer cenes, per dir només uns quants sinònims. I és que tots sabem què és un calaix, un receptacle, corredís d'un moble, com ara una taula o un taulell, en aquest cas que estirant surt del moble on és contingut i pitjant hi entra. Abans, les botigues posaven els diners al calaix del taulell. No hi havia caixes enregistradores, aquest aparell emprat en el comerç a la menuda, per deixar enregistrats els valors de les vendes i guardar-hi provisionalment els diners. És per això que tenim tanta fraseologia amb aquesta paraula. Carrers molls, calaixos eixuts, o no fer ni cinc de calaix, que vol dir no haver venut res.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

Nosaltres estem disposats una setmana més per acompanyar-vos amb les sardanes, aquí a Llargs i Curts. Us parla, com sempre, el Carles Miralpeix. També una salutació doncs, a totes aquestes emissores que també doncs, emeten aquest programa. Més de 20 a tot Catalunya i també a Andorra. El que comença ara és a Llargs i Curts, un programa que es produeix a Ràdio Sant Esteve Sesrovires i també per la xarxa de comunicació local a Sant Esteve Sesrovires, al 88.0 de la FM i també a la vostra ràdio local. Avui volem escoltar les sardanes de la Cobla Montgrins. Avui escoltarem un disc que porta per nom Arran d'Onada i és un disc que avui repassarem amb les cançons d'aquesta meravellosa cobla. Cobla Montgrins.

aquesta d'avui, per començar, la sardana que hem escoltat abans al principi, doncs és una peça que s'anomena Arrandonada, porta el nom d'aquest mateix disc. I de fet, quatre són les sardanes que ha compost en Jordi Molina. Aquesta peça és de l'any 2020 i està dedicada a Calella. La darrera és Arrandonada, que pren el títol d'un poema de la calellenca de Calella, Maria Cardona. I encapçala aquest nou enregistrament d'obres dedicades a la ciutat, de Calella, amb més història i tradició del món de la sardana. Símbol per excel·lència de la cultura catalana. Anem a escoltar una cançó que s'anomena Camí de l'Arboceda. És una peça de l'any 2015 de Marta Terrides. Anem a sentir-la.

Aquest disc que avui estem escoltant s'anomena Arrandonada, i és que l'any 1950 es va constituir l'actual agrupació sardanista de Calella, que avui estan dedicades a aquestes peces. Fins avui dia que s'escriuen aquestes línies, que ara mateix comento, han passat 70 anys que es volen celebrar amb música. En aquest recull s'han recollit 12 sardanes dedicades a l'entorn sardanista calellenc i que constitueixen totes elles el cinquè volum cublístic dedicat a la ciutat de Calella, un dels bressols de la sardana arreu del país. El projecte rep el títol de Randonada, últimes paraules del poema dedicat a la nostra costa de Calella, de la calellenca Maria Cardona. I és que es vol que aquest disc que avui escoltem sigui un perenne cant de randonada. Cobla Mongrins avui, estem escoltant. Això és Delicatessen, Doncs bé, seguim endavant. Anem a escoltar una altra sardana. Aquesta es diu Per tu, Caral, i és una peça del Jordi Feliu. Va ser escrita, va ser composada l'any 2017. És una sardana de concert en el qual, a través d'una llarga melodia principal, es juga amb el seu material temàtic per construir aquests curs. Els llargs comencen amb les quatre primeres notes del tema principal per fer la introducció, fins que desemboca a la melodia principal, fins a acabar el temps de forma conclusiva. Regal d'una àvia a una neta pels seus 18 anys. Anem a escoltar Per tu, Caral, de Jordi Feliu, cançó de l'any 2017.

Nosaltres continuem, seguim endavant, aquest programa setmanal que ofereix la teva ràdio local i que produeix l'emissora municipal de Sant Esteve Sarrovires i que presenta un servidor, al Carles Miralpeix. Avui escoltant els Montgrins, la Cobla Montgrins. Seguim endavant amb més cançons, si us sembla. Tenim una que es diu Un mar de mans, de David Estanyol. És una sardana que representa el dissabte nit de l'Aplec. Hi havia tanta gent que no es veia al final en aquest Aplec on es va estrenar aquesta sardana l'any 2008. Un mar de mans, de David Estanyol. Però tenim una altra que sonarà després, s'anomena Vincles Pairals. És de Martí Fontclara i és de l'any 2017. Esteu escoltant Llargs i Curts. Us deixo amb aquestes dues cançons que segurament us agradaran.

Ràdio Sant Esteve presenta llargs i curts, però, clar, s'emet a l'emissora municipal de Sant Esteve Sarrovires, però també el podeu escoltar aquest programa a més de 20 emissores de tot Catalunya i també Andorra. Llargs i curts. Avui escoltant els Mongrins. Amb aquest disc que s'anomena Arrandonada, dedicat a Calella i també a la seva gent. Tenim encara més cançons per escoltar. Anem a escoltar una que s'anomena 90 Jan. És d'Olivier Marquès i és una cançó de l'any 2017. Si trobo el paper, us explicaré una miqueta sobre aquesta sardana.

Doncs bé, la sardana que escoltarem a continuació, aquesta composició d'Olivier Marquès. Què diu d'aquesta peça? Doncs que és una sardana descriptiva que vol escenificar la trajectòria de l'aplec de Calella i la seva lluita. Lluita constant per anar sempre endavant amb la mateixa força. Aquesta lluita reflecteix entre el vent i la mar, que apareixen metafòricament a la melodia i es mantenen fins al cop final. El so del vent passa entre les branques dels pins del Parc del Mau fins a arribar a prop de la platja, on la majestuositat del mar espera per començar aquest combat mentre la vila de Calella l'observa des d'un punt privilegiat. Cançó d'Olivier Marquès, norantejant.

0: La sardana i la seva història.
1: Correcte, la sardana i la seva història cada setmana a la vostra ràdio local. Marc Vilà Codina, flabiol i tamborí. Jordi Vilaró, Serradell, el Tible, David Bonoya Moreno, el Tible, Conrad Rafart Arsa, a la tenora, Martí Camós Segura, tenora, Jean-Marie Oriol, a la trompeta, Jordi Gelabert Cors, a la trompeta, Carlos Nieto Rodrigo, trompeta, Àlex Fuentes Serrat, al trombó, Mario Membrives Garrido, al fiscorn, Miquel Vega García, al fiscorn, i el Sixto Lara Carriquí, al contrabaix. Són els que formen part de la Cobla Montgrins i els que ens estan oferint cadascuna de les seves notes en aquestes cançons que avui estem escoltant. La Font de la Guineu, cançó de l'any 1923, és de Joaquim Subirà, que va estrenar aquesta sardana a Calella, com dèiem, l'any 1923, tres anys abans que s'iniciés la ple, que va celebrar la primera edició al 1926. Però aquest parc de la Pineda, aquest parc de Pineda, la Font de la Guineu, títol de la sardana seria l'escollit per la plec llevantí inicial tres anys més tard. I a continuació escoltarem una sardana que s'anomena Salutació, de Josep Maria Tarrides, és de l'any 1928. És una sardana que és una salutació que ofereix al pare l'any 1928 a l'Aventut Sardanista de Calella i en particular a la seva junta de 111 sardanistes i sardanes escrites per ell que han trobat diverses dedicades a la seva ciutat, a Calella. Però tot i que són les notes musicals de Balgú de Calella, les que estan gravades a l'emblema de l'agrupació, aquesta sardana recull el missatge d'amor de Tarrides a la ciutat de Calella. Són aquestes dues cançons que ara escoltarem, La Font de la Guineu, de Joaquim Subirà, del 1923, i Salutació, de Josep Maria Tarrides, del 1928.

Més cançons, estem a punt d'acabar ja aquest programa, estem ja a la recta final. Ocells i flors, és una sardana de Pau Guanter. És una cançó de l'any 1942.

0: Carles Mira el Peix presenta Llargs i Curts.
1: Si voleu escoltar bones sardanes, si voleu escoltar doncs, les cobles vostres preferides, cada setmana, a aquesta mateixa hora, us acompanyem a Llargs i Curts. Acabem, ens acomiadem i ho fem amb una cançó que s'anomena Dansaires Calallencs, de Jaume Castellà, és de l'any 1987, i res, la setmana vinent tornem, que us haig de dir, que la setmana que ve doncs seguirem aquí a la vostra ràdio escoltant les millors sardanes dels millors compositors. Salutacions al Carles Mira el Peix. Tornem la setmana vinent. Una abraçada per tothom.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detecten peixos morts al riu Arnera al seu pas per Maçanet de Cabrenys. Unes analítiques ho atribueixen a les altes temperatures i al poc cabal del riu. Una veïna denuncia en un vídeo excrements acumulats, portes malmeses, manca de bosses i una coberta foradada a Llançà. I contradiu les explicacions que atribueix l'alcaldessa durant un directe d'Instagram. Intervenen 263 quilos de xix en una furgoneta per a persones amb mobilitat reduïda a prop de la frontera. Els duaners van interceptar el vehicle al peatge del Bolo i el conductor ha estat condemnat a 3 anys de presó i a una multa de 2,63 milions d'euros.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
4: I parlant d'emocions,
5: 95

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. Recordem avui el 8è episodi de la primera temporada del Noticiari d'Havaneres. Vam parlar de l'emperadriu Carlota de Mèxic i el seu amor per l'havanera, la Paloma, del compositor basc Sebastián Iradier. Avui, en Martí ens vol parlar d'una altra curiositat d'aquella època. Martí, bon dia!
1: Hola, Gerard! Avui el meu relat torna a Mèxic. Al Mèxic de meitat del segle XIX, en plena època de canvis. Us explicaré un detall que implica de nou la cançó de moda en aquell moment, La Paloma.
0: Ja ens vas explicar que la cantant Concha Méndez va deixar impressionada a l'emperadriu Carlota de Mèxic amb la interpretació de La Paloma. Què ens vols afegir a aquell fet?
1: En primer lloc, he de fer una petita correcció al que vaig comentar a l'episodi 8 de la primera temporada del Noticiari d'Havaneres. Llavors vaig dir que Concha Méndez era cubana. I no, corregeixo, era mexicana. I fet aquest aclariment, anem al tema que ens ocupa. La Paloma va esdevenir molt popular en aquella època a Mèxic i va arribar a totes les classes socials i a cadascun dels racons de la societat mexicana. Mèxic vivia sota el domini del Segon Imperi Mexicà, imposat per intervenció de França al finalitzar el Primer Imperi Mexicà. Maximilià d'Habsburg, austríac, va ser posat a dit al capdavant del Segon Imperi com a emperador Maximilià I de Mèxic. El Segon Imperi va durar poc, només 4 anys.
0: Has dit que la Paloma era coneguda a totes les classes socials. És a dir, que tothom, ni que fos pel boca orella, coneixia la Paloma, entenc.
1: Si no tothom, una gran majoria de persones.
0: D'acord, Martí, si et plau, vés al gra. Quin és el contingut que ens vols explicar de la Paloma en aquell moment a Mèxic?
1: La Paloma es va fer molt popular, com ja he dit, però a més se sabia també que era la cançó preferida de l'emperadriu Carlota. Ja vam explicar que també la coneixien com la cançó de Carlota. En aquell moment a Mèxic hi havia molta tensió pel creixement del bàndol republicà, que volia derrotar el sistema imperial. A més, la guerra entre França i Prússia va debilitar molt les forces de l'emperador Maximilià de Mèxic.
0: I tot aquest embolic social que té a veure amb l'havanera de Paloma? No hi trobo cap relació.
1: Fàcil, els del bàndol republicà van fer quelcom per riure's de l'imperi a qui volien derrotar. Per fer-ho, van tocar un tema sensible. Van agafar l'havanera la Paloma, tan identificada amb l'emperadriu, i li van canviar la lletra de la tornada, a mode de mofa, per burlar-se de l'emperadriu Carlota i de retruc de l'imperi.
0: Clar, ara ho entenc. Va ser un cop de gràcia en la lluita pel poder, molt subtil per part dels republicans. Però saps quina lletra hi van posar?
1: I tant! Aquesta nova lletra es va fer molt popular entre els republicans. Mira, et recordo primer la lletra original de la tornada i després et dic la lletra republicana.
0: D'acord, Martí. Endavant!
1: La lletra original la coneixem tots i diu així: si a tu ventana llega una paloma, trata-la con cariño que es mi persona. Cuéntale tus amores bien de mi vida, corona-la de flores que es cosa mía. I la versió republicana és aquesta. Atenció! Si a tu ventana llega un burro flaco, trátalo con desprecio, que es un austriaco. Ni siquiera lo mires por la ventana, porque no quiere gringos la mexicana.
0: Uau, quin gir va donar la lletra amb aquest text. Es nota de debò el despreci que els republicans tenien sobre el poder europeu. Aquesta no la sabíem. Gran història, Martí.
1: Sí, la música també pot ser una bona eina política i de revolució social. Per acabar, només dir-vos que l'any 1867 la Revolució Republicana de Mèxic va capturar, processar i finalment afusellar l'emperador Maximilià I. Diu la llegenda que el mateix emperador va demanar que li cantessin la paloma abans de morir afusellat. El que no sabem és que si li van cantar, en quina de les dues lletres ho van fer?
0: Moltes gràcies, Martí Bacardí, per aquesta història apassionant, com sempre. Acabem directament avui amb la sintonia oficial del podcast. Fins ben aviat!

0: comença a haver-hi nivell.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
6: Per tu.
5: I per tots.
6: Escolta'ns.
5: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'm.
7: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
8: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
10: Cada diumenge...
11: A poc i bona lletra.
12: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
13: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

Mira, diré un acudit que hi vaig sentir ahir. Quina bèstia és la que dona més voltes després de mort? Doncs el pollastre. Ai, a mi m'ho va fer riure molt. I tant que em dona de voltes.

0: Notícies en xarxa.
1: L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Estela Busoms.
2: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
3: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
2: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.

0: la cultura que batega les nostres venes.
1: Sigues cultura, parla català.
0: La que ens connecta a la nostra terra.
1: Sigues cultura, parla català.
0: Catalunya. Els paisatges de mar i de muntanya.
1: Sigues cultura, parla català.
0: A la nostra gastronomia.

0: Sí, és cultura.
1: Sigues cultura, parla català.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
1: Com? El...

0: El xou de la Xandi Xou.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
2: El que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vila-sacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
3: Setze jutges d'un jutjat, menys el fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, els 16 jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Si us agraden les croquetes, aquest poema us encantarà. I és que parla de com són de bones, tant com un bon poema.
7: Hola, soc l'Ainhoa Núñez Sabariego. El poema que he escollit es diu Croquetes. I ha escrivit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè les croquetes és el meu menjar preferit. Croquetes, sense mollen les dentetes, quan la mare fa croquetes, ben roses i cruixidores. No te'n menges, en devores. En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
6: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Gràcies per escollir aquest poema tan bo. I és que, com a tu, als embaladits també ens agrada molt menjar croquetes i llegir poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
7: Adeu, embaladits.
8: Nice.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Yeehaw, Glassmaker!
1: Què dius? Què?
2: I tens proves del que dius? Doncs directe al jutjat. No tens proves?
1: No.
2: Doncs a l'infern per ser mala gent.
3: Un bon matí d'abril, de bona horeta, em vaig trobar un minyó a la fonteta. Olailà, la galindaina. Olailà, la galindó.
4: Us!

ens pots i vols escoltar, felicitats per voler i gràcies per triar. Si no pots perquè la tècnica, la situació, les ones no ho permeten, o potser no vols perquè no t'agrada el que fem, tranqui, l'oferta és àmplia i hi ha de tot en un dial ple per coses per uns i per altres. Sí, sí, ja, no és Ràdio Vilasacra, però tot és respectable i no sempre es pot tenir el que un vol.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detecten peixos morts al riu Arnera al seu pas per Maçanet de Cabrenys. Unes analítiques ho atribueixen a les altes temperatures i al poc cabal del riu. Una veïna denuncia en un vídeo excrements acumulats, portes malmeses, manca de bosses i una coberta foradada a llançar. I contradiu les explicacions que atribueix l'alcaldessa durant un directe d'Instagram. Intervenen 263 quilos de xix en una furgoneta per a persones amb mobilitat reduïda a prop de la frontera. Els duaners van interceptar el vehicle al peatge del Bolo i el conductor ha estat condemnat a 3 anys de presó i a una multa de 2,63 milions d'euros.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra? No.

0: tens 40 anys i continues vivint de la mami. Ella et fa el dinar, et renta la roba i en dona sostre, doncs li hauràs de fer un regal veritablement gran. Convida-la un cap de setmana allà on més il·lusió li faci. Això sí, sense tu.
1: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
2: Porta en firma. Amb segell.
3: I gratis, gratis.
4: Recordi bé.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: És que té de tot.
7: Bueno, sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.

0: Qui és que us troba intel·ligents, eixerits i espavilats? Qui és que us troba els més trempats?
1: Les iaies!
0: Qui és que explica a les veïnes que teniu grans condicions? Qui és que us troba els més bufons?

0: plomes dels mitjons, qui us sorgeix els pantalons?
1: Les iaies!
0: Qui és que us posa cataplasmes quan teniu mal de ronyons? Qui us alia?

0: que l'augment de la temperatura mitjana a Catalunya s'està consolidant. Ja estem 2 graus per sobre de la mitjana dels últims 75 anys. El butlletí anual d'indicadors climàtics del Meteocat constata l'acceleració de l'escalfament climàtic al nostre país a un ritme sense precedents des que es tenen registres, Montse Poblet.
1: El butlletí anual del Meteocat confirma que el 2024 ha estat el tercer any més càlid des que es tenen registres, darrere el 22 i el 23, i amb una anomalia de 2,2 graus respecte a les temperatures que teníem a finals del segle XX. És la confirmació que l'escalfament es consolida més ràpid del que preveien els models meteorològics i sense donar cap senyal que hagi de frenar a curt termini. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat.
2: Estem, diguéssim, consolidant un escalfament sostingut i que no té cap mena de visió d'anar a la baixa. Tot el contrari, cada cop tenim unes centèsimes de més escalfament cada any, no? El ritme s'està accelerant.
1: A l'escalfament de l'atmosfera derivat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle s'hi suma que ara tenim el doble de dies sense núvols dels que hi havia mitjans del segle XX, cosa que també fa pujar els termòmetres. Pel que fa a les pluges, el butlletí del Meteocat confirma la fi de la sequera, però alerta d'una tendència preocupant.
2: S'està veient clarament que els períodes en els quals estem ara, no?, de certa recuperació, cada cop són més curts i no compensa tota l'aigua que hem perdut, diguéssim, durant un període de sequera. Si no, com allò que diuen que cada vegada perdem un llençol, doncs amb una sequera cada cop perdem més aigua de la que hauríem hagut de tenir.
1: De moment, les pluges han ajudat a recuperar la vegetació de camps i boscos i la mida dels fruits de la primavera, però no han estat suficients per compensar l'assecament de pinedes al Garraf o la mort de vinyes al Penedès.
3: Pensa.

0: Associació Remplan Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Hola!
4: Què tal?
5: La ràdio de Vilasacra és...
2: És...
6: És...
7: És...
2: És...
7: És...
6: És...
8: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
9: Són de confiança. Són d'aquí.

0: Encara que no ens vegis, sempre hi som.
1: Ràdio Vila-sacra. Fets i no paraules.
0: Aquí diuen coses increïbles. Bona feina. 100% Empordà.
2: Trucar.
3: Hauré trucat.
4: No, no.
2: Truqueu. No, ells truquen.
5: Trucaré.
6: Trucaran? Hauran trucat?
2: Hauran trucat.
6: Vale, vale.

0: experiències del confinament.
1: Hola, sóc en Guillem Micaló i ara us diré tres rodolins. Tot el món va guanyant i el virus va marxant. A l'escola vull tornar i els meus amics saludar. Tot això va passant i a la normalitat anem tornant.

0: Notícies en xarxa.
1: A Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
2: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
3: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
2: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

0: les disposes i tens només poc.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum.
2: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.

0: de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És viu que mai.
2: I parlant d'emocions...
1: 3.
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilasacra. Avui.

0: Montpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
2: Castell d'Arbeca.
1: Situat a uns 4 quilòmetres del nucli de la població d'Arbeca, a la comarca de les Garrigues, les restes que en queden han estat rescatades i dignificades durant aquests últims anys. Actualment és propietat de l'Ajuntament d'Arbeca. Les primeres notícies que en tenim són de l'any 1158. El castell, que té el seu origen en una fortalesa àrab conquerida a la meitat del segle XII, va ser construït per ordre del duc de Cardona, Joan Ramon Folc IV, i estava guarnit i proveït d'una riquesa incalculable. Va ser la mansió senyorial de la casa més poderosa dels segles XV i XVI del Principat, els Cardona, que hi van residir durant 200 anys fins a la Guerra dels Segadors. Successivament, la senyoria de la vila va passar a mans dels Cornells d'Aragó i els Comtes del Pallars i va retornar a la casa dels Cardona l'any 1388. Amb la senyoria dels Cardona ve l'esplendor del castell, pel qual van passar figures històriques tan destacades com el rei Joan I el Caçador, Felip el Formós i el rei Felip II. La llegenda.
3: Es diu que el castell d'Arbeca tenia tantes finestres com dies té l'any. De tots els castells de Catalunya, aquest va ser el de més bellesa i el més envejat. A part de les seves 5 grans torres, el castell d'Arbeca tenia 365 finestres, cada una amb la seva reixa daurada. Els senyors, cada estació de l'any, residien en una cara diferent de la mansió, a tenor del fred o la calor. Diu la llegenda que el duc de Cardona va fer tallar les mans a l'arquitecte perquè mai més pogués repetir una edificació tan sumptuosa. En veure's espunyat, el constructor va dir que, encara donant ell les ordres, podria dirigir les obres d'un altre palau. Va ser per aquest motiu que el duc li va fer llevar els ulls i la llengua.
1: No us perdeu el mirador que hi ha dalt la paret més alta que queda del castell. Des d'allí veureu una panoràmica sorprenent, amb tota la plana d'Urgell al peu i enfront les muntanyes del Montsec. I acabarem amb una curiositat. Les olives de la varietat arbequina les va portar de Palestina el duc de Medinaceli, senyor d'Arbeca, al segle XVIII. La promesa d'un ral de brilló per cada olivera plantada en va impulsar el cultiu arreu de la comarca de les Garrigues. A partir de l'any 1762, en què es va començar a plantar les oliveres arbequines, la pedra del castell va anar desapareixent. Es va destinar a la construcció del molí nou, que va arribar a tenir 14 premses. Si pareu atenció, veureu que moltes cases del poble estan reconstruïdes en pedra del castell. Per saber-ne més, consulteu els webs castellsdelleida.com o arbeca.org/castell. Hi trobareu també el règim de visites, amb visites guiades fixes cada diumenge o dies entre setmana amb reserva prèvia. La durada aproximada de visita és d'una hora.
4: Continguts en xarxa.
5: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Hola, situació meteorològica complexa aquest cap de setmana a Catalunya, que s'ha d'accentuar encara més. Sembla, però, que a partir de dilluns no farà net, però no seran tan importants els ruixats. Per tant, es podrien donar acumulacions molt importants a sectors més aviat de la costa i prelitoral central, i durant aquest matí de diumenge mantindrem una situació semblant. Precipitacions més concentrades en aquest punt central de Catalunya, i a mesura que avancin les hores, lentament aquesta precipitació s'ha d'anar desplaçant cap a les comarques del nord-est. Per tant, a la tarda, on més hauria de ploure seria a les comarques del nord de Barcelona i a Girona. Però no acaba de desaparèixer del tot el risc de precipitacions a la resta del país. De fet, encara al vespre es podria reactivar algun ruixat cap a les Terres de l'Ebre. Amb tot plegat, aquest diumenge les temperatures baixaran una miqueta a migdia, i amb aquesta situació tenim diversos avisos, avisos vermells, en molts casos, avís vermell per intensitat de precipitació, amb més de 40 litres en mitja hora, més de 90 litres en 3 hores i també ha vist d'acumulació per més de 200 litres en 24 hores. I a mitjà termini, com dèiem, la inestabilitat anirà en menys, però no desapareix ni dilluns, ni dimarts, ni dimecres. Rosats més concentrats sembla dimarts, dimecres cap al nord del país i amb unes temperatures sense canvis importants.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: Oh, yes!
1: Tens alguna cosa a dir?
2: 972 51 12 68.
1: Digues la teva i t'escoltarem.
3: Hola, sóc l'Eloi Carrascal Lorenzo. Estic fent moltes coses, com per exemple matemàtiques, castellà, català, etc. A la tarda

0: tenir molt nerviós. I us diré un acudit molt guai. Sabeu què diu una pedra a una altra pedra? La vida és molt dura. Gràcies per donar-me una oportunitat i per deixar-me parlar. Bueno, us estimo. Adéu.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.
2: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vilasacra tot el dia.
3: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
4: Vine a sentir. 012, la millor resposta.
5: Té, filla, avui per berenar un flam.
6: Està caducat.
2: Sabíeu que les llars catalanes es malbaraten més de 150.000 tones d'aliments l'any? El malbaratament alimentari és responsabilitat de tots. Planificar la compra de manera responsable, ordenar adequadament la nevera i el rebost o reaprofitar i congelar les restes dels àpats són algunes mesures per prevenir-lo. Lluitem contra el malbaratament dels aliments. Tots hi sortirem guanyant.
6: Papa, ja no berenar.
5: Ai.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

passa així a ell, el Flaviol o ell, sempre em passa igual. Ai, el flautista de la banda municipal, tan guarnit i uniformat, sembla un general. L'animal del timbal pot anar fent bum-bum, i el ximplet del platet pot anar fent xum-xum. Però les noies sabem totes que l'Oriol sempre ha estat un virtuós amb el Flaviol. I en el món mai no ha existit un xiulet més eixerit. Tiro-li-ru-ri-ru-ri.

un xiulet més de xerí. Tiro-li-ru-li-ru-li, tiro-li-ru-li-ru-li, sempre em superaràs, Oriol! Oriol, fill meu!

0: Notícies en xarxa.
1: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
2: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
3: Un dret que sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. I penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del perquè és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
2: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
3: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
2: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
3: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
2: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
3: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
2: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
4: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
5: És Ràdio Vila-sacra.
4: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
5: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.
1: Us agrada, eh? Doncs sigue al dorso. Abans a la platja s'hi anaven vestits ratllats, amb fermalans, amb llaços, amb galindaines, amb botons fins al coll i camals fins al turmell, i amb unes galladetes per fer flams. Ara a la platja s'hi va com a la dutxa.

0: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català.
2: Que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
3: Do it!
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
7: Hola, sóc la Nerea. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol, la lluna és qui el sembra, la llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
6: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.

0: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
1: Ai, caramba!
2: Núria Pericas, pediatra i membre de la Societat Catalana de Pediatria.
3: La mortalitat infantil en els menors de 5 anys, 300.000 morts a l'any anualment, estan associades a contaminació ambiental. És prioritari allunyar els vehicles de les escoles.
2: Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem.

0: ens van dir, això és impossible.
1: Impossible?
0: Impossible com llançar-se des de l'estratosfera en paracaigudes trencant la barrera del so?
1: Impossible com que et caigui un llamp 100 vegades i encara siguis viu? Impossible, eh?
2: Perquè tot sembla impossible.
1: Fins que algú ho fa possible.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: A l'Alt Empordà.
4: Gràcies a tu. Gràcies a tu.
5: Increïble.
6: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua. Però qui està dins, difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
7: Te'n recordes, te'n recordes.
8: Ràdio Vila-sacra.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

0: Euskal Bizitzan.
1: Continguts en xarxa.
2: Ara un xic de cultura.
3: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
4: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
3: Apuja, apuja la ràdio.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Benvinguts. Us hem trobat molt a faltar i em fa molta gràcia. Jo volia parlar-te, a part de donar-vos la benvinguda i de tot això, de trobar-nos, això de les paraules, jo en diria una que és en escreix. O sigui, es deia, i pràcticament no la sé, ja no la sento, es deia, ho farem amb escreix, volen dir, ho farem amb gran, no? Amb gran, amb convicció i tal, i ara no es fa servir. Val, moltes gràcies. Un petonàs.
0: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: 107 FM.
2: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
3: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
4: Si m'enyoro...
5: T'abraçaré.
4: Si estic enfadat...
5: Et donaré temps.
4: Si no us puc dir ni pare ni mare...
5: Ho entendrem.
6: Hi ha moltes maneres de fer feliç un infant. Acollir-lo perquè creixi en una família també depèn de tu. Acolliments familiars de Creu Roja, amb la col·laboració de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. Més informació a acollimentfamiliar.org.
7: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
8: Instal·lacions Adrià Serra.
9: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
8: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
9: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: què necessites avui?
1: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: Y de calaix, tiro al dret, no de viatge.

0: mangina!
1: Bu mangina, bu mangina, bu mangina, bu mangina, bu mangina, bu mangina, bu mangina.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.
3: Hi ha res millor que una cervesa artesana vora el mar? Vine a Palamós. Dissabte 17 d'octubre, 8a mostra de cervesa artesana Mar de Birres. D'11 del matí fins a mitjanit a l'estenedor de xarxes. Música en directe, food trucks, espai infantil i mostra de cervesa artesana davant del mar. Organitza les caòtiques. Col·labora Ajuntament de Palamós i Diputació de Girona.
4: Tanca els ulls.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia. Vull explicar un cas que em va passar a mi. Que com me tenia que casar, clar, vaig anar a Santa Maria per apuntar-me pel dia, per l'hora, pel que sigui. I em van dir que tenia que anar a fer com un concert, no sé, en allà que ens explicarien coses i no sé què, que tots els que ens tenien que casar tenien que anar allà a la tarda o al vespre, i tant el meu marit com jo no hi vam anar, de cap de les maneres. I resulta que llavors van telefonar que em presentés a l'església. Vaig anar cap allà i em van dir, escolta'm, que vosaltres dos no us heu presentat per res i que teniu que venir. Jo dic, miri, primera, ell sempre està fora perquè és músic. Segona, jo estic treballant el segon torn de la tarda, que vaig de les 2 del migdia fins a les 10 de la nit. Així és que tampoc puc venir. I em contesta, ah, doncs així no us podeu casar. Així és mateix. Jo dic, ah, per això no es pot casar. Diu, no, si no vens aquí, no. I dic, bueno, si vostès no volen casar, d'una manera o altra, ens casarem pel civil, pel que sigui o el que sigui. Així és, que passi-ho bé. I diu, esperis. I jo dic, què passa? Diu, no, si és en aquest sentit, doncs sí, us casarem. Et sembla? I ja està.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
1: Repetiràs.

0: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: I parlant d'emocions...
4: 66.
5: A la teva ràdio.
6: Cuando me ve ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré.
7: No, hija, no.
8: Hoy me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy.
7: No, hija, no.
9: Radio Vila-sacra es una altra història.
10: No. Te lo digo o te lo cuento.
11: Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.
12: Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.

0: Els robatoris de dades que acaben en mans de ciberdelinqüents s'han més que duplicat en l'últim any. A més, els lladres informàtics fan servir cada vegada més la intel·ligència artificial. 4 de cada 5 correus falsos per robar-nos dades ja estan generats amb intel·ligència artificial, segons un informe de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Laura Caballero, directora de l'agència, explica que en l'últim any s'ha incrementat de forma exponencial el robatori de dades a tot tipus de plataformes, empreses i entitats.
1: Estem identificant clarament un augment, no, en el robatori de credencials, tant de les persones a títol individual com a nivell d'organitzacions. De fet, l'increment de robatori de credencials ha augmentat fins al 160%.
0: La intel·ligència artificial està ajudant els ciberdelinqüents a fer atacs massius i que siguin molt més creïbles. Per exemple, els que es fan a través de correus electrònics que repliquen a la perfecció logotips i textos totalment creïbles.
1: Les ciberestafes es tornen molt més sofisticades. Amb l'arribada de la IA generativa fa que puguin produir text, vídeos, veu, d'una forma que és superdifícil de distingir del que és legítim i del que no ho és. El 82 2,6% de correus ja estan generats, els falsos, ja estan generats per la IA, no? La intel·ligència artificial.
0: La recomanació de l'agència ja està alerta quan sospitem que les nostres dades han quedat compromeses. La intel·ligència artificial pot arribar a suplantar la identitat del nostre gestor i cal desconfiar fins i tot de les trucades. La recomanació de l'agència ja està alerta quan sospitem que les nostres dades han quedat compromeses. La intel·ligència artificial pot arribar a suplantar la identitat del nostre gestor i cal desconfiar fins i tot de les trucades. Cal desconfiar fins i tot de les trucades.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.

l'atenció primària i comunitària, coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Hola, situació meteorològica complexa aquest cap de setmana a Catalunya, que s'ha d'accentuar encara més. Sembla, però, que a partir de dilluns no farà net, però no seran tan importants els ruixats. Per tant, es podrien donar acumulacions molt importants a sectors més aviat de la costa i prelitoral central, i durant aquest matí de diumenge mantindrem una situació semblant. Precipitacions més concentrades en aquest punt central de Catalunya, i a mesura que avancin les hores, lentament aquesta precipitació s'ha d'anar desplaçant cap a les comarques del nord-est. Per tant, a la tarda, on més hauria de ploure seria les comarques del nord, de Barcelona i a Girona. Però no acaba de desaparèixer del tot el risc de precipitacions a la resta del país. De fet, encara al vespre es podria reactivar algun ruixat cap a les Terres de l'Ebre. Amb tot plegat, aquest diumenge les temperatures baixaran una miqueta a migdia, i amb aquesta situació tenim diversos avisos, avisos vermells, en molts casos, avís vermell per intensitat de precipitació, amb més de 40 litres en mitja hora, més de 90 litres en 3 hores, i també avís d'acumulació per més de 200 litres en 24 hores. I a mitjà termini, com dèiem, la inestabilitat anirà amb menys, però no desapareix ni dilluns, ni dimarts, ni dimecres. Ruixats més concentrats sembla dimarts, dimecres cap al nord del país, i amb unes temperatures sense canvis importants.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
5: Bon Preu Esclat.
4: En el temps.
6: Xica, tica i ballarica.
7: Tros de Quaniam és un insult ben genuí en català que a tothom li sona més o menys. Què és el Quaniam i per què és un insult? Quaniam en llatí volia dir per què. No has conegut mai algú que sempre vol tenir la raó i per evitar que la tinguis tu et xafa la conversa amb un perquè jo no sé què, perquè tu no sé quantos. En llatí, aquest tipus de persones eren els quoniams, els perquès. Fins i tot algunes vegades, en lloc de tros de quoniam, es diu tros de cònia. El quoniam ha passat a cònia. I cònia és una paraula del tot inventada que no té cap mena de significat. Però almenys sona més catalana que quoniam.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El Poble Nou de Figueres activa les 316 places d'àrea verda i estrena un aparcament de 25 places. El període de prova del nou sistema acabarà el 5 d'octubre i el pàrquing de Via Emporitana prioritzarà els residents, tot i que també hi podran estacionar els no residents. Llançà recupera la subhasta de peix a l'antiga i acosta la tradició marinera a les noves generacions. La recreació de la venda cantada ha tingut una gran acollida entre veïns i visitants en el marc de la Fira de la Gamba Blanca i la tradició marinera. Figueres canvia de dalt a baix la recollida de residus després de 25 anys. El desplegament comença el 5 d'octubre, incorporarà per primera vegada l'orgànica i anirà acompanyat d'un pla intensiu per netejar els espais dels antics contenidors.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Nou detinguts per una onada de grafitis en trens a Catalunya. Els Mossos resolen 53 episodis vandàlics arreu que han provocat més de 229.000 euros en desperfectes en combois ferroviaris. I és que hi ha joves que només pensen en fer mal, segons un revisor. Figueres invertirà 720.000 euros en la millora de la piscina municipal. A partir de mitjans d'octubre i fins al novembre es canviaran els finestrals que envolten la piscina, es repintaran els murs, es canviaran els filtres i s'afegirà un sistema d'ultraviolats per augmentar la qualitat de l'aigua filtrada. El 2027 serà el torn de la climatització amb el canvi del deshumidificador i les obres a una part dels vestidors. Molta gent pateix problemes de salut mental i no ho sap, segons els experts. L'actriu Mariona Esplugues torna al Festival Temporada Alta amb el monòleg d'autoficció, Boja, que ja ha fet girar per tot Catalunya.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
3: Benvinguts a Ràdio Vila Sacra, emissora líder a casa d'en. Demà m'enxamparàs.

0: cada diumenge
1: a poc i bona lletra.
2: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
3: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, estem aquí a punt ja en els nostres estudis centrals, ja realment transformats en una cuina d'aquelles que ens agrada a nosaltres, amb en Ventura Cantó. Molt bon dia, Ventura.
1: Bon dia.
0: I bé, nosaltres aquí sempre estem a punt de proporcionar-los aquests àpats de sempre, aquests àpats que, per més que passi la modernitat, sí. Ventura, això que diu que faran carn, ara d'aquesta de laboratori... Nosaltres explicarem, doncs, àpats d'aquests de sempre.
1: Botifarra mongeta és un bon porró de vi.
0: Sí, i tant que sí. Avui què ens vols explicar?
1: Avui farem un platillo de peus de xai amb tripa.
0: Sí.
1: De xai amb pèsols.
0: No, escolta'm, això ha d'estar, però boníssim, eh?
1: Jo per mi sí, i tota la vida m'ha agradat molt, perquè el temps que jo festejava, que la meva sogra sempre em feia. I m'agrada molt.
0: I per què se li diu platillo, això?
1: Bueno, dir platillo per dir un plat, és igual.
0: Sí, però bueno, hi ha algun tipus de platillo, com a dir que sempre se'ls ha dit platillo.
1: Es deia platillo perquè fotis un plat de... un plat de diguéssim... tipus entre una tapa i un dinar.
0: Sí.
1: I es deia així, bueno, es deia. Per dir, bueno, el nom, per dir un nom, un platillo, com... per dir, un d'allòs a la Costa Brava, un d'allòs a la Navarra...
0: Sí.
1: Un sistema així per treure un nom del plat que fas.
0: Escolta'm una cosa, però d'aquest platillo, que és de tripa i pota de xai, que dius, en trobes de cuites? O en trobes d'aquest producte?
1: Sí,
0: se'n ven, perquè hi ha vegades que algunes carnisseries, si vas a carnisseries normals, no en tenen a l'exposició, eh?
1: A regla general, això de la patilla és... ai, això de la tripa i pota és com aquest pas que vas a comprar els callos, diguéssim, la tripa d'allòs, de vedella, tripa i pota de vedella.
0: Sí, vinga, va, anem a posar-nos a fer aquest platillo.
1: Posem el nostre.
0: Va.
1: Vinga, agafarem uns quants peus, 6 peus i 3 o 4 tripes de xai.
0: Sí.
1: Amb mig quilo de pèsols, una ceba grossa, un got de vi, tomaca... pots fer ratllada o de pot, 4 ametlles torrades,
0: sí.
1: Alls, aigua, oli, sal i pebre. I farina, una mica de farina.
0: Molt bé. Doncs, bueno, a veure...
1: Si us compres diguéssim el peu de porc i la tripa crua, l'has de bullir.
0: El peu de xai.
1: El peu de xai.
0: Bueno.
1: I els peus de xai i la tripa... l'has de bullir. Si no, si la compres ja bullida, doncs ja la tens. La talles. El peu s'enters,
0: sí.
1: Que es fan així mig, o sigui, el peu tallat per la meitat,
0: sí.
1: I es fan... fas el sofregit de la ceba amb la tomaca.
0: La ceba, que la fem en juliana...
1: No, ceba per trinxat per fer el sofregit.
0: Val, trinxada, doncs, eh?
1: Sí. I després, esclar... després ja bulls els pèsols, que estiguin una mica bullits, no ben bullits, una mica bullits per costi una mica menys a fer.
0: Va.
1: I fas, bueno, ja ho tens tot això fet, i doncs després ja com tens els sofregits fet, i poses el tripa i pota, el pèsol, una mica de... el fas bullir una mica amb la... primer, bueno, abans de posar el pèsol... que bulli així una mica el
0: sofregit, vols dir?
1: No, que amb el sofregit, amb el vas de vi, i fregeixes, que vagi fent una mica xup-xup la tripa i pota.
0: La tripa i la pota.
1: I després ja com fa un rato que va, i tires el pèsol. I fas una picada amb les ametlles, l'all i una mica de julivert, bueno, fas la picada normal.
0: Sí.
1: I, bueno, i després ja com està, poses tot, que vagi bullint, que vagi fent el xup-xup, ja com està, per acompanyar i fas una mica de maionesa o aioli.
0: Ah, val, molt bé.
1: Que pots fer la maionesa mateix, ara faig una maionesa, jo la faig, que poso amb un tubo,
0: sí?
1: Poso l'ou, sal, una mica de... i poso una mica a vegades de llimona, i poso el...
0: l'oli, no?
1: I poso un gra d'all, sí? i faig l'oli i faig la maionesa.
0: Tot junt,
1: ja queda com una aioli.
0: Vale. Vale.
1: I després per servir serveixes així i et queda estupendament.
0: Ha d'estar boníssim, eh?
1: Sí.
0: Escolta'm una cosa, a veure, els dubtes que sempre tinc jo a l'hora de fer àpats de cuina. Si la tripa i pota, no sé si ho has acabat d'explicar, està crua, en quant de temps tenim que posar-la a bullir?
1: L'has de bullir, bueno, esclar, una horeta ben bé l'ha de bullir.
0: O se té que anar punxant a veure,
1: sí, sí, si està bé.
0: Al toc.
1: Sí, això és el mateix que fer els callos, bueno, els callos que diem, que, esclar, els has de mirar de com estan fets, perquè ara ja en venen de, ja bullits i
0: sí,
1: tot.
0: Sí, sí.
1: Però ara no, abans no, ara eren crusos, es feia els dies de tallar, o els dies de bullir enters i després tallar-los.
0: Sempre com bulls aquest tipus de tripa, tant sigui, doncs, a veure, de vedella com de xai, i poses llaurer, i
1: sí,
0: poses
1: llaurer,
0: un tall de botifarra, no, perquè si no, posa no, botifarra negra,
1: no,
0: perquè
1: llaurer,
0: li agafi gust, això,
1: no,
0: què?
1: No,
0: no ho fas
1: llaurer,
0: tu?
1: Bueno, no, ho vulguin fer, vale. Jo, per regla general, sempre llauré una mica farigola.
0: Ah, farigola.
1: Una mica farigola.
0: Però com és que hi poseu farigola?
1: Mira, farigola per donar-li una mica de gust al bullit.
0: Es nota el gust de la farigola?
1: Una mica, però no, després és més pel bullit.
0: No, no, perquè això és costum, eh? Sí, algú de molta gent no és que fa, eh?
1: Abans es gustava molt, perquè la farigola, penso jo, totes les cases, tothom tenia farigola allà penjada.
0: Sí, fora.
1: Al pati, sempre hi havia un ram de farigola penjada. Sempre.
0: Bueno, i és un tipus d'herba aromàtica que serveix per moltes coses, eh?
1: Serveix per
0: moltes coses. Per netejar la vista, per tot.
1: La farigola mateix, quan tens mal d'ull, tu fas una lloc,
0: infusions
1: de farigola i amb l'aigua de farigola tu vas afegant els ulls, allò que tens, saps que agafes mal d'ull.
0: Sí.
1: No? I allò va estupendament.
0: Jo me'n recordo d'un meu familiar que, bueno, vull dir, al metge no hi anaven pas, eh? Amb la farigola s'ho arreglaven tot, eh? S'ho anaven a arreglar tot.
1: Les herbes tota la vida han sigut per les malalties, han sigut per tot, les herbes, tota classe d'herbes. I és veritat, i és ben veritat.
0: Molt bé, Ventura, anem a treballar a repetir, doncs, aquest platillo,
1: sí,
0: que avui ja ens has comentat.
1: Sí,
0: ja. I va, sí que preferiríem, doncs, agafar-ho ja cuit, que ens estalviarem,
1: sí,
0: molta feina.
1: Perquè, bueno, jo sempre parlo de els ingredients, més o menys, parlo per fer per 4 persones, més o menys, el que es fa.
0: Però això es deu poder congelar, no? Encara que estigui fet.
1: Ah, no pots congelar. Mira, el congelat, si el descongeles, no es pot descongelar. Però si tu ja ho cuines, ja ho pots tornar a congelar.
0: Ah, val.
1: Si he cuinat, ja ho pots tornar a congelar. Ah, cru, tornar a congelar, no.
0: Val.
1: Igual que un peix, el peix congelat tu ho fas, però tornar a congelar no. Per això a vegades quan vas a comprar dius, cony, es pot congelar? No, et diuen alguna cosa, el peix,
0: sí,
1: o alguna,
0: sí,
1: la peixateria. No, no, no pots congelar allò, el calamar, que
0: clar,
1: ja, perquè ja el tenen congelat.
0: Ja està congelat. Escolta'm, ara que parlaves també dels pèsols, amb aquest àpat, els pèsols, si en comprem i els desgranem nosaltres, què ens aconselles per congelar-los? Que fer-los i fer un tomb?
1: No, no.
0: O hi ha crusos directament?
1: No, crusos directament poden anar a la nevera.
0: És a dir, netejats,
1: perquè
0: no?
1: Pensa que els pèsols amb aquests cuinats, que a vegades n'he parlat molts, n'hem fet molts ara, penso que el pèsol sempre és per restar una mica la furtor del menjar. Sigui carn, sigui el que sigui. Perquè el pèsol, com és dolç, sempre contrasta una mica amb les carns o el que sigui, que pot ser més fortes.
0: Ah, està molt bé.
1: Per això fa el pèsol. Bueno, i va bé, i a més és bo. I ara que és el temps, encara més.
0: I tant, per això que vull dir que ara que és el temps, allò que en compres és... i els congeles, però el temps de congelació, ho saps, més o menys, quant
1: no,
0: temps pot durar?
1: No, vols congelar allà, el poso una bossa, congelar allà, sí, amb aquests tapes.
0: Sí.
1: Poso allà i a congelar, i bé, molt bons.
0: Molt bé, vinga, va, repetim els ingredients, vinga. Ventura, i...
1: Ja diré jo, agafar 6 peus i 3 o 4 tripes de xai, mig quilo de pèsols, una ceba grossa, un got de vi, tomaca, una tomaca grossa ratllada, o si no, de pot, pots 2 o 3 cullerades de pot, les ametlles torrades, els alls, el julivert per fer la picada, aigua, oli, sal i pebre. I una mica de farina. Ah, no ho he explicat bé, perdoneu-me. La farina, És per lligar una mica la salsa.
0: Ah, està bé. I on te la posem, doncs? La
1: com fas el sofregit, posa una mica de farina, un grapadet,
0: sí.
1: I després tires el vi blanc i ja queda la salsa.
0: Ah, val.
1: Perquè no quedi tan... no quedi la salsa tan...
0: sí,
1: tan clara.
0: Sí, tan clara.
1: Queda una mica espessa. Queda una mica més bé.
0: Bueno, perquè sembla que també amb la picada,
1: sí,
0: doncs sembla que ja tindria que espessir-se també, no?
1: També
0: potser no...
1: una mica. El que passa la picada és més pel gust que don,
0: sí,
1: que don l'ametlla i l'all.
0: Molt bé, doncs aquí tenim aquest platillo que realment doncs encara és temps de menjar-lo, perquè això a ple estiu potser em bafo una mica, no?
1: Sí, bueno, però també el menjaríem, eh?
0: És que és un tipus de plats aquests.
1: Això és com el ple estiu, que dius, bueno, a vegades vas allà al bar i demanes una plata de callos.
0: Sí,
1: una
0: sí,
1: de callos.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ah, callos és una cosa calenta, una cosa... que semblaria de d'hivern.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però també t'ho menges
0: també
1: igual.
0: També t'ho menges. Que realment, a veure, Ventura...
1: un escollent de carn d'olla és més...
0: Ventura, que te tinc que dir-te una cosa, de que pràcticament aquest tipus de plats, de callos i aquest platillo,
1: sí,
0: el jovent, com parles de vísceres, que diuen ells,
1: sí,
0: i això no els hi va, eh, alguns?
1: No, no.
0: Això
1: bueno, sí, se'l foten com si diuen allò amb un aperitiu que van a fer la cervesa.
0: Val.
1: Allò, una tapeta.
0: Sí, sí.
1: És una tapeta.
0: Però vull dir, quan parles de vísceres, ja...
1: ah, sí, no, ja no.
0: Dius, doncs mira, un cervell rebussat... ui, no, això, aquestes
1: no,
0: coses
1: ja no
0: els hi va pas. Molt bé, Ventura, gràcies per aquest
1: vinga
0: espai. Que fuets i de ventals, fins la setmana
1: bon
0: que ve.
1: Bon dia a tothom.
0: Vinga, adéu, bon dia.
1: Bon dia.
2: Joder, ¿cómo se lo flipan, nen?
3: Ah, amiga. Radio Vila Sacra.

0: dius que et preocupa el meu futur, que vols el millor per mi, però no et dona la gana reciclar. Passes de separar les teves deixalles. És més fàcil posar-ho tot a la mateixa bossa. El meu futur també va en aquesta bossa?
1: No reciclar llaunes, brics i plàstics provoca esgotament dels recursos naturals, despesa d'energia, permanència de residus en el medi ambient. Reacciona. Recicla llaunes, brics i plàstics al groc. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.
2: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.

0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: Ràdio Vilasacra.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
4: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora no, vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que pocs semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà, capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vilasacra és la que millor ho ha entès, perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vilasacra també és una forma d'esperança.
0: Participa amb nosaltres.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
0: Repetiràs.

0: telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia, mira, jo te mano el de mica en mica d'en Joan Manel Serrat, que el tinc al cap i com truco no hi penso. Adéu-siau, guapos.
0: Per parlar amb la ràdio.
6: 972-51-12-68. Deixa el teu missatge.
0: Calent, calent, calent.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on. Banca Mòbil de Catalunya és un servei de la Generalitat de Catalunya que porta els caixers automàtics i els serveis financers als municipis que no disposen d'oficina bancària. Es tracta d'una xarxa d'oficines bancàries mòbils itinerants que té l'objectiu de garantir la inclusió financera arreu de Catalunya. Els veïns dels municipis afectats rebran els serveis d'una sucursal bancària i els atendrà personal especialitzat. El servei es presta amb les mesures de seguretat exigibles d'acord amb la normativa de seguretat privada, inclòs el caixer automàtic instal·lat. S'adreça a 503 municipis, més de la meitat dels municipis de Catalunya. Per informació del servei a la vostra població, dirigir-vos directament al vostre ajuntament. A Vila-sacra, telèfon 972-50-75-23.
12: Hola, Joan.
13: Hola, Sílvia.
12: Què fas aquest cap de setmana?
13: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Notícies en xarxa.
1: Foment del Treball demana una legislació que fomenti la construcció d'habitatges i redueixi la falta d'oferta al sector. El director d'Economia de la Patronal Catalana, Salvador Guillermo, ha expressat la preocupació que tenen a Foment per la possibilitat que les mesures que es tirin endavant penalitzin els propietaris i agreugin els problemes d'accés a l'habitatge.
2: Es preocupa que es prenguin mesures que vagin no a favor de garantir i de millorar el mercat de l'habitatge, sinó de buscar un culpable que no és el culpable, de posar-li el barret de culpable i de prendre mesures que estan més orientades a unes certes creències que no a unes certes realitats.
0: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
3: A Ràdio Vila-sacra rebem suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. Notícies en xarxa.
2: El Ministeri de Sanitat es compromet que l'avortament farmacològic estigui disponible també als centres d'atenció primària de la sanitat pública. Ana Pujol.
3: Fins ara, l'avortament farmacològic només podia dur-se a terme als centres hospitalaris, però en breu també serà possible a la xarxa d'atenció primària. Ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Mònica García, en un acte amb motiu del Dia Global per l'avortament legal, segur i accessible.
4: Detrás de estos cambios hay algo muy cotidiano. Ahorrarte desplazamiento, ahorrarte sufrimiento, ahorrarte inseguridad. Saber a quién llamas si tienes una duda, sentir que hay un equipo que te conoce y que te acompaña. En definitiva, que cueste menos decidir con libertad, que haya menos barreras para esa decisión.
3: En paral·lel, el Ministeri d'Igualtat treballa en un nou reglament o decret per garantir que aquelles que vulguin interrompre el seu embaràs tinguin tota la informació per fer-ho.
1: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
5: Com bé saps, escoltes Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com al 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
1: Hola, situació meteorològica complexa aquest cap de setmana a Catalunya, que s'ha d'accentuar encara més. Sembla, però, que a partir de dilluns no farà net, però no seran tan importants els ruixats. Per tant, es podrien donar acumulacions molt importants a sectors més aviat de la costa i prelitoral central, i durant aquest matí de diumenge mantindrem una situació semblant. Precipitacions més concentrades en aquest punt central de Catalunya, i a mesura que avancin les hores, lentament aquesta precipitació s'ha d'anar desplaçant cap a les comarques del nord-est. Per tant, a la tarda, on més hauria de ploure seria les comarques del nord de Barcelona i a Girona. Però no acaba de desaparèixer del tot el risc de precipitacions a la resta del país. De fet, encara al vespre es podria reactivar algun ruixat cap a les Terres de l'Ebre. Amb tot plegat, aquest diumenge les temperatures baixaran una miqueta a migdia, i amb aquesta situació tenim diversos avisos, avisos vermells, en molts casos, avís vermell per intensitat de precipitació amb més de 40 litres en mitja hora, més de 90 litres en 3 hores, i també ha vist d'acumulació per més de 200 litres en 24 hores. I a mitjà termini, com dèiem, la inestabilitat anirà en menys, però no desapareix ni dilluns, ni dimarts, ni dimecres. Ruixats més concentrats sembla dimarts, dimecres cap al nord del país, i amb unes temperatures sense canvis importants.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
5: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
6: Complejant. Complejant. Amb Caral Pedemonte.
7: La Copla Vents de Riella és la banda sonora del Bacus Verdú, la festa de la verema i el vi. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La festa de la verema i el vi de Verdú ha recuperat dues danses escrites per a copla d'Agustí Cuí i Jesús Ventura, que podem escoltar avui. Parlem amb els organitzadors de Bacus Verdú, una festa que vol ser referent a la comarca de l'Urgell i que té la copla de protagonista. Aquest és el programa 507 i tenim més titulars. El grup Mirant al Cel de Sabadell busca compositors i compositores per la tercera edició del concurs de composició de sardanes, que convoca pel juny de l'any que ve i que està dotat en 3.500 euros i 3 premis. La colla Jovencells de Cervera penja les espardenyes després de 69 anys. Ho ha anunciat al concurs del seu poble aquest cap de setmana. I Mare Nostrum i Violetes del Bosc, més a prop de disputar-se l'enfrontament pel primer lloc al Campionat de Catalunya després del concurs de la Mercè d'aquest diumenge. Repassem el que ha donat de si els concursos de Barcelona i Sitges, vàlids per les categories del Campionat de Catalunya Gran Alaví i també Juvenil. L'Aplec del FES ja té sardana dedicada a l'escrit al nord català Frederic Guiset i la podem escoltar al programa. I a més, també han sortit les bases per ser capital de la sardana el 2029. Les repassem. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coblejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vila-sacra.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana ha passat a Verdú, i així ho expliquem.
2: Coblejant, notícies.
1: Aquest cap de setmana Verdú ha celebrat el Bacus Verdú, la festa de la verema i el vi, que ha tingut la copla Vents de Riella de banda sonora i amb la qual han recuperat dues danses per a copla, una de Jesús Ventura i una d'Agustí Cuí, que han fet ballar tota la faràndula de la població de l'Urgell. La copla ha interpretat, després de molts anys sense sonar, dues peces musicals vinculades a la tradició de la piada, que és la trepitjada del raïm. Són la piada verdonina del compositor Jesús Ventura i el ball de la verema d'Agustí Cuí. Van sonar per primera vegada el 1994, interpretades per l'Esbart Folklòric d'Horta, i ara s'han volgut recuperar per tal de crear comunitat i identitat de poble a través d'aquest fenomen cultural.

0: Cesc Giró és un dels coordinadors del Bacus Verdú en declaracions al Coplejant.
1: Bé, doncs, des de l'organització del Bacus Verdú volem donar vida a totes les figures de cultura popular que hi havia a Verdú, un poble petit d'aproximadament 900 habitants, però que té molta mostra popular, i per fer-ho vam recuperar unes partitures que havia escrit en Jesús Ventura fa uns quants anys, a l'inici d'aquesta festa, dedicades precisament a la festa de l'Arema i del Vi de Verdú, titulades La Piada Verdunina, que descrivia musicalment el procés de xafar raïm amb el peu, que és el que se'n diu piar. I el que hem fet és recuperar aquestes melodies a través de l'Arxiu de Cobla de Catalunya i repartir-les per als diferents gegants, la mulassa, els nans que hi ha a Verdú. Aleshores, doncs, cadascun d'aquests elements va sortir a la plaça a ballar amb aquestes músiques, i esperem que això es converteixi en una tradició i que cada any es vagi consolidant i tothom esperi aquest moment i que les músiques cada cop vagin sent més conegudes i més populars perquè la gent les acabi cantant a la plaça al ritme de tota aquesta mostra de cultura popular.
0: Aquestes partitures les han recuperat gràcies a l'Associació Músics per la Cobla, que han fet aquesta recerca precisament després de la mort de Jesús Ventura. Anem a escoltar un fragment d'aquestes dues danses recuperades. Comencem per la Piada Verdunina del compositor Jesús Ventura, que sona així. Anem a escoltar un fragment del Ball de la Verema, que en aquest cas és una dansa d'Agustí Cuy. Aquest Ball de la Verema d'Agustí Cuy. Trobareu imatges a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant, on es veuen els diferents elements de la faràndula verdunina ballar aquestes dues danses recuperades. Els organitzadors tenen la voluntat que el Bacus Verdú es converteixi en una festa de referència a tota la comarca de l'Urgell i ampliï l'imaginari festiu de la població.
2: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem ara amb una sardana dedicada a Verdú, a l'Urgell. És de Josep Coll Ligora i és una de les seves més balladores i conegudes. Verdú a Sant Pere Claver, una sardana que s'estrenava l'1 de gener de 1954 i que escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Això era Verdú a Sant Pere Clavé, de Josep Colligora.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: I obrim la crònica esportiva.
2: Coplejant, àrea de campionat.
0: I avui hem de parlar de la represa del campionat de Catalunya aquesta tardor, perquè ha tornat per grans a juvenils i alevins a les jornades de Barcelona i Sitges aquest cap de setmana. I és que aquest diumenge al matí Barcelona va acollir el 76è concurs de sardana esportiva dins de la Festa Major de la Mercè, organitzat per les colles de Barcelona. Va ser un acte multitudinari vàlid pel Campionat Gran A, on es van enfrontar les colles Violetes del Bosc, Mare Nostrum, Mans Amigues i Mirant al Cel. La colla Maig descansava en aquesta jornada. La copla que hi va participar va ser la principal del Llobregat, que va interpretar tres sardanes per als Grans A. L'Home dels Mil Somnis, d'en Nevat, també Memòries compartides d'Enric Cortí i Sardana de carrer d'Enric Casals. Tres sardanes molt boniques, precioses, de fet, però força senzilles a nivell d'interpretació. Pel que fa als resultats, Mare Nostrum i Violetes del Bosc estan més a prop de disputar-se l'enfrontament pel primer lloc al Campionat de Catalunya a les dues jornades de la final, que seran a Banyoles i a Balaguer després d'aquest concurs, perquè van ser les que van sortir més victorioses dels enfrontaments, i entre elles Violetes es va situar en primera posició perquè va guanyar a Mare Nostrum en el seu enfrontament. Ara, Mans Amigues, Mirant al Cel i Maig ja no tenen gaires possibilitats per escalar posicions a la jornada de Vilassar de dalt la setmana que ve amb els resultats de Barcelona, ja que amb la classificació d'ara, Mirant al Cel segur que competeix ja com a màxim per la tercera posició, ja que descansa a Vilassar i les altres dues ho tenen molt cru per guanyar a Violetes i a Mare si no ho han pogut fer a Barcelona, però el temps dirà. Pel que fa als enfrontaments, si els mirem al detall, a la primera sardana, la d'Anna Abad, doncs hi trobem com Mare Nostrum guanyava a la colla Mans Amigues i Violetes del Bosc guanyava a la Mirant al Cel. A la segona sardana, Mirant al Cel va perdre contra Mare Nostrum i Violetes del Bosc va guanyar a Mans Amigues. I a la tercera sardana, aquest enfrontament entre Violetes i Mare el va guanyar Violetes del Bosc, i a l'enfrontament entre Mans Amigues i Mirant al Cel l'enfrontament se'n va anar per la colla de Cassà, els Blanc i Vermells. Els parlaments abans de la sardana de Germanor, que per cert va ser una estrena d'Amadeu Escoda, el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, es va dirigir així a les colles.
3: Estic molt content, el concurs de la Mercè, una vegada més, cap de manxer dels concursos de Catalunya, un concurs que no els podem perdre, que hi hem de ser-hi tots, que hi hem de participar-hi tots, i estic molt content per això, perquè heu ballat molt bé, sou molts, i a més, porteu la dansa catalana a dintre. Però deixeu-me dir una cosa que ja sempre us he dit, però avui vull aprofitar aquí que hi ha la comissionada de la llengua de l'Ajuntament de Barcelona per dir una cosa que sempre dic. La llengua de Catalunya és el català, però la música de Catalunya és la sardana. I per tant us necessitem a tots perquè això ho tireu endavant. Sense vosaltres això és impossible. Per tant,
0: de la seva banda, Marta Salicru, comissionada de l'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, va fer una defensa que la sardana és un espai de trobada on hi cap tothom. L'escoltem.
4: Que necessitem també que al segle XXI aquesta sardana continuï sent revolucionària, continuï sent reivindicativa, i que a més, doncs, que com a part d'aquest esperit revolucionari sigui una sardana que obri la rotlla a tota la ciutadania, vinguem d'on vinguem i tinguem l'aspecte que tinguem, i que la sardana sigui doncs una manera d'unir-nos, una manera de gaudir de les festes, una manera de gaudir de la nostra cultura, i que ho puguem fer juntes.
0: Colles de Barcelona ha aprofitat el concurs de la catedral per renovar el seu logotip. El va encarregar la Xènia Oliver, dansaire de la colla Tarragona Dansa, i és un logotip on una rotllana de sardanistes abstracta sustenta la Sagrada Família com a símbol d'identitat de la ciutat. És l'evolució del logotip que es va fer pels 75 anys de l'entitat l'any passat. sardanes que va ballar les colles grans és sardana de carrer i és que, com va explicar l'organització, cada any programen una sardana antiga que val la pena recuperar i que soni a plaça com aquesta meravella d'Enric Casals. L'escoltem, és sardana de carrer d'Enric Casals i la podem trobar a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya al disc Sardanes d'Enric Casals i de Filló 1892-1986, àlbum 4.1.

Això era Sardana de carrer d'Enric Casals. I continuem amb la crònica esportiva i és que ens situem ara a Sitges perquè diumenge a la tarda va organitzar el seu concurs de sardana esportiva anual vàlid, en aquesta ocasió pel campionat Alaví i Juvenil, també territorial de les comarques barcelonines i les colles lliures. Va ser a la Fragata amb la cobla Maricel que va interpretar les sardanes Mariona de Jordi Paulí i Tocant el cel de Felip Morales per els alavins i les sardanes Abril 1975 de Jordi Molina i Som-hi que s'acaba d'entrar Ricordi per als juvenils. Anem a comentar els resultats pel que fa als juvenils, que també tenen aquests enfrontaments entre Cabirols i Destell. A la primera sardana va guanyar Cabirols i entre Giravolta i Nova Tarragona Dansa va guanyar la colla Giravolta de Valls. A la segona sardana, Nova Tarragona Dansa va perdre contra Cabirols i Destell també va perdre contra Giravolta. I els alevins, que recordem que van per classificació, no per enfrontaments, com en les altres categories, en primera posició hi van quedar els ballesans Ocells de la Pessigolla, en segona posició els menuts dansaires del Vendrell, els Trapelles de Sabadell van quedar en tercera posició i en quarta posició Xamosa de Barcelona. Taps de Cassà de la Selva van quedar cinquens i els petits dansaires del Vendrell van quedar sisens. Empatats a la setena i vuitena posició van quedar Diumuniets de Lleida i la Guineu Saltirona de Vilanova de Bellpuig. Aquest diumenge 4 d'octubre seran les colles veteranes que reprendran el campionat a El Vendrell. I també en clau esportiva, la colla Jovencells de Cervera ha dit que plega després de 69 anys. Malauradament, la colla Jovencells de Cervera ha anunciat que cessa la seva activitat després de la festa major de la capital de la Segarra, Cervera, posant punt i final a una trajectòria de 69 anys dedicats a la sardana. L'anunci va arribar aquest cap de setmana coincidint amb el concurs de Cervera aquest diumenge. A les xarxes s'han vist mostres de condol a la colla que plega, com per exemple els seus companys de la colla Font de Valldans, que diuen que és un dia trist al concurs de Cervera perquè la colla anfitriona, la Jovencells, després de 69 anys d'existència, ha dit adéu a la competició. Quan en un moment del concurs ens expliquen la colla Font de Valldans, la presidenta de la Federació Sardanistes de les Terres de Lleida, Pepita Solsona, ha pres la paraula i ha anunciat la notícia. La família sardanista de les Terres de Lleida ha perdut una part de la seva vida. Des de la colla Font de Valldans també expliquen que senten que s'hagi produït aquesta baixa i que quedarà per la història de tot el que els Jovencells han fet per la sardana. Nosaltres tanquem aquesta notícia esportiva amb la sardana precisament que Simó Giribert va dedicar a la colla Jovencells al 1978, que l'escoltem i la podem trobar en el disc Les sardanes de les colles volum 1 a càrrec de la cobla Marinada.

0: Això era Jovencells, de Simó Giribert.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Amb Caral Pedemonte.
0: Déu-n'hi-do amb l'activitat d'aquest cap de setmana.
1: Connexions al territori.
0: I n'hi ha més, perquè dijous al vespre l'agrupació sardanista de Calella va celebrar la ballada maduixada de Festa Major de la Minerva a fora l'embalat de Calella amb la cobla Ciutat de Terrassa. És el seu acte de Festa Major que van començar ja l'any passat i que va plegar a sardanistes i calellencs. L'entitat va donar maduixes gratuïtament a tots els assistents a la mitja part de la ballada. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Flàvia Boleda ja ha presentat Bolo 02 en creuaments sardanístics al Glam Canalla de la Mercè de Barcelona aquests passats divendres i dissabte. El parc del Fòrum es va omplir per escoltar la simbiosi entre sardana i punk amb la cobla formada d'oc per a l'ocasió. Imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge les cobles Mediterrània Juvenívola de Sabadell, la Principal de Llobregat i la Sant Jordi van ser la banda sonora del 51è aplec de Sant Cugat del Vallès, organitzat per l'entitat sardanista de Sant Cugat. L'aplec, celebrat a la plaça d'Octavià, va comptar amb la sardana incògnita, sortejos i concurs de colles improvisades. I aquest dissabte la comissió de plec de Rubí va organitzar el 28è plec de la sardana a la plaça del Doctor Guardiet a la tarda i a la nit amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal de Llobregat. Van oferir berenar amb coca i mistela i sortejos a més de les sardanes. I dissabte al vespre l'Ajuntament de Mollà va celebrar els 300 anys del seu campanar a la plaça de Catalunya amb la participació de la cobla Juvenívola de Sabadell. A la part final s'hi va sumar l'orquestra de l'Espai Musical de Mollà i també hi va participar la colla Llaç d'Amistat. I la plaça Sant Jaume de Barcelona va acollir aquest diumenge a la tarda una ballada de sardanes multitudinària a càrrec de la cobla Marinada i organitzada per l'agrupació cultural folklòrica Barcelona en motiu de les festes de la Mercè. Unes festes que, per cert, el dia de la Mercè, el 24 de setembre a Barcelona, també hi va haver sardanes. Va ser amb una ballada organitzada per l'agrupació cultural folklòrica també a la plaça de la Mercè amb la cobla La Principal de Llobregat. També imatges a les xarxes socials. I per acabar, aquest dissabte la cobla Bisbal Jove va oferir una ballada de Festa Major a Cursa, organitzada per l'Ajuntament a la plaça del Firal. També trobareu imatges a les nostres xarxes socials. Anem a escoltar una sardana d'Albert Cotó dedicada a les festes de la Mercè. Així mateix es titula aquesta sardana, que és de 1902. Déu-n'hi-do, l'escoltem.

0: Això era Les festes de la Mercè, d'Albert Cotó.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
3: Comença a haver-hi nivell.
4: Notícies en xarxa.
5: El 80% de les persones que viuen al carrer han patit alguna agressió o discriminació i d'aquestes, el 25% han estat víctimes de porofòbia, és a dir, l'aversió als pobres, segons l'informe presentat per la Fundació Arrels. Més detalls, Marga Esparza.
6: Segons l'informe, la majoria són víctimes de robatoris, han patit insults i humiliacions i gairebé la meitat agressions físiques, però un de cada quatre han patit directament a porofòbia, com el José Luis Miralles.
7: Sí, me iba a dormir a Hospital del Mar, pero bueno, un día la guagua, quedaron 5 chicos y bueno, ¿no? Empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si, y por qué, ¿no? Que simplemente ver la mirada de la gente, ¿no? Cómo te mira con desprecio, con asco, ¿no? Con repugnancia, por el hecho de estar en la calle.
6: Una situació que pateixen per viure al carrer, com explica la directora d'Arrels, Bea Fernández.
8: Que tots aquests delictes i agressions produeixen perquè les persones estan vivint al carrer. Per tant, donar respostes a la situació de sensellarisme d'aquestes persones és també prevenir la porofòbia i la victimització.
6: Des d'Arrels també recorden que l'augment dels discursos d'odi també agreugen la situació d'aquestes persones.
9: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
10: Ai, ai.
9: I ara?

0: xica, tica i ballarica.
1: Sabies que el 90% dels errors de la parla es produeixen a l'inici o al final d'una conversa? Aquests errors són deguts al que coneixem com a llenguatge automàtic, és a dir, quan deixem que el subconscient faci tota la feina sense que nosaltres haguem de prestar gaire atenció. D'aquesta manera es donen situacions d'allò més surrealistes, com quan el caixer del supermercat ens diu que tingui un bon dia, però nosaltres pensem que ens està oferint el tiquet de la compra i li contestem no, gràcies. Vigileu amb les salutacions i els comiats i intenteu ser conscients d'allò que dieu.
2: I parlant d'emocions.
3: 21.

0: informació, música, entreteniment.
1: Com bé saps, escolta Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.
2: T'has llegit les bases?
3: I convocat el tercer concurs Mirant el cel de composició de sardanes. El grup sardanista Mirant el cel ha convocat aquesta tercera edició, un certamen que naixia el 2022 coincidint amb la celebració del 75è aniversari de l'entitat, i després de l'èxit de participació d'aquestes dues darreres edicions hi haurà aquesta nova convocatòria. El concurs està obert a tots els compositors i compositores que hi vulguin participar, amb un màxim de dues obres per autor. Les sardanes poden tenir temàtica i títol lliures, però han de ser originals i inèdites i no poden haver estat premiades en altres certàmens, com sempre. Les composicions també hauran de ser anònimes, sense cap dada que permeti identificar-ne l'autor, i han d'estar instrumentades pels 11 instruments de la cobla. Les obres es poden presentar per correu certificat enviant la partitura i les particel·les al grup sardanista Mirant el cel, al carrer Montserrat número 13 de Sabadell, o bé també en format PDF al correu electrònic concursmirantelcel@gmail.com. En tots dos casos cal aportar també les dades personals de l'autor, el DNI i un breu currículum, mantenint separada aquesta informació de la partitura per garantir aquest anonimat. També es pot adjuntar un àudio de la sardana. El termini d'admissió d'aquests originals acaba el 4 d'abril del 2027. Un cop tancat el termini, el jurat, format per 5 persones vinculades al món de la sardana, encara a concretar i amb reconeguda qualificació musical, juntament amb un representant de la colla sardanista Mirant el cel com a secretari, es valoraran les obres. El jurat seleccionarà 6 sardanes finalistes i els compositors seran avisats abans del 15 de maig del 2027. Els premis seran de 2.000 euros per al primer classificat, 1.000 per al segon i 500 per al tercer, aconseguint una dotació econòmica pels premis de 3.500 euros. A més, totes les sardanes finalistes rebran un diploma de reconeixement. Aquestes 6 composicions finalistes es podran escoltar el 28 de maig al Teatre Principal de Sabadell en un concert a càrrec de la Cobla La Principal del Llobregat, on coneixerem aquestes guanyadores. Durant aquest concert es donarà a conèixer el veredicte del concurs. Aquesta tercera edició, el grup sardanista de Mirant el cel reafirma així el seu compromís amb la creació de sardanes i reafirma així la seva predisposició a la composició per a cobla, tot i ser un grup sardanista de competició. Podeu consultar les bases al seu perfil d'Instagram. I seguim amb aquesta secció de si t'has llegit les bases, perquè s'han publicat les que et permeten optar a ser capital de la sardana 2029. Som Sardana ha obert el termini perquè els municipis interessats puguin presentar la seva candidatura, que s'haurà de formalitzar abans del 14 de febrer de l'any que ve. Qualsevol municipi pot aspirar a aquesta distinció sempre que compti amb una activitat sardanística pública i socialment reconeguda, com ara l'organització de cicles de ballades, concerts de plecs, concursos o cursos d'ensenyament de la sardana. Per presentar la candidatura cal que el ple de l'Ajuntament aprovi la sol·licitud a proposta de l'entitat sardanista. En cas que hi hagi diverses entitats sardanistes al municipi, es recomana que la proposta es presenti conjuntament. La documentació ha d'incloure les entitats promotores, la composició prevista del comitè organitzador, l'acceptació dels actes bàsics de la capitalitat i una proposta d'activitats opcional per al dia de la proclamació i per a la resta de l'any amb dates corresponents. També cal detallar els espais disponibles per celebrar els actes. Pel que fa als terminis, les candidatures juntament amb el dossier d'activitats s'han de presentar abans del 14 de febrer. Com dèiem, les bases també estableixen que la proclamació de la capitalitat es farà habitualment el tercer dissabte de març. El municipi escollit haurà de constituir un comitè organitzador, com dèiem, i haurà de treballar en coordinació amb Som Sardana. Durant tot l'any s'haurà d'impulsar un programa d'activitats relacionades amb la cobla i la sardana. Pel que fa a les properes edicions, Castellà del Vallès serà la capital de la sardana del 2027, mentre que Ripoll n'assumirà la capitalitat el 2028. Ara els municipis interessats ja poden començar a preparar les candidatures per al 2029, mentre gaudeixen de la capital de la sardana d'aquest any, que és el Vendrell. Si parlem del concurs de composició de la Mirant al cel a Sabadell, en les dues ocasions anteriors que s'ha celebrat el premi, l'ha guanyat el compositor de Blanes, Martí Delgado. En la darrera edició del 2025 va guanyar el concurs amb la sardana País d'Atzur i d'Or, una sardana que podem escoltar a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat ara mateix aquí al Cop.

0: Això era País d'Atzuri d'Or, de Martí Delgado.
1: Poblejant les estrenes.
0: I obrim les estrenes perquè hem tingut accés a la sardana d'estrena de l'Aplec del Fes, i és que aquesta població de Ponent, al seu aplec, de fet, ja té una sardana dedicada. Es va estrenar el 5è aplec de la sardana del Fes aquest passat 12 de setembre, dissabte, i és una sardana del nord català Frederic Guiset, que hi va sovint amb la seva cobla, la Mil·lenària, en aquesta població de Lleida. La sardana és el Fes 5è aplec de Frederic Guiset, i nosaltres avui la podem escoltar a càrrec de la principal del Llobregat, una de les cobles que va formar part d'aquest aplec, juntament amb la Mil·lenària. L'escoltem i sentim així la darrera estrena de Frederic Guiset, Flavi Olaire, de la Mil·lenària.

0: Això era el Fes cinquè aplec, la darrera estrena de Frederic Guiset.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: L'agenda.
0: Vinga, obrim aquesta agenda retallada. Les ballades, si les voleu consultar, les trobareu a la web de Som Sardana. Comencem a dijous 8 d'octubre perquè a 8:45 hi ha el Festival de Tardor de Sant Gregori amb la cobla La Principal de la Bisbal i un concert de cobla. Dissabte 10 d'octubre també hi ha concert a Tossa de Mar, que és la vigília del 39è aplec de la Sardana amb la cobla Ciutat de Girona a partir de les 10 del vespre al cinema Montserrat. I l'endemà hi haurà la Diada de Plec de Tossa, edició 39, a 11:15 i a les 4 de la tarda, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer amb les cobles La Principal de Llobregat, Ciutat de Girona i Reus Jove. Diumenge 11 d'octubre també hi ha el 58è a Plec del Remei a Flix, a partir de 11:15 i a les 5 de la tarda. Diumenge 11 d'octubre també a les 4, 55è aplec de la Sardana de Súria amb les cobles La Principal de la Bisbal, la Cobla Súria i la Berga Jove. I també a les 7 hi ha concert de sardanes i música de cobla a la Selva del Camp amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Dilluns 12 d'octubre és festiu i hi haurà el tercer aplec de la Sardana de Rasquera amb la Cobla Reus Jove a partir de 11:40 i a 11:05 de la tarda. També el dia 12, 56è aplec de tardor de Torelló amb les cobles Ciutat de Girona i Juvenívola de Sabadell a partir de les 4 de la tarda. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 8è aplec de la Sardana del Picat, que arriba dissabte 10 d'octubre a partir de 11:45 i de 11:45 de la tarda amb les cobles La Principal de la Bisbal i La Principal del Llobregat a l'espai poliesportiu. Mentre esperem aquest aplec de ponent, escoltem el Parc del Graó de Carles Rovira Reixac, a càrrec de la juvenil de Bellpuig, en un disc enregistrat l'any 2000. La sardana és d'aquell mateix any, de fet, 2000. L'escoltem.

0: Això era el Parc del Graó de Carles Rovira.
1: Cuplejant.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres ens tanquem aquesta edició que enceta el mes d'octubre del 2026. Per això, ara mateix, escoltarem la sardana 1 d'octubre de Marcel Caselles. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, cuplegeu força.

0: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
1: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: Notícies en xarxa.
1: Brussel·les demana a tots els països europeus que estalviïn electricitat i gas ara que s'apropa el fred de l'hivern. Preocupa sobretot l'estat de les reserves de gas a Europa, més baixes del que és habitual per culpa de l'encariment dels preus i de la guerra a l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
2: El responsable europeu d'energia, Dan Jorgensen, avisa que el moment és delicat i que el bloqueig a l'estret d'Hormuz ja ha costat més de 100.000 milions d'euros en la factura energètica dels europeus.
3: This of course shows us...
4: Això ens demostra com de dolent, com d'insostenible és per nosaltres dependre de fonts d'energia que venen d'altres llocs del món.
2: Per això emplaça els governs a limitar la temperatura dels edificis públics, a apagar l'enllumenat dels carrers quan sigui innecessari i evitar estufes i calefactors en llocs oberts, com ara terrasses. Però, sobretot, la gran prioritat de Brussel·les és estalviar electricitat durant les hores punta del dia, perquè una alta demanda de llum obliga a activar les centrals de gas per cobrir totes les necessitats de consum elèctric. I ara mateix la Comissió Europea admet que les reserves de gas són excepcionalment baixes, diu. Tot i això, Brussel·les descarta que hi hagi un risc immediat de falta de subministrament, tot i la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Uala!
2: Déu-n'hi-do.
3: Sabies que els sobrenoms afectuosos i familiars es diuen hipocorístics? Quan en comptes de Josep diem Pep i en comptes de Maria diem Mariona, estem utilitzant noms hipocorístics. Aquests noms són una derivació que expressen simpatia o afecte en forma de diminutiu o altres modificacions. La forma d'escurçament tradicional es fa suprimint una o més síl·labes del nom, com Txell, que és un derivat de Meritxell, o Bet, que és un derivat d'Elisabet. D'altra banda, hi ha noms que accepten més d'una varietat hipocorística, com Francesc. Aquí podem dir Cesc, Xesc, Xec, Xisco, Cisco o Frank.
4: I parlant d'emocions,
5: 93.
6: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
2: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.
3: La més musical de l'Empordà.
4: Ràdio Vilasacra.
5: Cosa que no tothom pot dir.
6: Què? Què?

0: Besitos.
1: Patunets.
2: Radio Vilasacra.

0: arriba el moment de rebre la nostra companya Victòria Palma. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Victòria.
1: Mira, l'altre dia vàrem anar a aquell balneari muntagut que està a la carretera entre Ribes i Campdevànol, sabeu? Que avui dia no funciona. Un balneari que es va inaugurar l'any 1878, preciós. Les moltes coses que em van captar l'atenció, que n'hi havia moltes, vaig veure una fotografia que de l'any 1910, d'una festa que varen fer allà, diguéssim, a l'àgora del balneari, que hi havia, doncs, tot d'homes ballant una sardana, i hi havia com tres rotllanes. Una era d'homes, potser n'hi havia 8 o 9, i després al final hi havia unes quantes dones, una altra que era mixta i una altra que tornava a ser d'homes. I els hi vaig comentar que quina gràcia que em feia, perquè temps enrere havia llegit un llibre, aquell de Jaume Iats, Corre la sardana, que parlava precisament que abans les sardanes la ballaven majoritàriament homes.
2: Per tant, no es ballaven aleshores com estem acostumats a veure-les a ballar ara.
1: Ui, no. Què va, mira, en Jaume Iats, en el seu llibre, un llibre que està escrit a diverses mans, no, però que es diu Corre la sardana, ho explica. Diu que les ballades de sardanes abans eren tumultoses i que els balladors d'ara no les sabrien ballar, aquelles sardanes que eren desordenades, eren ràpides, i que en comptes de puntejar-se, es corrien, d'aquí el títol aquest de precisament de Corre la sardana. I està bé tenir-ho clar perquè és una altra manera d'entendre els orígens de la nostra estimada dansa, no? Perquè, entre d'altres coses, allà que diu que la definició de la sardana és un ball d'homes i dones que s'agafen de les mans en una única rotllana i que s'apleguen una festa que mai és excloent, doncs no sempre ha estat així, la veritat.

0: El que sí és així és que la sardana neix a l'Empordà. Estem sentint ara l'Empordà, sardana d'Enric Morera. És així o no?
1: Neix a l'Empordà i va tenir un llarg recorregut, ha tingut un llarg recorregut fins a arribar on es troba avui dia. Mireu, ja l'any 1959 el gran escriptor empordanès Josep Pla es queixava precisament d'aquest camí que havia emprès la sardana cap a la capital i que ja portava uns quants anys que hi havia arribat quan ell ho escriu aquell 1955. Diu així: primer, les sardanes només es ballaven a l'Empordà, però després els músics de Barcelona s'interessaren per les sardanes i ja la tingueren armada. Avui, escriu, és a dir, el 1955, les sardanes s'han comercialitzat com gairebé totes les coses d'aquesta època i això fa que el seu futur sigui assegurat. I per això, aquella fotografia del 1910 del balneari que us deia, la sardana ja havia sortit de l'Empordà. De fet, eren els de Barcelona els que se l'havien emportat fins allà a estiuejar, per dir-ho d'alguna manera, no? Allà on anaven ells anaven les distraccions. Uh-huh.
0: Quan, Victòria, quan comença a ser un ball de moda?
1: Doncs mira, a partir del primer terç del segle XIX fins entrat al XX, era un ball de moda a l'Empordà. De moda, eh? De música moderna de l'època, la música pop, diguéssim, no? Uh-huh. I convivia amb altres balls del moment, de tota mena, els xotis, els valsos, els pasdobles, americanes... I era una de les distraccions principals. El ball, clar, com encara ho és avui dia, servia, doncs, entre altres coses, per seduir. I les ballades de sardana era pels nois el lloc on mostrar-se públicament davant de les noies, però també davant de tots els presents, no? En certa manera, els joves anaven allà per ensenyar-se, per lluir-se, vamos.
2: I aleshores ja la interpretaven, les cobles, tal com les coneixem avui?
1: Sí, tota la música, fos el ball que fos, era interpretat pels músics de la cobla, que és que el nom cobla és el que rebien les formacions musicals aquí, com bé saps, Joan, al nostre país, i que podien variar de nombre de músics, segons, no? Músics que a part, al principi es guanyaven la vida exercint un altre ofici, doncs eren calcers, hi havia barbers, rellotgers, Juli Garreta, sense anar més lluny, va ser rellotger d'ofici, que havia heretat del seu pare, i també músic, no?, i ho va exercir durant anys, etc.
0: Aquests, per tant, eren els músics que divertien els joves, llavors. Era el seu moment d'esbarjo?
1: Exacte. I també... Exacte, també com tot moment d'esbarjo, però molt joves, no tan joves, moment de buscar parella, també moment de conèixer altra gent. I és curiós, perquè això em va encuriosir molt, no?, quan ho vaig constatar durant uns quants anys i llargs, que la sardana la dominaven els homes. I això que us vaig dient, no? Mireu, un llibre del 1883, que es diu La història de l'Empordà, el va escriure l'historiador i un dels precursors del catalanisme, Josep Peia, explica que les anelles de la sardana s'han de formar alternant home-dona, però sovint ballen gairebé sempre només els homes. 1883. I era així, eh? Busqueu per on busqueu i regireu per on regireu totes les fotografies que he anat trobant d'aquella època, o que les vaig trobant així escampades, o que podeu trobar vosaltres, fixeu-vos-hi a partir d'ara, no? I com més enrere anem, millor, no? Perquè la millor o pitjor, no sé com dir-t'ho, però vull dir que constata, eh? Vull dir que la majoria de gent que la ballaven eren els homes.
2: I per què creus que passava això, Victòria?
1: A veure, doncs probablement per diversos motius, no? I un d'ells és més ancestral del que ens imaginem, i és que el ball no deixa de ser un ritual, i en aquest cas de lluïment davant dels altres. Ho han fet les tribus sempre, ho fan, i també els animals ho fan. Moltes vegades són els mascles els que es llueixen davant de la parella, i a més, un altre motiu també de pes és que les dones no podien seduir en públic ballant, i les que ho feien estaven molt mal vistes. Uh-huh. Per això els que es lluïen eren majoritàriament els homes. Ballar sí, però mai prenent la iniciativa. Ells els havien de treure a ballar, com s'ha fet sempre. Avui dia ja les dones ballem sense que ens treguin a ballar, però abans qui sortia a ballar, no? A més, molts balls eren en parella, la majoria. Un dia vaig parlar, us en recordeu, d'aquell col·legi de corders de Barcelona del 1600, que ballar era de bona nota, ballar i fer esgrima, però era de bona nota i s'ensenyava a ballar, però els homes, només els homes, no? Doncs això passa tres quarts del mateix amb la sardana, és un reflex de la societat, és clar.
0: Uh-huh. Existia, hi havia algun mètode per aprendre a ballar sardanes?
1: I tant. Mira, Un cop convertida, com us deia abans, en un ball de moda, la sardana, i tal com dirà Pla, 100 anys després es va començar a comercialitzar. Però en 1850 ja va aparèixer publicat a Figueres un mètode per aprendre a ballar sardanes, el primer mètode que va aparèixer, que ha aparegut en la història d'aquest ball. El va escriure un bon amic de Pep Ventura, es deia Miquel Pardàs, i entre altres coses, és curiós, diu, explica regles perquè els balladors, homes, no quedin malament, en ridícul, davant les noies, però també el públic en general. I diu així: perquè los que se dediquen a ballar-les puguin portar-les amb tota seguretat, sense temor de quedar feos davant l'immensa concurrència que avui dia corona nostres places, diu.
2: Per tant, quedava clar que els que contaven i repartien les sardanes eren els homes, doncs.
1: Home, i tant, sempre els homes, tot i que de ben segur que les dones en sabien, oi? Però, clar, la veu cantant havien de ser els homes, i a plaça més. Això de manar en públic, no?, que us he de dir, estava reservat pels homes i un grapat de dones poderoses. Això vol dir, això no vol dir que les dones no manessin a casa, eh? Però bé, però ara voldria anar al moment que diu la definició de la sardana, que és una festa que mai és excloent. I això no sempre ha estat així. Aleshores, eren els obrers i els senyors passaven el seu temps d'oci junts? No. Doncs com voleu que ballessin junts? Si mirem alguna fotografia antiga d'alguna ballada de sardanes en una plaça, veiem que les classes socials estan ben diferents. Ui, ara em sona el mòbil, imagineu-vos, esclar, és en directe, això, eh? Vale. Doncs que vull dir que les classes socials estaven ben diferenciades. I ho veiem per la manera que anaven vestides la gent, i perquè s'agrupaven segons el seu estatus. Les rotllanes parlen per si mateixes, els barrets d'elles, els bombins d'ells, les barretines d'ells, les boines, els mocadors al cap de les dones, o res.
0: I això quan canvia?
1: Sí, tot això, doncs, mentre anem avançant els anys, la sardana és cada cop més mixta i més oberta a rebre tothom en la mateixa rotllana.
2: I quan comença a ser signe d'identitat catalana?
1: Doncs exactament no et sabria dir, però en aquella història de l'Empordà que abans deia del 1883, en cap moment, fixeu-vos, això és curiós, es fa menció de la sardana ni com a tradició ni com a cap valor perquè vingui d'antic. Però en canvi sí que hi ha un moment del llibre que diu: la sardana és nuestro baile nacional, saludat-le. Per tant, ja parla de nació, i per tant es podria dir que s'està construint les bases per convertir-la en la dansa de tot, en la dansa del nostre país, i que a grans trets agafarà una altra volada i serà ben rebuda aquí a la capital.
0: I com hi va arribar, a la capital?
1: Doncs mira, havia anat fent viatges, d'anada i tornada, com a ball, com a diversió, però s'hi va anar quedant. Primer va marxar tota sola, però també em va passar que els empordanesos, alguns, havien marxat a viure i la van començar a reclamar. En certa manera, serien els empordanesos qui ajudarien a exportar-la, i aquells empordanesos la convertirien, doncs, a la capital, en un ball de moda, en un ball dels diumenges, per dir-ho així.
2: Això per un costat, però per l'altre hi ha també el naixement de la nova consciència nacional.
1: Exacte. Consciència nacional i consciència cultural, amb voluntat d'oferir música nostra, música genuïna enfront a les músiques forànies, la música italiana, la sarsuela. I això farà que el catalanisme, doncs, aprofiti el ball empordanès per convertir-lo en un nou símbol de tot el país. Fins que el 1800... Ui, que pesats que són! Fins que el 1871, un diari de Barcelona ja parla de les sardanes com un patrimoni propi dels catalans. Surt així. I les catalanes, estelles catalanes i tant, però ja veus que aquí pintaven poca cosa, en aquests orígens de la sardana, és veritat.
2: Gràcies, Victòria. Perfecte.

0: Notícies en xarxa.
1: En plan econòmic, males notícies per als que tenen una hipoteca o en volen signar una. L'Euríbor s'enfila al setembre per sobre del 3,2%, la taxa més alta en dos anys, Climent Sabater.
2: Un augment de l'Euríbor de més d'un punt respecte a l'any passat fins al 3,2%, que dispara la quota de les hipoteques que tinguin ara revisió. En cas que l'actualització sigui anual, l'encariment frega els 90 euros al mes de mitjana i supera els 1.000 euros l'any. Si la revisió és semestral, la quota pujarà 60 euros al mes i uns 700 en un any. I per què puja l'Euríbor? Segons l'analista de Helmy Cash, Miquel Riera, per l'augment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu per frenar la inflació.
3: Si es preveu que el BCE pujarà tipus i, per tant, que els bancs es finançaran més car, doncs els bancs es presten diners a un interès superior entre ells en base a aquesta predicció i, per tant, l'Euríbor puja.
2: I la perspectiva dels analistes és dolenta. Si es manté l'encariment dels carburants que pressiona l'alça la inflació, els mercats avancen noves pujades dels tipus d'interès que poden posar l'Euríbor per sobre del 3,5% a finals d'any. I en aquest context també s'encareixen les hipoteques noves, ja siguin fixes o variables, perquè el diner és més car.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir. Sense

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà és la quarta comarca amb més residents estrangers establerts en els darrers 5 anys. Lloret de Mar és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més proporció de residents arribats a Catalunya durant els darrers 5 anys, amb un 24,1% de la població incorporada en aquest període. Cadaqués reivindica el comerç local com a patrimoni viu amb aparadors en cadaquesem. 9 establiments s'han sumat a la comerciada per reivindicar les botigues com a espais de comunitat, identitat i vida quotidiana. Més de 1.500 comerços de 32 municipis de Catalunya participen a la comerciada 2026. L'oli de Can Font, de l'Empordà, triomfa al Japó i és reconegut entre els 500 millors del món. L'explotació agrícola de Pedret i Marzà aconsegueix una medalla de plata a l'Oliva Japan 2026 i entra la prestigiosa Guia Flor Zoler.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
1: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
0: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
1: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Torna a connectar amb la vida.

Estàs a 4 síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. Etalentum. A Etalentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. Etalentum. Next to people. Next to companies.

0: Això és La Taverna, una cita setmanal amb el món del camp de taverna i el mar per a totes les amigues i amics que us agraden les havaneres, la cançó de taverna i el mar.
1: Bon dia, amics i amigues. Benvinguts a la tardor. Doncs ja hem canviat d'estació.
2: Avui la trilogia que us portem és d'un grup històric, el grup Alba, que eren de la Bisbal. En el seu temps va ser un dels millors grups. Escoltem-los cantant el mestre Ortega Monasterio, El meu avi.

La segona peça dels Alba és del mestre Ramon Carreras i Perich. Escoltem com ens canten una peça clàssica com és Un llop de Marc.

Molt bé, doncs ara escoltarem també una havanera d'en Ramon Carreras. Aquesta és poc coneguda, però també és molt antiga. Com a tercera i última peça d'aquesta trilogia del grup bisbalenc Alba, ens canten Visions del matí.

0: Els diumenges al matí, la taverna, escoltem.
1: El racó de la sardana. Demà, d'Anna Isabel de Luis.
2: Avui, en Can Blanenc, d'en Xavier Forcada i Carreras, nascut el 10 de novembre de 1943, qui, a l'any 1965, va composar la seva primera sardana, en Joan i la Maria Dolors. Seguidament escoltarem en Can Blanenc per la cobla i banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes.

0: Els diumenges al matí, la taverna.
1: Ara escoltarem a Neus Mar, que del seu treball titulat Aigua de Flors ens canta Habanera Embrujada, que ens ve de Canàries. L'autor és en Manuel González.

0: recuperem, com no, l'espai, el racó de l'Albert i el mar. Bon dia, Albert.
1: Bon dia a tothom.
0: Què és la gamba?
1: Pues la gamba, començarem per dir que és un dels peixos més nous que se coneixen. És dels que tenen menys vida, almenys pescada. La gamba la va començar a pescar un senyor italià que es deia doctor Rizzo, i la va agafar casualment amb nanses o gàbies, perquè llavors, aquells anys 1816, no hi havia arrossegament. La gamba només es pot agafar amb arrossegament. Fora aquests anys que anomeno, que va arribar fins a la costa catalana, el sistema de pescar la gamba vermella, que n'hi ha d'altres classes...
0: Això te volia comentar. En parlem molt de la gamba vermella, però hi ha altres espècies, no?
1: Sí, sí,
0: per exemple, al sud, la família Onubense, allà a Huelva, pues, en gaudeixen que si la gamba blanca és la millor del món, que
1: correcte,
0: sí, que tal. Si passem al Charco i ens anem al Golf de Mèxic, allà hi ha el Camarón.
1: El Camarón.
0: I, que, bueno,
1: i si te'n vas a Indonèsia o te'n vas a les costes del Pacífic, són nius que la meitat d'aquestes gambes és l'aliment dels peixos grans com balenes o peixos d'aquests. Vull dir que n'hi ha moltes classes.
0: La gamba viu, o sigui, en els indrets on hi és, on es cria, doncs viu també amb altres espècies conjuntament, no? Perquè tu...
1: Sí, però ja no es agafaran aquest fons. La gamba vermella, tinguem en compte que la gamba clàssica vermella que coneixem aquí es agafa amb sotades, o sigui, des dels 300 metres fins als 1.200 que es pesca avui dia. Aquesta gamba vermella viu en vaguades, en sots o riols formats a baix, al fons. Lògicament, allà hi ha molt de pors. Tot el pors que té el mar s'està posant en aquestes poses, però és pors natural. I el que té la costa, que té la sort de tenir rius bons d'aigua dolça, com tenim el Ter, com tenim, sobretot, que és el que porta aquí els sediments, el Roang, que desemboca al mig del Golf de Lleó, les sotades es van omplint d'aquest fang, i això és el que nutre la vida de la gamba.
0: Yeah.
1: I la gamba aquesta, tenim la sort, els pescadors de Roses, que tenim uns sots que tota la gamba és la mateixa, perquè es comunica per vaguades, i el sistema de, o prevé amb els trasllados dels corrents, la gamba va parar aquests sots.
0: Però jo vull remarcar que bueno, que el fenomen gamba no només existeix des de que hi han aquestes campanyes gastronòmiques, no? Vull dir, la gamba de fet ha estat, per alguns indrets era el menjar de pobre, que deien, perquè a molts indrets, per exemple a la Costa Brava, on antigament era, estic parlant de principi del segle XX, recordo en Pep Gilet, el capità de Marina de Calella de Palafrugell, recordo fa anys, pobret que ja va morir, però recordo que em comentava un dia a taverna de que tenien que menjar gamba i llagosta. I li deien a sa mare: mama, gamba i llagosta. I els hi deia: sí, fill, sí, això és el menjar de pobres.
1: Bueno, té una explicació. No hi havia diner. Hi havia molta gamba i molta llagosta. Aleshores, la gamba que es venia, com que no es podia exportar de la nostra costa, màxim, a partir de que va haver-hi el tren a la costa catalana, que es va poder portar en els mercats de Girona i de Barcelona, la gamba que no es venia en el poble, pues, es havia de menjar. I aleshores era una cosa apreciada i valorada. La compraven els que podien i la que no, allà quedava. O sigui, no podies fer oferta i en menjaves.
0: Com evoluciona? Hem trobat, gràcies a l'amic Vicenç Ginestà, perquè jo avui, de cara al programa, doncs he anat buscant poemes, coses, i és difícil sobre la gamba, específicament no hem trobat gaire cosa. I en Vicenç Ginestà em va enviar una cosa molt simpàtica, una coral, sembla una coral infantil, i parla de la gamba. L'escoltem?
1: Aviam.

0: home.
1: Estat, molt maca, per cert. Almenys, discreta.
0: Podria ser l'himne de la campanya, no? Allò, els cuiners cantant...
1: I ballant allà al passeig a Marc.
0: Els tècnics de l'Ajuntament allà, amb els braços aquí allà, vull dir... Res, és un, ha sigut un toc simpàtic, doncs, de la gamba, que és que no hi ha gaire producte més. O sigui, els autors ja podien fer poemes i fer coses, podien fer una idea, no?, de que a la campanya de la gamba, doncs,
1: massa diners
0: es presentin treballs, doncs, relacionats amb la gamba, poemes... La gamba i el mar, la gamba, el mar i tu, vull dir, no sé, títols així suggerents. Tornem ja breument, perquè sempre ha estat molt cotitzada la gamba, i sobretot sí, darrerament.
1: De sempre. Ja siguent jo subhastador, i d'això fa uns quants anys...
0: Ja ha plogut, no?
1: Penseu que va arribar... sobre les festes de Nadal o les festes de Pasqua, si era un any que no n'hi havia gaire, es va arribar a vendre a 18 i a 20.000 pessetes al quilo.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, puc dir-ho perquè era el subhastador i el venia a aquest preu. Ara va per euros i no hi vaig. No sé com val, sincerament. I no em menjo. La menjo quan vaig a algun restaurant feta, però fresca... d'anar a buscar jo, no hi vaig. El que sí voldria dir és que hi ha moltes formes de menjar la gamba. La gamba, aquella persona que diu vaig a menjar gamba i la menja amb forquilla i ganivet, és de molta educació, però considero que perd un 50% del bon gust. La gamba s'ha de menjar com les sardines a la planxa, o a la brasa, s'ha de menjar amb els dits.
0: De forma digital.
1: Digital. I sobretot... Perdó.
0: Beu una mica d'aigua, home, beu una mica d'aigua, que això del directe... I això de la gamba... És que estàs emocionat avui, eh? Veig molt emocionat.
1: Hauries de tenir vi. Has de pensar-te que la gamba molta gent deixa el cap. I no sap el que es deixa.
0: Home.
1: Molta gent.
0: Bueno, si és fresca és un crim.
1: Si és fresca,
0: ara, sí,
1: es deixa el cap.
0: És d'aquesta que
1: ara,
0: ve de los mares australes.
1: El que sap menjar gamba sap que en el cap hi ha la cria de la gamba. La femella té aquell mutxoc vermell color rosat, i allò és la cria de la gamba. I el suc és... Allò és el que s'ha de menjar. Molta gent ho deixa, talla el cap i menja la cua, que ja dic que és una llàstima.
0: Jo recordo una de les campanyes de les campanyes gastronòmiques de la gamba fa anys, a Palamós, que ja ho fan, que va crear certa controvèrsia, perquè l'eslògan era xucla-la.
1: Correcte.
0: Llavors explicava que el que tu dius, que l'essència de la gamba està el millor, està en el cap, no?
1: Aquells d'any...
0: Clar, una gamba, i sí que es veia la gamba, no? Però això de xucla...
1: Aquells d'any jo hi era, que eren els anys que vaig començar en el Museu de la Pesca, i va sortir el famós eslògan de gamba de Palamós, i sé que va haver-hi aquest tipus de controvèrsia, però val la pena. Ara, us diré que en tot el Mediterrani Blanes té la sort de tenir més sots gambers de tota la costa. A la Mosa en té 3 o 4, Roses també en té, Arenys també en tenen 3. Ja dic, la gamba del Mediterrani, la d'aquests sots, ja no les del delta de l'Ebre cap al sud, perquè hi ha molt de sorrall i molta de sorra de riu. La gamba està considerada la millor, aquest tros de l'Ebre, o sigui de Vilanova cap a llevant, cap a la costa, cap a l'est, fins a el Gol de Roses. Ja del Gol de Roses per un, jo ja no considero la gamba tan bona, perquè la força del riu Ruang ja porta molt de sediment, però sediment que no és com el d'aquí, que tot el de la Costa Brava no hi ha ni una fàbrica, no hi ha hagut mai una fàbrica. Llavors vol dir que mai els sediments d'aquelles fàbriques s'ha posat en els sots. S'hi posa el sediment natural, que és molt diferent, i per això la gamba vermella de la Costa Brava i de part del Maresme és tan gustosa per no tenir fàbriques.
0: L'estàs fent agafar salivera, i què és el que em va passar l'altre dia també quan preparàvem el guió i vaig anar a la peixateria, em vaig comprar i estava boníssima. Continua el programa, moltes gràcies.
1: Val.
0: I això és la Taverna Gambera.
2: Les habaneres i la cançó popular a la taverna.

0: sempre plou cap a baix.
1: La mar, com més en té, més brama.
2: La tramuntana, la mar plana.
0: El garbí la mou, el llevant la plou.
1: Amb una desgràcia, sempre plou sobre mullat.
3: Cel rogent, o pluja, o vent.
0: Boires sobre el Montseny, pluja segura a Blanes.
2: Quan la gavina vola sobre l'hora, fes foc i tanca la porta.
3: Ara un parell de cassolanes.
1: Blanes, noies galanes.
0: Faràs més anys que sa palomera.
4: Tot això és un sarau, parlar de la gamba, de les idees que hi ha i tal, i els amics del Portbó ens parlen d'aquest sarau dels peixos.

0: La taverna dels diumenges al matí.
1: Escoltarem una habanera que ja la vam escoltar fa temps i ve de les Terres de l'Ebre. Ens la canten en Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Es tracta de habanera de canyes i fang.

Seguim amb els nostres amics del sud de Catalunya, en Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Ara ens canten jotes de la defensa de l'Ebre.

El grup Ultramar és un grup d'havaneres de Granollers, al Vallès Oriental. Ens canten la muñeca del mestre Ortega Monasterio.

Han passat un programa a l'equip, jo diria que extraordinari. Només ens queda la tristor de que s'ha acabat perquè ha anat tan ràpid, però l'alegria de que a partir d'ara comencem a preparar per al diumenge vinent. I tot això ha estat possible gràcies a en Ferran Pujades al control, Elisa Viure, en Cisco Giral, Isabel de Luis, l'Albert Ros i qui us parla, un servidor de vostès. Moltes gràcies a tothom, sigueu feliços i us deixo amb el mestre Lecuona una peça que va adaptar el mestre Bastons Ràdio per al grup Peix Fregit, una peça molt coneguda, i només demano que sigueu feliços escoltant.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacrà. Ha!

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.
3: Sigues intel·ligent.
5: Fer volar la imaginació.
6: Sí.
7: Eternament.
3: Ai.
8: L'opció dels que en saben.
9: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
10: Festa, Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
11: Benvinguts i benvingudes al Festa, Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. Avui enviem una salutació especial a tots els veïns i veïnes de Corçà, de Sudanell, de Medinyà, de Riudecols, que aquest cap de setmana estan de festa.
12: I pel que fa als continguts d'avui, el nostre reportatge central ens portarà cap a la comarca de l'Anoia per descobrir tots els detalls del festival Mort de Riure, de Copons.
11: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona de debò. Tradició i molt de ritme, ja ho veureu. Ens acompanyeu?
12: Comença el Festa, Festa.
10: Festa, Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
11: Tenim un programa ben complet. L'actualitat associativa amb l'Emma Robres, la visió castellera amb la Sara Soriol, les dites i refranys amb el Víctor Pàmnies, la narrativa oral de l'Albert Estengre, la sopa de cançons amb en Noé Ribas i les històries de gegants amb el Nico Alonso i la Berta Miró. Però ara és el moment de conèixer una iniciativa cultural ben singular. Ens traslladem a Copons per descobrir la proposta del festival Mort de Riure.
10: Festa, Festa!
13: Amb Laia Camproví
10: i Amadeu Carbó.

0: Un dels grans temes universals que més respecte, inquietud i fins i tot por desperta és, sens dubte, la mort. Tot i ser l'única certesa absoluta que compartim tots els éssers vius, la societat contemporània ha tendit a amagar-la, convertint-la en un tabú incòmode, un silenci incert o una realitat difícil d'abordar amb naturalitat. Però què passa quan decidim trencar aquest silenci i mirar-la de cara? I sobretot, si en parléssim des de l'humor, la celebració i la creativitat? Aquesta és precisament la proposta trencadora del festival Mort de Riures, una iniciativa pionera que transforma la reflexió sobre la mort, el dol i la finitud en una experiència cultural, participativa i, sobretot, profundament desacomplexada. Lluny d'enfocar-ho des de la frivolitat, el festival utilitza la comèdia i l'art com a eines d'alliberament i d'enfrontament amb les nostres pròpies pors. Des de fa 4 edicions, el municipi de Copons acull aquest esdeveniment singular. Entre els seus carrers i espais emblemàtics es desplega una programació multidisciplinària que combina espectacles de teatre, arts escèniques, música en directe, xerrades, tallers i espais de conversa. Amb tot plegat, es reivindica que el riure i la ironia no només són compatibles amb el respecte, sinó que són instruments valuosos per humanitzar el tema. Alhora, aquesta cita posa en valor el territori i la vida rural, demostrant que els pobles petits tenen una gran capacitat per generar propostes valentes, acollidores i capaces d'esdevenir autèntics referents culturals. En aquesta nova edició, el Festival Mort de Riures continua eixamplant els seus horitzons i consolidant una identitat pròpia molt marcada, oferint un equilibri entre entreteniment, pensament crític, memòria i tradició. Per entendre com es construeix un espai d'aquestes característiques i quina reflexió hi ha al darrere, hem volgut conèixer més a fons el projecte i la gent que el fa possible. Per això avui parlem amb Oriol Pi, un dels coordinadors del festival, que ens descobreix les claus d'una iniciativa que ens convida a canviar la perspectiva sobre la mort, sense perdre l'empatia i la solemnitat, però sense renunciar, tampoc, al poder terapèutic d'un bon somriure. La mort és un tema que tradicionalment s'ha viscut des del silenci o la solemnitat. El festival planteja una mirada alternativa.
1: Un festival per a tots els públics, en el que la cultura és la porta d'entrada que genera preguntes, que genera reflexions, que incentiva el diàleg per trencar aquest tabú que tenim a la societat, que és la mort.
0: La programació també veu de tradicions i celebracions vinculades al cicle de la mort, molt presents en la cultura popular.
1: El Festival Morts de Riure de Copons ve del Festival Somriures, un festival d'arts escèniques de carrer que vam crear a Copons, del qual ens faltava l'ànima i l'essència. No hi trobàvem sentit en aquest festival, ja que era un festival que podries trobar tot arreu. Vam creure oportú posar-li una temàtica que tingués sentit en el municipi i que tingués identitat pròpia. I aquí va ser quan vam crear el Festival Morts de Riure. Per puntualitzar, el projecte neix amb la nit de les ànimes, aquest ritual, aquesta celebració que fem el dia 31. Després d'alguns anys d'haver fet aquesta celebració, ens donem compte que volem parlar més sobre la mort, no? Que no només s'ha de parlar un dia, sinó que se n'hauria de parlar sempre, i és quan nosaltres agafem diferents propostes, dintre de les quals agafem el festival existent, com hem comentat abans, i el transformem en Mort de Riures. A part també aquestes xerrades, aquests col·loquis, aquestes activitats escolars, no?, per poder arribar a tot tipus de públic i que tot tipus de públic pugui trobar el seu tema per poder-ne parlar, no? No tots ens agrada escriure, no tots ens agrada el teatre, no? I per tant intentem tocar tots els temes possibles, des de totes les temàtiques, vull dir, per poder parlar sobre la mort.
0: Més enllà de la temàtica, el festival s'ha convertit en una proposta cultural que implica tot el municipi.
1: Fer un festival en un micropoble com el nostre permet tenir una relació molt més directa amb els mateixos artistes, amb els creadors, amb el públic en general, i fa que els veïns i veïnes no siguin un simple públic, sinó que formi part d'aquest mateix festival. Per tant, això fa que també sigui un festival arrelat i real en el municipi, no? La gent participa cosint banderoles, decorant els carrers, deixant-nos els baixos de casa com a espais escènics, etcètera, etcètera, no? Per tant, fa comunitat i fa poble, no? Això és una cosa molt important que ens dona el festival i el projecte en si, no? Reptes que tenim, doncs són molt clars. És falta de recursos o recursos limitats, podríem dir, i equips petits perquè són molt pocs. Però aquests reptes, aquesta falta de recursos i aquests equips petits ens provoquen, no, que tinguem una mica més d'augment de la creativitat pròpia. Per això acabem creant com els microespectacles que hem fet pel festival, aquests espais escènics que són els baixos de les cases, que ocupem les places, ocupem els carrers, no? I clar, això ens passa, doncs, perquè nosaltres no tenim grans sales d'actes ni grans sales de teatre, etcètera, etcètera, no? I per tant, aprofitem, no, l'entorn que tenim per donar valor a aquest entorn i per donar valor a això que estem fent, no? I demostrant així que els micropobles, no, també tenim capacitat de proposar propostes artístiques d'un nivell de qualitat, no? A més, sense malbaratar zero diners.
0: Un dels objectius del projecte és normalitzar la conversa al voltant de la mort i arribar a públics molt diversos.
1: Doncs respecte a això, podríem dir que sí, hem vist un canvi. Hem vist un canvi sobretot a la canalla del municipi, per exemple, no? Que a l'hora de parlar sobre la mort tenen una mirada molt més oberta, sense tants tabús. Hem vist que la gent del poble, que al principi deia que això no tindria durada, que no tenien clar el canvi de rumb per parlar sobre la mort en aquest festival, bueno, no ho veien clar, no? Veiem que bé, que repeteix, que agrada les iniciatives noves que anem aportant, i no només ens passa en el festival i amb la Nit de les Ànimes, sinó que també passa a les altres activitats que fem, no? Les altres activitats que fem durant l'any, xerrades, col·loquis, presentacions de llibres, veiem que cada cop ve més gent en aquestes coses puntuals que també fem, no? I per tant això ens indica, no, que hi ha un interès i que la mirada a poc a poc va canviant, no? I per tant estem contents de poder participar en aquest canvi de mirada.
0: Cada edició incorpora noves propostes per arribar a públics diversos i mantenir viu l'interès del projecte.
1: Bé, doncs podríem dir que nosaltres hi treballem tot l'any. Som un grup divers, amb diferents mirades, i això ens ajuda també a poder innovar. L'any passat vam crear En Trànsit, que aquest any es consolida com una línia pròpia del festival. Utilitzem els baixos de les cases, que ens cedeixen els veïns i veïnes, com espais escènics. Aquest any tenim un espai de microteatre, de producció pròpia. Tant el guió, la direcció, com les actrius són del poble. Tindrem també un microcinema, una proposta de cant al voltant dels finals de vida, de tradició polifònica, i també tindrem dos espais més d'exposicions també de veïnes del poble, una de pintura i l'altra de creació de teles amb estampació natural. Aquest seria un dels grans actes del festival. També donem continuïtat als tallers d'escriptura i il·lustració. Creiem important el treball en altres àmbits que no siguin, doncs, el teatre i el circ, no? Continuem treballant amb l'escola i amb la mediació amb els infants, i el que tenim molt clar és que volem donar una continuïtat, no, aquesta forma de treballar que combina les companyies amb un prestigi, amb les companyies de creació emergent i sobretot amb aquesta producció pròpia, no? Per això també portem els espectacles de Dues Ales, Un Buit, Rosetta i La Funerària. Són espectacles de diferents àmbits, des del circ, més teatrals, musicals, i que, bueno, que el que intentem, no, és que cada programació tingui un sentit, no? Que cada proposta que aportem, no, tingui una mirada diferent i generi alguna mena de conversa, no, i experiència al voltant de la mort.
0: Moltes gràcies, Oriol Pi, per acompanyar-nos als micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara seguim endavant amb el programa.
2: Festa Festa. I ara fem una aturada per escoltar el primer tema musical. Hem programat La Nostra Història, de la Judith Nederman amb El Muchacho.

0: Hem escoltat La nostra història, una col·laboració plena de sensibilitat i de ritme entre Judith Nederman i el Muchacho.
1: I ara connectem immediatament amb la redacció del Tornaveu per saber què vull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta una setmana més les notícies del Tornaveu. Endavant, Emma.
2: Festa, festa.
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Vilaseca es convertirà el pròxim 3 d'octubre en el punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a Trobada Nacional de Ball de Bastons a Catalunya. Una jornada que portarà al municipi colles d'arreu del país i que servirà per compartir danses, músiques, vestuaris i tradicions. L'esdeveniment s'emmarca en la celebració del 50è aniversari de l'Esbart Dansaire Ramon Dolzina de Vilaseca. La seva presidenta, Mar Melero, ens explica com una trobada com aquesta supera tota expectativa que tenien per aquesta commemoració.
5: Quan vam imaginar quin tipus de trobada podíem fer per celebrar el 50è aniversari, vam pensar que per què fer una trobada de quatre colles quan podem tenir una trobada molt gran, no? Amb moltíssima gent, que això és el que havíem somiat, poder fer que aquella plaça que anirem a acabar, doncs, que sigui plena de gent ballant alhora.
4: L'organització preveu un programa que s'estendrà durant tot dissabte i que tindrà el seu moment central a la tarda, amb 6 cercaviles simultànies pels carrers de Vilaseca que confluiran en una gran ballada de conjunt al Parc de la Riera. A part de les 62 colles catalanes participants, destaca la presència d'una de Viana de Castelo, seu de la primera trobada internacional de Ball de Bastons. Ha estat convidada per l'Esbart i la coordinadora de Ball de Bastons com a mostra d'agraïment per la bona acollida i per haver fet del Ball de Bastons un llenguatge universal. Els cineclubs prenen el paper protagonista amb una nova edició de la Setmana del Cineclubisme, esdeveniment que té lloc a la Filmoteca de Catalunya. Del dimarts 6 al diumenge 11 d'octubre se celebra, doncs, la 13a edició, que oferirà 6 sessions presentades per representants de la Federació Catalana de Cineclubs. Es tracta de la gran ocasió dels cineclubs per trobar-se, veure cinema i debatre. L'elecció d'aquests 6 films ha estat fruit de l'aportació i les idees de diversos cineclubs i persones, sempre però amb un mateix criteri, com explica Àlex Portolés, president de la Federació.
6: Són aquests 6 dies on s'ofereix una programació que al final és molt, molt eclèctica, amb un criteri, òbviament, cinèfil, i que és una miqueta mirall de la heterodoxia dels cineclubs.
4: Durant la setmana, la Federació també atorga els Premis José María Núñez, que reconeixen la tasca dels cineclubs i les seves activitats. Així, organitzat en 4 categories, seran entregats els guardons al millor fet cineclubista, al cineclub L'Opergui de Miravet, a la millor pel·lícula catalana de l'any, el film Sorda, d'Eva Libertat, l'internacional, el director Eugene Green, i finalment l'honorífic a l'exhibidor garriguenc Josep Maria Miró, responsable del cinema L'Ambra. Des de la Federació esperen que la setmana pugui ser un retorn a la feina feta per la Filmoteca i el públic, element imprescindible del moviment cineclubista.
0: Moltes gràcies, Emma Robres, per apropar-nos un cop més a tota la informació del teixit associatiu. Et retrobem la setmana vinent.
1: I del món de les entitats passem directament a les places castelleres. Connectem amb en Carles Esteve per repassar les millors diades i l'estat de les colles al Baròmetre Casteller.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre Casteller, amb Carles Esteve.
3: Set novetats estrella en un cap de setmana d'èxits ben repartits.
7: Hola, companys, una setmana més per explicar-vos aquí les novetats de la darrera setmana del Baròmetre Casteller. Anem a pams. Els Minyons de Terrassa han sumat el primer 5 de 9 de l'any i, a més, han recuperat el Pilar de 8 carregat. Per la seva banda, els Castellers de Barcelona han recuperat el 3 de 9 carregat. Els Castellers de la Vila de Gràcia han recuperat el 5 de 8, mentre que els Castellers de Lleida han presentat el 7 de 8 i la Jove de Barcelona el 9 de 7. Figueres i Cerdanyola han recuperat el 2 de 7. Els Castellers d'Esparreguera, vencedors de la jornada de Torredembarra del concurs, han descarregat el primer 5 de 7 amb l'agulla de la seva història. Els de Sarrià han fet per primer cop el 3 de 7 amb l'agulla i, paral·lelament, els de Caldes han estrenat el 7 de 7 i han recuperat el 3 de 7 amb l'agulla, mentre que els Maduixots de l'Au Maresme han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla. Per la seva banda, els del Prat del Llobregat han recuperat els 7 pisos en carregar el 4 de 7. Finalment, s'han presentat la colla Colla Castellera del Callà, amb els primers 3 a 6 i 4 a 6 de la nova formació. Ara, al Baròmetre Casteller, hi ha 98 colles actives. Això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobareu disponible en línia al baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest Baròmetre Casteller.
8: Festa, festa!
1: I per agafar forces abans de la següent secció, escoltem la segona proposta musical del programa. Des de les Illes Balears arriba el grup Changuito amb el seu encomanadís Canta amb mi.

0: Acabem d'escoltar el Changuito amb aquest Canta amb mi.
1: Festa, festa! I ara obrim la nostra finestra a la saviesa popular del món de les parèmies de la mà del nostre expert paremiòleg, Víctor Pàmies. Avui ens descobreix el sentit i l'origen d'un refrany ben curiós.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Val més ser cap d'arengada que cua de lluç. O val més ser amo d'un ou que mosso d'un bou. O val més ser un ocell de bosc que un ocell de gàbia. O val més ser un petit amo que un gros mosso. O val més ser un petit pagès que un gran masover. D'una manera general, podem dir que és millor tenir una posició alta en un nivell baix que no pas una posició baixa en un nivell alt. O dit d'una altra manera, que val més ser primer de la segona classe que l'últim de la primera. I encara amb unes altres imatges, millor és ser petit i lliure que gran i esclau. Sembla clar que dependre de nosaltres mateixos ens ha de reportar molta més llibertat i poder de decisions que haver de dependre d'un centre de poder que és lluny físicament i també pel que fa a interessos.
0: Quanta raó, i tant que val més ser cap d'arengada que cua de lluç. Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Com sempre, un goig. Abans d'entrar en el darrer bloc de seccions, escoltem una tercera proposta musical. Des de Menorca, el grup Pèl de Gall ens presenta Ja no tenim por.

0: digues escor.
1: Hem escoltat els pèl de gall amb aquest Ja no tenim por. I ara continuem amb la força de la narrativa oral i la imaginació. Benvingut, Albert Estengre, als teus contes i mentides.
2: Festa, festa.
3: Contes i mentides.
2: Amb la col·laboració de VilaWeb.
3: Amb Albert Estengre.
4: Vegada hi havia un noi que no tenia por de res. Però de res, de res. Era en Pere. Ja des de ben petit, quan va néixer, varen veure que el noi no plorava per res de la que li passés. Tothom l'espantava perquè els hi feia gràcia que un nen petitó plorés una miqueta, encara que fos. Però res, de cap de les maneres en Pere plorava res. Era en Pere sense por, no li feia por res. Un dia, de gran, ja era gran, ja era bastant ganàpia, va decidir anar-se'n a buscar la por. En el seu poble i a la seva família i els seus amics mai ningú li havia ensenyat què era la por. I hi havia molta gent que en tenia i deia, jo vull saber què és la por. Diu, oh, la por és una cosa molt greu. Sí, però jo vull saber-ho, perquè no ho sé. Ai, mare meva, i què puc fer, què puc fer, què puc fer? En Pere sense por, en Pere sense por. En Pere sense por se'n va anar de viatge. Ja tornaré, quedeu en pau, que jo vaig a veure què és la por, i quan ho sàpiga ja tornaré, perquè jo vull ser normal. I en Pere sense por se'n va anar caminant, i va arribar al mar, a la vora del mar, i per tot allà on passava anava preguntant si algú li podia fer por, i algú va mirar d'espantar-lo, però tothom l'engegava dida, perquè és que no tenia por ni s'espantava de res, de veritat, Va arribar allà, arran de mar. I arran de mar li van dir, si vols saber què és la por, vés-te'n en aquell castellot. Un castellot que hi havia al damunt d'un turó que donava cap a mar. I què li passa en aquell castellot? És normal, no? Diu, no, en aquell castellot hi ha un fantasma. Hi ha un fantasma que no deixa que ningú hi passi una sola nit. I el rei ha dit que si algú hi passa una sola nit, es podrà casar amb la princesa. Només que hi passi una nit sola, sencera, per això, exacte, sencera. I el noi va dir, sí, ja hi aniré jo. I s'hi va plantar. I en allà va veure que hi era un castellot, un casalot gros, grossíssim, brut, brutíssim, perquè és que ningú gosava entrar-hi per res. I quan ell va entrar, va trobar dos soldats a la porta. I aquests dos soldats, quan li varen preguntar, que et quedes aquí aquesta nit? Doncs aquests dos soldats, quan ell va dir que sí, varen fugir corrents de la por que tenien de què teniu por? Va preguntar ell. I els soldats ja no hi eren. Allò no feia por. Sí que era brut i vell, però és que... Esclar, si no hi anava ningú a arreglar-ho. He de passar la nit en aquí, va pensar. Doncs me'n vaig cap endintre. Va arribar allà on hi havia una llar de foc, que era la cuina, el primer que va trobar. Hi havia quatre troncs de llenya, va començar a fer foc amb la llenya, i allà es va engiponar una mica un lloc per dormir, un cau per jeure, i allà... Quan es va fer fosc, es va estirar davant del foc per no tenir fred i, vinga, a dormir. I va dormir de seguida, sense tenir por, i feia por estar allà dintre, perquè feia por. I tot d'una, quan ja havia fet el primer son, aquell noi va sentir un crit. Es va despertar. Què passa? Ai, que caic! El noi va voltar per tota la casa, no va veure ningú. Va obrir finestres, no hi havia ningú. El poble allà, lluny, llunyíssim. I la veu, que de ben a prop, anava dient Ai, que caic! I tant es va empipar que al capdavall va dir doncs cau d'una vegada i deixa'm dormir. I se'n va anar cap a joc, al llit. I quan es va tapar, abans de dormir-se, va tornar a sentir «Ai, que caic, doncs cau!» I cataclac va caure. Per la xemeneia va sentir «Cloc, cloc, cloc, puf!» I al damunt del foc, vet aquí, que va caure en una cama. Una cama grossa, una cama que amb ell li arribava fins aquí, més amunt del nas, La va agafar perquè no es cremés, que no fes pudor de cremat, i la va llançar allà amb un costat. Es va posar a dormir i al cap de poca estona... ai que caic, una altra vegada, ai que caic, ai. El noi va tornar a mirar a veure d'on venia la veu i va decidir que allò no podia ser normal, que havia de ser el mateix d'abans i que era una cosa estranya, però com ell no li feia ni gota de por, eh? Ai que caic, doncs cau d'una vegada i deixa'm dormir, va tornar a dir, i es va estirar i es va dormir, i abans de clocar tots dos ulls, vet aquí que cloc, cloc, cloc, cloc, la xemeneia, em va caure una altra cama. També, igual, l'altra, una era a la dreta i l'altra era a l'esquerra. La va llançar a sobre de la primera cama que ja tenia. Al cap de poca estona ja podeu comptar una altra vegada aquella veu. Ai, que caic, ai, que caic. I ell ja no es va ni aixecar. Doncs cau d'una vegada i no m'atabalis. I em va caure tot una panxa i el cul. Va agafar i ho va llançar cap allà. Al cap d'una altra estona, ai, que caic, ai, que caic. I així es va passar tota la nit aquella veu dient, ai, que caic, ai, que caic. I ell anava dient, doncs cau d'una vegada i no m'atabalis, cau d'una vegada i no m'atabalis. I cada vegada en queia un tros, que si en queia una mà, que si un braç, que si l'altra mà, que si l'altre braç, que si en queia el coll, que si en queia el cabell, i al capdavall em va caure el cap, sense cabell, perquè el cabell ja havia caigut. Ai, que caic, ai, que caic, cau d'una vegada i cada vegada caia una cosa diferent. I ja tenia tot allà, tot allà. I al cap de no massa estona que ell ja dormia amb tota aquella pila de coses en allà, va sentir croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc. Va obrir els ulls i allà mateix, al seu davant, hi tenia un gegantàs que se'l mirava així, a un pam del nas. El gegantàs se'l mirava i li va dir al gegantàs, ja he caigut i ja sóc aquí. Us penseu que el noi es va espantar? En Pere no es va ni espantar. Li va dir allà mateix, sense moure's, eh? I què vols tu? M'has despertat, fes el favor de jeure i de dormir, que encara no és de dia. I aquell fantasma va quedar fumut i va tirar enrere. I ell, en Pere, li va tornar a dir, i si no, saps què? Tal com has caigut, ja te'n pots entornar, que aquí no hi fa res de bo. Vés-te'n, que em fas nosa per dormir. I aquell gegantàs, amb un pam de nas, un altre pam de nas, va tirar xemeneia amunt, tal com havia vingut, a trossos. I el noi va poder dormir la resta de la nit. I quan es va fer de dia, va obrir les finestres perquè tot es ventilés. Va obrir la porta. I quan va obrir i va sortir per la porta principal, vet aquí que allà hi va trobar el rei i a tots els soldats que el venien a buscar. M'han dit, va dir el rei, m'han dit que tu, Pere, has passat la nit en aquest casalot. M'han dit que no t'han vist sortir i ara ho veig perquè encara ets aquí dintre. Que has passat molta por. Diu, no, majestat, ni gota, ni era un que queia, que queia, que queia, el capdavall va caure, i m'atabalava tant que no em deixava dormir, que li vaig dir que se n'entornés per allà on t'havia vingut, i d'aquesta manera se n'han tornat. Doncs mira, li va dir el rei, fent això, has fet que la maledicció se n'entornés enrere. Ara aquest castell ja no és maleït, perquè aquell que havia caigut a trossos n'era el dimoni. I ara d'aquesta manera seran tornat i no tornarà mai més. I fill meu, va dir el rei, tu, Pere, et casaràs amb la princesa perquè te l'has ben guanyada, perquè has fet fora la maledicció. I en Pere es va casar amb la princesa, guapa, guapa, guapíssima. Bé, no sé si era guapa, però era princesa, era molt, eh? I vet aquí que en el casori hi varen convidar a tothom, hi va anar, eh? I els amics d'en Pere li varen dir, què, que saps què és la por, ara ja? I en Pere va dir, no, jo em caso amb la princesa, però encara no sé què és la por, no ho sé pas, eh? I es varen casar al casori, el convit, i després va venir la nit, varen fer un ball i després del ball se'n varen anar a dormir la princesa i en Pere, i estaven enjugassats estaven, i cansats, eh? I ara jugaven a cuit amagant allà a l'habitació, i al capdavall en Pere, oi, estic cansat, princesa, adormim-nos d'una vegada. I la princesa riallera li va dir, sí, dormim. I en Pere de seguida es va estirar, es va tapar i es va dormir. I tot d'una es va despertar amb un espant dels grossos. Vet aquí que la princesa, que no tenia son i tenia ganes de jugar, va agafar una galleda d'aigua. freda i glossada, i li va tirar pel damunt d'en Pere, de la cara d'en Pere, i en Pere, quan li va arribar l'aigua a la cara, de seguida, ai, ai, ai, què passa, què passa? Ai, quina por que ha estat! Què ha estat, això? I la princesa li va dir, que has tingut por, si només era aigua. I en Pere sí, havia tingut por. Va estar tan content de tenir por, va estar tan content que es va apressar la princesa i varen viure feliços per sempre més. I qui no s'ho vulgui creure que ho vagi a veure, perquè varen ser tan feliços que varen menjar això, anissos.
0: Gràcies, Albert Estengra, per transportar-nos un cop més amb les teves històries. I ara preparem la cullera musical, perquè arriba Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui, Lluís Maria Panyella i la cançó La bicicleta.
2: Fes ta festa.
3: Sopa de cançons.
5: Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
6: En Lluís Maria Panyella és tot un veterà de la música. L'any 67 va crear el grup de ball en català Flendits. L'any 68 es va integrar el grup La Gresca, grup sorgit del dissolt grup de folk, i a partir de l'any 1979 va començar a fer d'animador en solitari, participant a partir de l'any 1980 del conegut col·lectiu Cinc Dits d'una Mà. I d'ençà l'any 1989 participa del duet La Bicicleta. Va participar en el mític programa de ràdio Mainada, que dirigia l'Enric Frigola, de l'any 1990 al 1994. Feia i dirigia el programa de televisió Vet Aquí a Televisió Clot de BTV, Canal 39, i ara porta 11 anys fent i dirigint el programa Iupiaia de Ràdio Pineda. Ha publicat gravacions com Fol de Camp, el llibre CD Bon Nadal, entre d'altres. També va publicar l'any 1995, juntament amb la Maria Josep Hernández, la primera biografia d'en Xesco Boix. Xesco Boix, un amic, un mestre. Editat per Raima l'any 1995 a la col·lecció Paideia número 27. I l'any 2009, la segona biografia d'en Xesco Boix. Xesco Boix, Història de la nostra història, publicat per l'Abadia de Montserrat. De l'any 2009 al 2014, el CAT va participar al Tradicionarius a les seves matinals folk amb el grup Àrabe de Bo. També ha actuat al Cosmo Caixa en diversos cicles d'estiu amb els espectacles L'Arbre Generós, La Lluna a la Pruna i Medi Content. En Lluís Maria Panyella sempre ha entès la cançó com una eina de lluita pel redreçament de la nostra cultura i la normalització de la nostra llengua. És el creador d'una cançó molt coneguda, popularitzada per en Xesco Boix, que és la que ara escoltarem, La bicicleta.
7: Vista des de dalt és una creu.
8: Vista al costat unes ulleres.
7: Corre i corre per tot arreu.
8: Però compte que si caus et pots trencar tres costelles.

0: Hem escoltat La bicicleta d'en Lluís Maria Panyella.
1: Moltes gràcies, Noé Ribas.
2: Festa, festa!
1: I ara tancarem la ronda de col·laboracions d'avui mirant ben amunt. Arriben les històries de gegants, amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró. Avui viatjarem fins al Baix Llobregat.
3: Festa, festa.
4: Històries de gegants, amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
5: Els gegants de Sant Boi nasqueren de la mà de l'imatger Toni Mujal de Cardona l'any 1990, tot aportant d'aquesta forma la creació d'una colla gegantera per tal de promoure a la població el coneixement del món geganter i de la cultura popular del nostre país. La colla gegantera, a més de realitzar sortides fora de la població, també participa activament als diversos actes locals que s'organitzen al llarg de l'any, com per exemple la Festa Major de Sant Baldiri, el mes de maig, la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, o la Fira de la Puríssima, el novembre. La parella de gegants de Sant Boi són dos personatges molt identificatius per a la vila. El gegant s'anomena Baldiri, en honor al Sant Patró, i representa el marquès de Marianau, actualment un barri de Sant Boi. Segons es comenta, aquest senyor vingué de Cuba amb una gran fortuna, tot fent-se construir el Palau de Marianau, donant-li una certa semblança als que es podien trobar a l'illa en aquella època. La geganta Ramona, en canvi, representa una pubilla de Sant Boi, tot duent en una mà un cistellet de pomes en record dels antics conreus de pomeres que hi havia a la vila, i a l'altra mà d'un mocador brodat amb el seu nom. El nom de Ramona ve donat per l'altre patró, Sant Ramon, en aquest cas passat al seu femení. L'any 1992, la família creix amb la incorporació d'en Ramon, un gegantó que representa un jugador de rugbi de la Santboiana. Cal recordar que aquest esport és un dels més arrelats a Sant Boi. Ja entrats al nou mil·lenni, concretament l'any 2003, s'estrena la Laieta, que representa la filla d'en Baldiri, la Ramona, i vol homenatjar amb el seu nom a les àvies del poble, moltes de les quals es deien així. El 2008 s'estrena un nou gegantó, en Sambo, que representa un personatge històric del conegut Club de Futbol Santboià. Actualment, els gegants de Sant Boi es poden veure en exposició permanent a Can Massalleres.
6: Moltes gràcies, Nico Alonso i Berta Miró. Sempre és un plaer conèixer la història dels nostres gegants. I amb la imatge de les figures de Sant Boi de Llobregat, aquest Festa Festa número 2654 va arribant al seu final. Festa!

0: agrair sincerament la feina de tots els col·laboradors i col·laboradores que han participat en el programa d'avui. Són l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies, l'Albert Estengre, en Noé Ribas, en Nico Alonso i la Berta Miró. Sense la vostra aportació, això no seria possible.
1: I per descomptat, el nostre reconeixement a tot l'equip tècnic i humà que fa possible que la roda del programa giri, giri, giri cada setmana sense parar, a la Núria Pasqual, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i els micròfons, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ara preu atenció a l'agenda perquè tenim una recomanació imprescindible. El dilluns dia 5 d'octubre a les 7 de la tarda, al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona, tindrà lloc un concert excepcional del cicle de Cobla Barcelona. És un espectacle titulat Obres a dues cobles, amb la participació de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la Cobla Marinada. És una cita imprescindible per als amants de la música de cobla.
1: I ara sí, marxem, però ho fem amb la millor música que nosaltres us podem oferir, que sempre us oferim. Doncs música de cobla i sardanes. Us deixem amb la sardana Trocs, una composició de Jesús Ventura interpretada per la Cobla Mil·lenària i la Cobla Sant Jordi, és a dir, estem parlant d'una sardana a dues cobles, sota la direcció del mateix mestre Jesús Ventura.
0: Que passeu una bona setmana i ens retrobem la setmana vinent.
1: A reveure!

0: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
4: Digue'm.
5: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
4: Dispensem?

0: bròquil i el bròcoli són el mateix? Tant bròquil com bròcoli són paraules italianes que hem incorporat en català. Tenen el mateix origen i per això s'assemblen tant. Venen de bròccolo, que vol dir brot. En realitat venen de bròcoli, que és el plural de bròccolo. Segona cosa, bròquil i bròcoli volen dir el mateix? Tot i que tenen el mateix origen, no, no volen dir el mateix. El bròquil és d'un color més clar. En canvi, el bròcoli és una verdura d'un verd més fosc. La paraula bròquil la vam incloure al català fa diversos segles. Per això ha tingut prou temps per anar agafant una forma catalana. En canvi, la paraula bròcoli és més nova, perquè aquesta verdura fa menys temps que la cultivem. I com que ha viscut menys temps dintre el català, bròcoli encara té una forma més italiana que catalana. I amb això s'ha acabat el bròquil.
1: I parlant d'emocions...
2: 83.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: I mentre li canta una venera amb la guitarra, ella mou el cul valença i els pitxis plou una rialla.
5: Les aigües són clares...
6: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les habaneres.
7: Ràdio Vilasacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i au, i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Demanen en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat, som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.
15: Ara toca raonar. Ja fa temps que sabem que l'excés de pantalles provoca problemes molt seriosos, sobretot als joves, perquè sovint són els més exposats.
16: La meitat dels alumnes de primària ja tenen el seu propi mòbil i la mitjana d'edat d'accés són els 11 anys a Catalunya. Són dues de les dades que ha recopilat el Departament de Salut per elaborar una guia diagnòstica amb els problemes que se'n deriven. Les conseqüències, problemes cognitius, com la manca d'atenció, mentals, com la manca d'autoestima, i físics, com l'alteració de la son, la miopia o fins i tot les càries. Així ho explica la subdirectora general d'Addiccions, Lluïsa Conejos.
17: El tema de la miopia, de l'excés de pes, del risc de càries, també vinculat als padrons, als mals hàbits també de consum de sucre i de substàncies diverses quan estàs davant de pantalles.
16: El diagnòstic divideix les conseqüències per franges d'edats. Entre el 0 i els 12 anys s'assenyala, per exemple, retard en el llenguatge, mentre que entre els 13 i els 18 remarca les dificultats per interaccionar cara a cara. I menciona que alguns són problemes de salut irreversibles.
15: Ja fa temps que es parla de l'addicció a les pantalles amb totes les connotacions negatives que aquesta paraula comporta, tot i que alguns es resisteixen a creure en els perills que tot això suposa. Potser els negacionistes d'aquests perills no ho serien tant si sabessin que els gurus de Silicon Valley als Estats Units, que han creat les pantalles a les que molts es tornen addictes, eduquen i crien els seus fills sense tenir accés a elles. L'altre aspecte molt important és ser conscients del paper que com a adults juguem davant dels menors, que moltes vegades ens veuen com un exemple a seguir. De tot això ens parla en el següent reportatge el Toni Conde.
18: El Marc és un jove de 14 anys que a causa d'un ús abusiu dels videojocs va deixar d'anar a classe. Se n'anava a dormir tard i prioritzava jugar davant d'estudiar. Ara està internat a l'escola terapèutica Can Ros, al municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on l'ajuden a superar aquesta situació en un entorn rural i sense accés a les pantalles.
19: Jugava molt als videojocs, sobretot. Molt. No, el dia a dia és que no anava a classe per jugar i tal. Em aixecava, esmorzava. Si anava a classe, anava després de classe. No feia els deures ni res i jugava a videojocs. Després, fins a les 12, a la 1 del matí, dormia. El pròxim dia no anava a classe
18: El cas del Marc podria ser el d'altres joves que estan àmpliament presents a l'entorn digital, sigui en videojocs o a les xarxes socials. El 85% dels nois i noies a secundària fan ús del mòbil i entre els 5 i 8 anys ja són més de la meitat que hi tenen accés. Proporciona aquestes dades el doctor en psicologia Àngel Guirado, especialista en educació, que alerta del caràcter addictiu del disseny de les xarxes i apps dels mòbils.
12: Genera necessitat, altra vegada, de consumir productes semblants perquè aquesta necessitat està incentivada a través de les gratificacions que reben a través d'aquests productes. Llavors és aquí, quan això es produeix d'una forma massiva, quan es pot produir un efecte semblant al que en diríem a les addiccions, amb totes les conseqüències que això té, no?
18: El problema s'agreuja quan l'abús de pantalles afecta la vida diària i es deixen de fer activitats quotidianes per prioritzar estar connectat. Aida Sánchez, terapeuta Projecte Home Catalunya, i Adriana Margarit, doctora membre de la Societat Catalana de Pediatria.
13: Quan s'ha generat una addicció és que, d'alguna manera, totes les àrees de la vida de la persona han quedat afectades.
20: Deixem de fer altres coses o dedicar temps a altres espais que necessitem, sobretot per promoure els hàbits saludables.
18: És el que li va passar al Marc. Un ús excessiu dels videojocs el va fer deixar d'anar a classe i va afectar el seu rendiment escolar. Ara, amb l'ajuda de l'Escola Terapèutica Can Ros de l'entitat Amalgama 7, ha millorat la seva situació. Porta més d'un any internat a l'escola en un entorn rural. Els primers mesos sense cap pantalla i ara amb una introducció controlada i monitorada amb la seva psicòloga.
21: Estàs un mes sense mòbil, sense res, sense cap dispositiu electrònic que tu puguis chatear, cercar coses, etc. No pot jugar res. Com a màxim el diumenge està amb una hora de pel·lícula que està controlada, que el bo és que és com que desconnectes del mòbil, no l'utilitzes, és com un parón, com per acostumbrar-te a una rutina més normal, que diguem.
18: Amb el Marc treballa Guillem Rollo, psicòleg clínic a Amalgama 7. A l'escola de Can Ros, els joves com el Marc van a classe i es poden treure l'ESO mentre reben un tractament individualitzat. Hi ha adolescents amb diferents addiccions. En el cas de les pantalles, primer fan una deshabituació amb contacte zero.
22: Però l'objectiu no és que estiguin tots els mesos sense el mòbil, sinó que en algun moment, lògicament, hem de treballar el contingut del mòbil i també hem de treballar un altre cop l'exposició amb el mòbil, perquè el dia que marxem d'alta, lògicament, el dispositiu hi serà i, per tant, no es tracta de prohibir-lo, sinó d'aprendre'n a fer un bon ús.
18: A Projecte Home Catalunya també han abordat aquest problema i tenen programes com Projecte Jove, on fan acompanyament terapèutic a joves entre 13 i 23 anys i les seves famílies per a superar l'addicció a les pantalles. També fan xerrades de prevenció a escoles i instituts a partir de 5è de primària. Remarca la terapeuta Aida Sánchez que els infants cada cop són més conscients dels problemes que pot tenir fer servir xarxes i pantalles més temps del recomanat.
13: Fins i tot ells, doncs, no, s'ho qüestionen i molts ho verbalitzen, no? Que sí, ho estic fent, no estic utilitzant les de més, no? I fins i tot ho poden reconèixer. El que no podem demanar és que a partir d'aquí ells facin canvis. Vull dir, al final, tota aquesta part de límits, no? És important que ho pugui acompanyar la família.
18: Fins a arribar als casos d'addicció, abans s'ha recorregut tot un camí. La prevenció i l'acompanyament de les famílies a casa, com deia l'Aida Sánchez, és clau per evitar un problema més gran. La pediatra Adriana Margarit recorda als pares que han de servir d'exemple.
20: Per tant, amb el concepte de que som referents, és un bon moment per reordenar i tornar a tenir els hàbits que segurament teníem abans de que hi hagués tota aquesta aparició de les noves tecnologies en el nostre dia a dia.
18: Una idea que comparteix Aida Sánchez, de Projecte Home.
13: El primer consell és una mica actuar com a referent, vull dir, què estan veient amb els teus fills i filles, no? amb tu, amb aquest abús, no? Amb aquest ús de pantalles. Doncs veuen que marxes a dormir amb el mòbil, que, no? Que el moment de desconnexió és amb el mòbil, arribo a casa i, no? I et faig callar perquè estic veient un vídeo.
18: Margarit també alerta les famílies que l'exposició cada vegada es dona a menor edat i que la prevenció s'ha de fer des que el nadó neix. L'exposició a pantalles entre els 0 i 3 anys afecta el neurodesenvolupament.
20: Doncs s'ha vist, no, que pot tenir un efecte amb un retras de l'adquisició del llenguatge, són infants que parlen amb menys vocabulari i inclús que tenen un dèficit d'atenció, no, o de controlar les emocions d'una manera més regulada.
18: Per això, el psicòleg Àngel Guirado recomana limitar l'ús dels mòbils.
12: No posar en mans d'un adolescent abans dels 12 anys un dispositiu mòbil si no hi ha una raó molt clara que ho justifiqui.
18: Guirado subratlla que els empresaris del sector acostumen a portar els fills a escoles sense pantalles perquè són conscients dels riscos.
12: Alguna cosa deu ser perillosa que els promouen, els seus fills no hi tenen accés a nivell escolar.
18: Amb tot, els problemes amb les pantalles es poden superar i joves com el Marc han pogut trobar una sortida a la situació.
21: Sí, claro, abans jugava a lo millor 12 hores, 14 diàries, i ara és que simplement tinc 2 hores com a temps límit i a vegades és que ni jugo, saps el que t'he dit? Aquí m'han ensenyat a, pues, a gestionar-me el temps i tot això.
18: I envia un missatge al seu jo del passat que pot servir de crit d'alerta per a altres persones.
21: Jo sempre he pensat que si jo pogués anar i dir-li al meu jo del passat, pues li diria que no faci tant el burro i que no jugui tant a videojocs, que ara anem i tal, perquè li acabaria malament.
18: La consciència sobre el problema ha crescut i és treball de tota la societat combatre l'abús de pantalles. També, i potser sobretot, dels adults, que estan igualment exposats massa temps a la pantalla d'un telèfon mòbil.
14: Tu pots ser part del canvi.
0: Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
23: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta dada, el 42% dels menors i joves que reben el suport educatiu de Càritas de Girona tenen dificultats de suport familiar. L'entitat destaca que conviure amb l'atur o la falta d'un habitatge digne condiciona el rendiment escolar. Joan Sisquella.
2: La responsable del programa d'Infància i Joves de Càritas Girona, Marta Piany, diu que les dificultats educatives no es poden separar de la realitat socioeconòmica de l'entorn. Per això l'entitat ha fet l'acompanyament a gairebé 800 famílies per aconseguir una millora emocional i material i, com a resultat, també una millora educativa.
3: Sobretot intensifiquem més aquest entorn familiar, que si no hi ha una intervenció directa aquí, el procés socioeducatiu dels nanos queda una mica com despenjat i cal intervenir aquí per poder fer un bon acompanyament i un bon acompanyament de les seves trajectòries socioeducatives.
2: Una altra prioritat de l'entitat és potenciar el suport als alumnes d'estudis postobligatoris, que ja són el 12% dels que tenen. Segons Càritas, el graduat escolar ha deixat de ser una garantia per trobar feina i ara cal acreditar formació més enllà de l'etapa obligatòria per poder tenir l'opció de trencar el cercle de la pobresa.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: informació, música, entreteniment.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
4: Hola, sóc la Laura Geli. Avui us explicaré una història d'aventures que es diu Geronimo Stilton, el regne de les fantasies. En Geronimo Stilton va anar a les golfes a buscar una cosa. Es va trobar, estava tot fosc i de sobte va trobar una caixa d'or. La va obrir, va aparèixer una porta, va entrar, era molt, molt, molt petita i va entrar. I allà va caminar i es va trobar un gripau. A partir d'aquí va tenir que passar moltes aventures per salvar la reina de les fades, passant per els set reines. A mi m'agrada aquest llibre perquè és d'aventures i a més a mi m'encanten molt els llibres d'aventures i us els recomano molt. Moltes gràcies per haver-me escoltat i espero que us hagi agradat i us animo a llegir-ho.
5: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
6: A poc i bona lletra.
7: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
8: La llàntia de Montserrat, pel trobador vilanoví.
9: Felip V torna a la reina, satisfet al seu acer. Catalunya, malferida, s'ha rendit a son poder. El mantell cobreix l'espatlla, el mantell tacat de fang. Tan bon punt se la senyida, la corona raja sang. A Montserrat, aleshores, va Felip, nostre senyor, al temple de les mil llànties dades pels reis d'Aragó. S'ha fet fer una llàntia negra pels més destres argenters. La llàntia que me l'importi hi serà per sempre més. Felip V per la muntanya va pujant, esma perdut. A l'ermita del diable, el diable li ha rigut. A l'ermita de Sant Dimes ha oït: no vagis avant. Jo també vaig ser lladre. Converteix-te i pots ser sant. Felip V, afollat d'ira, fueta el corser roent i al darrere du la boira que l'empaita follament. Felip V entra a l'església com un llamp de tempestat. Quan l'ha vist la moreneta, son vell rostre li ha girat. Heus aquí que dut la llàntia, heus aquí que l'encès. Quan la llàntia s'encenia, s'apagaven els demés. Tremolaven els retaules i els blandons espurnejats. Tremolaven les columnes, tremolaven fins als sants. Felip V surt de l'església, surt encès amb odi etern. Amb son cor hi ha la tempesta i en sons ulls i llu l'infern. Una veu poderosa dintre del temple ressona: apagueu aquesta llàntia, si no el món s'enfonsarà.

0: Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Aquí, sensació.
4: Funciona. Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Montner.
5: Durant mil·lennis, l'escriptura ha estat reservada a uns pocs escollits. A l'antic Egipte, per exemple, els escribes eren les úniques persones instruïdes i el gruix de la població era analfabeta. Aquí, a Occident, durant segles, l'escriptura era pràcticament monopoli de l'Església i se circumscrivia a monestirs i abadies. Els llibres els feien els copistes i els monjos, a mà, en sales anomenades escriptòriums. Allà se'n tenia l'exclusiva i el poble no tenia accés al coneixement i a la cultura. Però això estava a punt de canviar, a l'Alemanya del segle XV, a Magúncia, en concret. Ens situem a casa d'un inventor, Johannes Gutenberg, que està a punt de crear un invent revolucionari, els tipus mòbils, és a dir, la impremta.
6: Salvador Gómez, professor d'Arts Gràfiques.
7: Fer una producció que fins ara era un traç, fer-la amb un tipus que era una peça en relleu que tenia gravada a la part superior la forma de la lletra. Aquest va ser el seu gran invent.
5: I efectivament era un gran invent. Però clar, de moment, per omplir una pàgina posant un per un cada tipus mòbil, és a dir, cada lletra, es va tan a poc o més que escrivint a mà com s'havia fet tota la vida, no? On és, doncs, el pragmatisme de l'invent? Doncs no tant en la configuració de la pàgina que volem imprimir, com en la quantitat inesgotable d'exemplars que en podem treure un cop configurada.
7: Fent això, diríem que amb només una vegada el tens fet a la pàgina pots fer 100 còpies en qüestió d'hores. Cadascuna d'aquestes lletres correspon a una peça. Posa la tinta a sobre d'aquestes peces. Una vegada la tinta està posada, llavors el que fem és posar sobre el paper. I en una premsa com les que molts podem tenir al cap, una premsa de vi, fa aquesta pressió a sobre del paper, aixeca la premsa i en retirar el paper de sobre de les lletres tenim la primera còpia, la imatge transferida.
5: I així es va imprimir fins a mitjans del segle XX. Però els mèrits de Gutenberg no acaben aquí. També va crear les matrius de les lletres, els punxons per fer cada lletra, cada tipus mòbil. Tota una obra d'orfebreria.
7: Si agafem un tornavís d'estrella i el mirem a la punta, tindríem la lletra escrita, una X, la tindríem al punxó. Fem un cop amb aquest punxó sobre una superfície plana també de metall. En aquest moment el que tenim al metall és la matriu. Quan això posem un motllo al voltant i posem plom bullint per sobre i traiem aquest motllo, ja tindrem una lletra. Fins arriba a aconseguir, doncs, 30 lletres A, 50 lletres E.
5: I també va dissenyar la premsa que calia per pressionar els papers sobre els tipus entintats.
7: La premsa és una adaptació d'una premsa de raïms, però, clar, especialment dissenyada perquè la seva pressió fos en una superfície plana sobre un paper en el qual a sota hi havia, doncs, els tipus mòbils.
5: La primera obra impresa de la història va ser la famosíssima Bíblia de 42 línies del mateix Gutenberg, del 1455. Tenia 1.286 pàgines i constava de dos volums. En van fer 300 exemplars. La quantitat de llibres i còpies de llibres que es podien fer ara era enorme. I d'aquí ve la importància de l'invent. Els llibres, la cultura, el coneixement, les opinions escrites passen massivament a la població general. Queden a l'abast de la gent a centenars, a milers d'exemplars. I les idees del Renaixement i de la reforma de Luter troben en la impremta de Gutenberg l'eina perfecta per difondre's massivament.
7: El llegat seu, pocs anys després, la reforma de Luter protestant, si no és per la impressió de Bíblies en alemany, no crec que hagués tingut tanta repercussió.
5: Però hi ha encara una altra conseqüència. Per primera vegada, el que llegia la població s'escapava de les mans i del control de l'Església i de les autoritats civils. Sí, d'acord, la societat era encara massivament analfabeta, però és un pas innegable. Un invent, el de la impremta, que li va valdre al seu creador el títol de personatge més destacat del segon mil·lenni, a parer d'algunes publicacions ben prestigioses del nostre temps. Però segur que és una opinió discutible. La massiva irrupció d'invents que han vingut en segles posteriors, i que repassarem el Funciona, li posaran difícil mantenir el títol. Ens hi acompanyeu?

0: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
1: Quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
2: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
3: Informa't amb el 972 207 216 o a òrbitagironina.cat.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Una nova versió de Cançoneta Incerta. La canta Marisa Martins.

0: Memòria de Josep Carner. Els caps de setmana se passen coses bones.
1: Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.
2: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
3: Rondalla de la pastora Florinda. Una vegada hi havia una pastora que es deia Florinda i era més bonica que la dona que ho fos mai de tot el món. Un dia, el rei, anant amb la seva carrossa, es va ensopegar a passar per la muntanya on guardava les ovelles la bonica pastora. La va veure i tot ell s'enamorà de tanta gentilesa. Li demanà la mà i s'hi casà. Al cap d'un any, la reina tingué un fill i el rei digué a la Florinda: "Aquest nen l'haurem de matar, perquè el meu poble no vol per príncep el fill d'una pobra pastora. Ben teu és i pots fer-ne el que vulguis." Passat un altre any, tingueren una filla i el rei digué a la seva muller: "Aquesta nena l'haurem de matar, perquè el meu poble no vol tenir per princesa la filla d'una pobra pastora. Ben teva és i pots fer-ne el que vulguis", va dir la Florinda. Passat un tercer any, el rei la cridà i li digué: "Ens haurem de descasar, perquè el meu poble no vol tenir per reina a una pobra pastora. Rei ets i pots fer el que vulguis de mi." El rei la muntà a la carrossa i la tornà a la seva barracota de la muntanya. Allí es despullà de les seves robes de reina i es vestia amb les de borra que duia quan era pastora, i es tornà a posar a guardar ovelles. Passats 10 anys, el rei torna a la muntanya amb la seva carrossa. S'atura davant de la barracota de la Florinda i li parla així: "Florinda, has de tornar al palau amb mi." Ella es torna a vestir de reina i torna al palau. A la sala major hi havia asseguts en cadirals d'or un fadrí i una fadrina vestits com dos reis. El rei parla així a la pastora: "Tu seràs per sempre la meva dona i no et mouràs del meu costat, perquè amb la teva humilitat i la teva bonesa t'has guanyat ben la corona. Aquests dos joves que hi ha aquí asseguts, qui són?" "Són els nostres fills que t'esperen per abraçar-te." Tot el poble estava foll d'alegria perquè estimava molt a la reina, que era tan dolça de tracte i tan senzilla i tan humil.
2: Rondalles a peu

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Que bo!
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Aigua suau, per Guillermina Mota, la persona que més poemes ha musicat i cantat de Josep Carner.

0: Memòria de Josep Carné. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Girona passa de 31 l'any 2004 a 106 esglésies evangèliques el 2026. Les comunitats atribueixen el creixement a l'arribada de persones procedents de Llatinoamèrica i a més fidels que busquen consol mental. Els vals de descompte tornen a Figueres amb debat al ple sobre com renovar la campanya. L'Ajuntament destina 100.000 euros a repartir dos vals de 10 euros per persona i Xavier Colomer defensa un sistema que retorni el 20% de cada compra per gastar-lo posteriorment al comerç local. L'Alt Empordà és la quarta comarca de Catalunya on han arribat més estrangers en els últims anys. 4 de cada 10 estrangers residents a Girona han arribat els últims 5 anys.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 68.

0: Notícies en xarxa.
1: Entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara, aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. La finalitat és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte. Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets, clars i informació veraç que estigui documentada i certificada. La professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, explica el canvi que suposa aquesta normativa.
2: A partir d'ara doncs podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure, no?, quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i per tant dona molta més seguretat.
1: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, aplaudeix la mesura.
3: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
1: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
4: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
5: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
6: Això sí, fets. Que la paraula està a la comunicació plena.

Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Compta amb la tristesa. És un vici. Ho va dir el novel·lista francès Gustave Flaubert, nascut a Rouen el 1821 i mort a Croisset el 8 de maig del 1880. Va estudiar sense gaire entusiasme i, com que tenia crisis nervioses, va acabar abandonant els estudis. Era un gran viatger i un gran esportista. Només us direm que feia esgrima, natació, equitació i cacera. És que això de caçar també era un esport al 19. El 1836, un núvol d'estiu anomenat Elisa el portarà a perdre el nord durant tota la vida. El que també farà durant molts anys serà escriure La temptació de Sant Antoni, una obra que començarà de jove i que no veurà la versió definitiva fins al 1869.

0: La seva novel·la Madame Bovary, que Flaubert va començar a escriure el 1851, veurà la llum el 1857. Mentrestant, el seu autor freqüenta els salons parisencs més reconeguts, on coneixerà diverses dones, entre les quals George Sand, que ja havia tornat de Mallorca i havia enterrat Chopin. Quan Madame Bovary veu la llum, Flaubert es veu immers en un procés acusat d'atemptar contra la moral pública. Tot i així, el novel·lista acabarà sent declarat innocent. A la novel·la, la protagonista, que es veu immersa en un matrimoni insípid que l'ofega, busca la passió extramatrimonial que ha llegit als llibres i es troba que aquesta passió, la realitat, és igualment insípida.
1: L'encant de la novetat, caient a poc com un vestit, deixava nua l'eterna monotonia de la passió, que sempre té les mateixes formes i el mateix llenguatge.
0: Enquadrat a l'escola realista, Flaubert també va escriure altres grans novel·les com L'educació sentimental, publicada el 1869. Bovary i Pécuchet és la seva última obra incompleta que es va publicar pòstumament el 1881. El seu autor ja feia un any que havia deixat d'existir i ens deixava entre línies un advertiment. Alerta amb els somnis, són la sirena de les ànimes. Canten, els seguim i no tornem mai més.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Tic-tac, tic-tac.
4: Aleix Artés Vilosa, us faré una endivinalla. Tinc un espiracle, visc a l'oceà. Tinc un ullal que em sobresurt. I sóc més petit que una orca. Quin animal sóc?

0: Nena, quin és el teu secret?
1: Ràdio Vilasaca i punt.
0: Què?
1: Ràdio Vilasaca i punt.
0: Perquè quan estàs bé, somrius.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Cançó Poruga, per Celdoni Fonoll.

la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Comunicació. Comunicació.
1: Realitzem projectes tècnics, instal·lació d'enllaços i emissores de ràdio i de televisió, càmeres de videovigilància, instal·lació d'equips de so professionals, xarxes informàtiques, lloguer de pantalles de vídeos, lloguer d'equips de llum i de so i fibra òptica.
0: Senyeres Comunicació.
1: Per contactar amb nosaltres, fes-ho a través del 972 50 67 54 o a través del nostre correu electrònic sellerestelecomunicació@gmail.com.

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades, i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
1: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Des que vam veure la pel·lícula de Tocibago, la meva dona, la Eli, a casa, tot el sempre està cantorreant el tema de l'Ave. I avui, com que fa 60 anys que es vam casar, doncs jo li he volgut dir, mira, doncs trucarò perquè el celebrarem tots junts. A més, tinc la sort de viure sense medicaments. Sí, i em va tocar a la loteria. Vaig anar a Burgos, de militar, de milícies universitàries, i em trobo una xica allà a Burgos, i mira, un dia el dijous sant, se va plantar al davant, al passeig de l'Espolón, se planta al davant meu amb tres amigues, i es van posar a enraonar. I fa 60 anys que

Harlem. Vaig anar a casa a la plaça de Rei San Fernando, segon pis, número 9, a Benali per ser novi de la seva filla. I llavors vam escriure les cartes durant un any. I després ens vam casar. Vaig anar a demanar permís per ser novi. I vam casar a l'Iglésia de Santa Gadea, on va fer justament el Cid, a Santa Gadea, Santa Àgata de Burgos. I per tots vosaltres, el tema de l'art de Torcivago.

0: Ens volem acostar a la història d'en Conrado. És el cuidador de la seva dona, diagnosticada d'esclerosi múltiple des del 2008. Té la seva feina, però quan arriba a casa tot és dedicació i actitud per mantenir activa la seva dona i preservar al màxim la vida de parella. Amb tot, hi ha dies que també necessita ajuda i la busca. Compartir és la seva màxima. Ha parlat amb ell l'Anna Banyeres.
1: Des de fa uns anys, en Conrado s'ha hagut de fer càrrec de les tasques de casa perquè la seva dona ha anat perdent mobilitat i capacitats cognitives. Ara bé, com ell mateix explica, la tasca a la que més temps dedica és a mantenir el rol de parella.
2: En el moment que jo sóc un cuidador, deixo de ser una parella. En el moment que la meva dona es posa el cartell de malalta, deixa de ser la meva dona. Però serà la meva pacient. Jo no sóc un infermer ni un metge. Llavors, la tasca principal és demandar a la meva dona que s'aixequi, que camini, que em cuidi, que faci la llista de la compra, donant-li recursos i ajuts, sí, però sense perdre aquesta perspectiva. Perquè si fas el contrari, fas una persona dependent, que és el pitjor que pots fer amb una persona amb o sense diagnòstic d'esclerosi múltiple o el que sigui.
1: Assegura que ell es dedica a cuidar la salut de la seva dona. De la malaltia se n'encarreguen els metges. Amb tot, hi ha moments en els que també s'enfonsa, però ser conscient del que hi ha li ha permès buscar recursos.
2: Mira, digues, però si és que estic fent coses que no ni sé, ni puc, ni vull, no sé. Una mica massa d'autoconsciència, d'autosinceritat, no? I a partir d'aquí demanar recursos que tant o d'hora els necessitarem.
1: I malgrat que en Conrado és molt actiu i procura contagiar-li a la seva dona, té clar que cal aprendre a demanar ajuda.
2: La clau de tot és compartir. Posar sobretot els problemes que tens, les necessitats que tens com a persona, les que té la teva parella o qui sigui que depèn de tu, i començar a avançar camí. Rebent ajut de qui sigui.

0: Obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: Bon dia, Eduard.
2: Hola, bon dia.
1: Ets propietari d'un pis ocupat.
2: Sí.
1: Des de quan està ocupat aquest pis?
2: Feia uns... crec que va ser el divendres... Crec que no estic molt segur. Si va ser divendres passat, no l'altre.
1: Divendres passat, no l'altre.
2: Sí. I llavors, pues, tinc una altra germà que viu a Huesca, i llavors, pues, pues la meva germana ha anat recopilant informació de la gent que havia ocupat el pis.
1: Yeah.
2: Bueno, i què es podia fer.
1: Però ho vau denunciar de seguida, això, no?
2: No, anem als Mossos.
1: Ah, aneu als Mossos.
2: Sí, anem als Mossos en la intenció de, bueno, de denunciar.
1: I
2: els Mossos, bueno, ens aconsellen que clar, que el que hem de fer és denunciar.
1: Clar, d'això estic parlant.
2: I que el procés és llarg.
1: Quant de llarg?
2: Que pot trigar aproximadament 2-3 anys.
1: 2-3 anys?
2: Sí. I llavors gent pues ens van aconsellar pues que aquest problema o l'arreglaves tu pel teu compte, extraoficialment, o dis-li com vulguis.
1: Carai.
2: O això, si esperaves la part legal, tot el procés legal, pues era molt llarg. Nosaltres encara estem pagant la hipoteca d'aquest pis, la paguem entre els germans que van comprar el pis.
1: Sí.
2: I clar, tindrà... està pagant la hipoteca durant 2 o 3 anys que pot trigar el procés, pues és que no podem... Nosaltres no som un fons buitre d'aquest voltor, no podem permetre això. Llavors, no ens queda una altra solució que fer-nos entrar dintre del pis.
1: Com?
2: I ocupar-lo, que és el que hem
1: entrar fet. Dintre del pis?
2: Clar.
1: Però qui havia ocupat el vostre pis?
2: Era una dona que no se la podia fer fora perquè era mare d'unes filles que després hem descobert que una d'elles, per exemple, no era filla seva.
1: Bueno, però això no vol dir res.
2: Però bueno, que tenia 4 o 5 filles, la majoria amb problemes de dependència, i clar, això ho feia tot molt més difícil.
1: Uf, quin panorama, pobreta. Menors?
2: Sí, menors. I llavors, pues, era impossible, no? Ni els Mossos podien fer res, ni els jutjats no es podia fer res. Havíem de denunciar i esperar aquest llarg procés, no?
1: Sí.
2: Si nosaltres ocupéssim el pis per la força, ens podíem inclús detindre, perquè, clar, hi havia una persona vivint en crios menors i en dependència.
1: Sí, sí, sí, clar.
2: I llavors, pues, era molt perillós.
1: Però vau poder parlar amb aquesta dona?
2: En les reunions que tenia la meva germana, en la ocupadora, per dir-li d'alguna manera, pues li vam oferir. Nosaltres podem ajudar-te en tot el que vulguis, posar-te en contacte amb serveis socials, fer nosaltres els tràmits. Si tens problemes de lo que sigui, te podem ajudar.
1: Ja. Yeah.
2: Després vam descobrir que, a més, té un pis de la Generalitat que li lloga 140 euros al mes i que per problemes en el seu exmarit volia marxar d'aquí, poble. Però, bueno, el procés, després hem descobert, a través dels Mossos, que és un altre, que es pot també aconseguir estar fora de l'abast del teu exmarit, si és perillós o si tens por ell, sense ocupar cap casa, sense ficar-te en altres problemes, no?
1: Bé, sol passar quan t'enamores de la persona equivocada.
2: Sí.
1: Bé, i què més?
2: Llavors, nosaltres li vam oferir tota aquesta informació i l'ajut de que si volia canviar-se de... necessitava traslladar mobles o el que sigui, jo li oferia la meva furgoneta i tot. I ella, sí, a veure com... Inclús la...
1: Però com vau poder entrar en el pis, vosaltres?
2: Nosaltres vam poder entrar en el pis perquè nosaltres la vam posar en contacte en serveis socials. Serveis socials ens van dir, porta'ls aquí i nosaltres, pensa, no patiu perquè no passaran la nit al carrer.
1: Però de violència, com vau entrar, va haver-hi o no va haver-hi?
2: Sí, sí, sí, que va haver-hi una miqueta de violència.
1: Una mare amb els seus fills... Hi va haver-hi violència?
2: A veure...
1: Digues.
2: La noia esta a nosaltres ens va enganyar, perquè nosaltres li vam dir, nosaltres te portarem a servei social.
1: Sí.
2: I ella va deixar una persona dintre del pis.
1: Ah.
2: Una persona que és un senyor que creiem que viu per aquí a prop, eh?
1: Un altre senyor diferent?
2: Sí. I llavors, nosaltres, ella no ens va donar les claus. Ella va canviar el pany o li van vendre el pany aquell abans d'ocupar el pis. I llavors, nosaltres sabíem que per entrar havíem de forçar la porta o entrar per alguna finestra, pel balcó, que és un primer pis. Llavors, nosaltres quan vam entrar, ens vam trobar resistència per part d'un del OMC que ella va deixar, no? Nosaltres el vam reduir sense fer-li mal. La violència és pues, normal que les va agafar. Ell volia trucar en el mòbil, nosaltres necessitàvem un temps.
1: Quin número?
2: Vam presentar els Mossos i la policia local.
1: Es van presentar els Mossos i la policia local i què va passar?
2: S'hi van tindre un rifirrafe, perquè ells pensaven que nosaltres érem ocupadors. I llavors nosaltres intentàvem, en l'estat de nervis d'aquell moment, explicar-los que nosaltres érem els propietaris del pis i portàvem tota la documentació, les escriptures, l'últim rebut de la hipoteca, el contracte de llum, i en el procés este, mentre canviàvem el pany de la porta, pues va haver-hi una miqueta de tensió entre la policia i nosaltres.
1: Bé, i com va acabar el tema?
2: Vam poder baixar, explicar-li als Mossos i a la policia local, dius, nosaltres som els propietaris. Aquesta gent ha entrat il·legalment aquí.
1: I?
2: Ells van marxar i aquí va acabar la història. I continuem en el pis fins que es vengui, pues perquè no torni a entrar ningú més. Hem ficat alarmes.
1: I per què no tornin a entrar? Què penseu fer? Perquè les alarmes, en un moment donat...
2: Estem en el pis fins que es vengui. Fins que es vengui, pues, ens quedarem aquí. Perquè nosaltres, en realitat, l'hem tingut de lloguer algun temps, però és una altra problemàtica. Això del lloguer, pues, el problema de gent que no poden pagar, gent que acabes coneixent, perquè nosaltres no som una immobiliària. Això és un pis del meu pare que ens van quedar en el seu moment, perquè l'obligaven a comprar el pis, el van comprar en el moment en què els pisos estaven més cars, i ara el pis no té el valor que tenia quan el van comprar. Llavors, pues, hem anat mantenint-lo, pues, tenint-lo de lloguer, pues, ens ajudava a pagar una miqueta més la hipoteca.
1: I heu sabut alguna cosa més d'aquesta dona?
2: Ahir va passar tot el dia trucant a la meva germana i insultant-la.
1: Vaja.
2: Okay. Llavors, el que hem fet és, únicament, com que no sabem si ells ens denunciaran, no ho sabem, perquè penso que en ell el van atendre en el moment de la que vam entrar nosaltres de nou, pues ell diu que li van fer mal. Jo et puc assegurar que no va passar res, però bueno, ell diu que li van fer mal i això, pues, no sé si ens hauran denunciat.
1: Si us hauran denunciat a vosaltres.
2: Sí.
1: Doncs tal com està el panorama, tranquil·lament els poden denunciar.
2: Sí, sí, sí. Molt bé, em sembla correcte. Ells poden denunciar i jo tinc el meu dret de tornar a casa meva, la que estic pagant, i si hi ha alguns problemes de... no sé, les lleis estan mal fetes o estan mal interpretades, o pues, jo ho sento molt, però jo estic pagant per tindre... Jo, per exemple, jo visc de lloguer a Masdenverge, que és on he vist jo, no? Ostres, jo no m'atreviria a entrar en un lloc sense pagar-lo, i si no el puc pagar sento vergonya i me'n vaig. No sé.
1: Bueno, hem de deixar-ho aquí, que tenim poc temps. Moltes gràcies i que estem en contacte per qualsevol cosa.
2: Gràcies a vosaltres per la difusió i per l'ajut.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment. En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
2: I parlant d'emocions...
1: 10.

No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.

A Ràdio Vilasacra reben suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: Notícies en xarxa.
1: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats coincidint amb el final de les vacances i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades.

publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular...

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa d'en Patufet.

0: Propostes en xarxa.
1: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a maredadeudelmón.com.
2: La por, que se m'escola sota el llit, que rosega els racons bruts de la casa. La por, en forma de rata enverinada, embogida per una mort segura. La por que no retornis en ser fosc. La por que no s'acabi mai el drama. La por que un dia ja no tinguem pa o que la neu entri per la finestra. I sobretot, la por que tanta por no m'obligui a tenir por de la vida.
3: Explica'm història.
4: 972-51-1268.
5: Experiències del confinament.
6: Vull dedicar aquesta cançó a tots els meus amics que fa temps que no he vist.

dret dels col·lectius vulnerables a acollir-se a la tarifa social del cànon de l'aigua per reduir la seva factura. Si a casa teva tothom està a l'atur, reps una pensió mínima o trobes en risc d'exclusió residencial, et pots beneficiar d'un 100% de bonificació si no superes els 9 metres cúbics d'aigua al mes. Si el superes, en gaudiràs d'un 50%. Sol·licita la tarifa social del cànon de l'aigua al 012 o a la web h.gencat.cat. Fem possible la igualtat. Generalitat de Catalunya.

0: són rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà, pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Tela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família.
4: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
5: Rondalla de com el rector de Vallfogona va enganyar el bisbe. Doncs diuen que el rector de Vallfogona feia uns sermons molt i molt pintorescos que feien riure els feligresos. Un dia el visità el bisbe i l'amonestà per la forma xiroia de sermonejar. El rector li digué que ell prou sermonejava com calia, però que el poble tot s'ho prenia a tall de gresca. I li digué que si se'n volia convèncer, el convidava a assistir a un dels seus sermons. El bisbe hi va accedir. Tal que hi pogués sentir millor, el rector li recomanà que es posés sota mateix de la trona, de manera que amb ell no se'l pogués veure i que ell no el pogués veure amb ell. El rector es penjà un ninot a l'esquena i encara que feu un sermó molt sentit i molt trist, com que quan accionava el ninot no parava de saltar i ballar, cap feligrès no es podia aguantar el riure, i millor que un sermó d'església, semblava una comèdia de teatre. El bisbe, que no es va donar del joc, dona la raó al rector i tingué per ximples els seus fidels.
4: Rondalles a peu d'escala.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes. Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
0: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
3: Tant si es vol com si no es vol.
2: 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
5: Notícies en xarxa.
6: Foment del Treball reclama que es pugui acomiadar un treballador encara que estigui de baixa. Els empresaris proposen recuperar l'acomiadament objectiu i poder fer fora els que acumulin baixes reiterades o de llarga durada. Això es recull al llibre blanc sobre l'absentisme laboral, que en l'última dècada s'ha més que duplicat, segons la patronal. Pel president de Foment, Josep Sánchez Llibre, és un problema especialment greu per les petites i mitjanes empreses.
7: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per la economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem al govern de l'Estat, als grups parlamentaris, que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
6: L'Estat espanyol té la taxa d'absentisme més alta d'Europa. Cada dia falten a la feina 1,4 milions de persones i un 80% ho fa per una baixada mèdica. És el mateix patró que s'observa a Catalunya, on les incapacitats temporals tenen un cost que s'ha incrementat un 10% en la primera meitat d'aquest any. Per això Foment també proposa donar més protagonisme a les mútues, revisar els costos que assumeixen les empreses i explorar fórmules de retorn progressiu al lloc de treball.
5: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
8: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu d'aquesta casa de la xarxa. Ara per ara, Ràdio Vila-sacra és pionera en la utilització i el servei de IA en la seva programació, on selecciona de forma molt mesurada el que s'ha d'oferir i com en cada moment. Tota una revolució tècnica per la ràdio del futur i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat.
9: Pot ser part del canvi.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Parcs de llegenda. El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny pertany a les comarques d'Osona, la Selva i el Vallès Oriental. Va ser declarat el 1978 Reserva de la Biosfera per la UNESCO. Allà hi trobem un element al qual se li atribueixen propietats màgiques: l'aigua. D'aquí emergeix la nostra llegenda: les dones d'aigua. Diuen que una nit d'estiu, un jove hereu d'una rica masia prenia la fresca assegut al peu d'una alzina. De sobte, de darrere d'un saltant del riu, en va sortir una dona d'aigua, una nimfa que habita les aigües cristal·lines dels gorgs del Montseny. Era tan bonica que de seguida el jove se'n va enamorar. La noia va accedir a casar-s'hi amb una única condició: que mai no li retragués que era una dona d'aigua. Van tenir una filla i un fill, el seu mas va prosperar i durant molts anys tots quatre van ser molt feliços. La Gemma Font en sap molt de literatura i dels contes i llegendes que corren pel Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Segur que podem aprendre molt de tant de coneixement. Benvinguda, Gemma.
3: Hola, bon dia, gràcies.
2: Escolta, això de les dones d'aigua, diríem que és una espècie de fada, com una sirena d'aigua dolça?
3: Bueno, aquest potser és una mica la imatge que tenim ara actualment, però en realitat les dones d'aigua, més que fades, podríem dir que són éssers o esperits mitològics vinculats una mica amb la naturalesa i especialment amb l'aigua. Nosaltres aquí al Montseny també les anomenem goges, les anomenem encantades, i nimfes també, nimfes d'aigua. Per tant, sí que tenen una mica aquesta aparença de fada, tot i que evidentment no són com les fades de dibuixos, sinó que són uns éssers molt més antics i molt més màgics, fins i tot, més llegendaris.
2: I quina simbologia tenen?
3: La simbologia vindria una mica, primer per la seva manera de ser, que són aquesta personificació de la natura, de l'aigua, vinculada doncs, en un espai natural molt, molt ric, i que ja sabeu que la natura doncs, sempre té aquestes dues vessants. Per una banda, una natura que pot ser bondadosa, que pot ser fèrtil, l'aigua doncs, té aquesta font de vida que porta doncs, riquesa antigament a la gent de pagès i a la gent que vivia a la muntanya, però per altra banda, aquesta natura també té una part fosca i desconeguda, una part misteriosa. I llavors en aquest personatge de les dones d'aigua s'ajunten una mica aquestes dues vessants, tant per una banda el que seria la vessant més dolça, més femenina, més mitificada de la dona d'aigua com a ninfa, i per l'altra banda doncs, aquest aspecte com més d'encanteri, una mica més de foscor, una mica més doncs, de lloc o d'ésser que pot provocar algun malefici, que seria doncs, aquesta altra vessant més obscura.
2: Clar, les dones d'aigua, a més tu ara ens ho deies, apareixen en llegendes i en contes de molts tipus d'arreu del món, però per què concretament estan vinculades al Montseny?
3: Segurament venen doncs, una mica en relació amb el paisatge que tenim aquí a la muntanya. El Montseny des de sempre ha sigut un massís molt forestal, amb molts de boscos sovint bastant infranquejables, i que de tant en tant doncs, apareixen doncs, creuats per rius, torrents, salts, gorgs, i en tots aquests llocs on hi ha tanta riquesa d'aigua, però també doncs, aquesta foscor, aquesta presència una mica d'esperits antics, doncs, ha fet que la imaginació de la gent del lloc hi vegi una mica aquesta simbologia amb éssers de la mitologia més antiga, precristiana fins i tot, i que s'han volgut vincular doncs, amb aquesta riquesa i abundor d'aigua que hi ha al Montseny.
2: Un capvespre, una tempesta amenaçava d'arruïnar la collita i la dona va ordenar iniciar-ne la sega, tot i que encara no era el moment. Finalment, però, la tempesta va passar de llarg. El marit, en tornar a casa i veure el desfici, va cridar molt enfadat: «Dona d'aigua havies de ser!» I en un tres i no res, la dona va desaparèixer i l'home no la va tornar a veure mai.

0: I més, encara que va pregar i es va disculpar. Els fills asseguraven que la mare mai no els va abandonar, ja que cada matí els venia a pentinar i els deixava una perla sobre la tauleta de nit. Gemma, quina és l'ensenyança que traiem d'aquesta història? No sé si potser hi ha una part de voler posar en valor la societat femenina en un món tradicionalment masculí.
1: Aquesta és una mica la visió que hi tenim ara, perquè és el que ens agradaria entendre d'aquesta llegenda, però jo crec que el valor principal que t'ensenya aquesta llegenda o aquesta rondalla o aquesta creença és que no s'han de trencar mai les promeses. I especialment les promeses que es donen a gent que t'estimes, a la teva família, als teus amics. Això és una mica el que ens explica aquesta llegenda, que les promeses s'han de complir. I si no es compleixen, doncs sempre hi ha un efecte negatiu, una cosa que produeix un mal a les persones que l'han trencat. És un avantatge molt bàsic que molt sovint aquestes llegendes són el que portaven en aquestes societats antigues, aquests coneixements de tota la vida, però que s'aprenien en base a aquestes llegendes i aquestes rondalles.
0: Les dones d'aigua són personatges que apareixen en moltíssimes llegendes, uns personatges recurrents per molts escriptors de fantasia. En coneixes alguns concrets que utilitzen aquests éssers mitològics en la seva literatura?
1: Bueno, podríem dir que des de final del segle XIX, des de que va començar el moviment de la Renaixença literari i del romanticisme especialment, de seguida van començar a aparèixer escriptors, folcloristes, van començar a recollir aquestes llegendes i tradicions que havien perdurat des de feia centenars o, per què no, quasi bé milers d'anys, i havien perdurat de forma transmeses de forma oral. Llavors, aquests primers excursionistes, com Artur Osona amb les seves guies, però també escriptors com en Pau Piferrer o, més endavant, en Víctor Balaguer, que va ser el primer que va posar per escrit aquesta llegenda vinculada en el salt d'aigua de la Riera d'Arbúcies, van ser els primers que ho van transmetre, podríem dir, a la societat en general. I des d'aquell moment, tot això s'ha anat reescrivint, retransmetent de forma oral, però també escrita. I ara, actualment, és veritat que es torna a viure com un període de renaixença una mica d'aquests llibres fantasiosos o que utilitza el moment actual, però també amb fantasia extreta d'aquestes llegendes, i trobaríem literatura molt, molt variada, Des de la Maria Aritzeta, per exemple, o també altres escriptores com la Marta Ribera d'Arbúcies o fins i tot la Teresa Sagrera, que en les seves últimes novel·les utilitzen personatges misteriosos, poden ser bruixes o poden ser dones d'aigua, que donen un aspecte una mica màgic en aquests llibres que s'escriuen actualment.
0: Gemma Font, moltíssimes gràcies per acostar-nos des de les llegendes més antigues fins a les novetats literàries més recents que tenen com a protagonistes aquestes dones d'aigües encantades, com tu ara ens deies que també es poden dir. I ja ho sabeu, si algun dia caminant pel Montseny, prop d'algun gorg, veieu una dona de gran bellesa, sabreu de què es pot tractar? D'aquestes dones d'aigua que s'amaguen en aquest parc de llegenda, el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, més de 350 milions de persones al món tenen ansietat i a Catalunya afecta prop del 17% de la població. La majoria són dones. Respira, amb guió d'Àurea Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, publicat per Planeta Còmic, visibilitza aquest trastorn posant-li cara. Valèria Obareda.
1: La Liz és la protagonista de la història i ja la primera pàgina es diu Respira, una paraula que Àurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, s'ha repetit molt.
2: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de ara un moment, respira, i així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
1: Quan l'autora passava per una situació d'ansietat, va canalitzar els seus sentiments escrivint, i d'aquí va sortir la idea. Plasmar-ho en un personatge que expliqui el que sent ajudarà que la gent ho entengui. Sentim Judit Creuet.
2: Teníem dos objectius principals amb aquest còmic. El primer, si alguna persona està passant per un procés així, pugui veure que no està sol, perquè moltes vegades aquests sentiments són molt aïllants. I l'altre objectiu era al revés, per gent que no pateix ansietat, poder ajudar-li a entendre què és patir ansietat, entendre què està passant, entendre com ajudar i poder estendre la mà.
1: Tot passa en una illa, que fan servir com a metàfora visual. Converteixen el mar en un símbol de l'ansietat, perquè tot el que la Liz no vol afrontar l'ofega.
2: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
1: Àurea Muñoz i Judit Creuet es coneixen de fa anys i han treballat amb molta complicitat. De fet, el procés ha estat una mica la inversa del que és habitual.
2: Ella va escriure una petita novel·la i me la va enviar. I jo a partir d'això vaig començar a fer els primers esbossos de com m'estava imaginant aquesta història que ella m'explicava en pàgines de còmic. I a partir d'aquí dèiem, doncs crec que la història no flueix tan bé com ho imaginava quan canvies d'escrita a dibuix. Anem a canviar-ho. I m'ho canviava i m'ho tornava a enviar i jo tornava a fer dibuixos. Fins que les dues no dèiem, vale, estem contentes, ara ho podem passar net. I amb aquest mètode de treball al final el que passava és que el guió venia després dels dibuixos, un ordre poc usual.
1: I la recomanació és clara pels que tenen ansietat i els que els poden ajudar.
3: El més important és la comunicació, fer el primer pas, que és difícil, no? Agafar una persona de confiança i dir-li m'està passant això, perquè moltes vegades també tenim la por a explicar-ho, però jo crec que ens hem de treure una mica aquestes pors i tothom sempre està disposat a ajudar. I la persona que ajuda algú que té ansietat, escoltar, preguntar què necessites, perquè cada persona que té ansietat és un món. Potser una persona necessita estar sola i posar-se la música i una altra persona necessita una abraçada. Per tant, comunicar-se moltíssim, escoltar moltíssim.
1: I com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.

0: Apunta bé. La música de la teva vida.
1: Quan vaig conèixer el meu fill, quan va entrar per la porta, jo vaig veure que alguna cosa hi passava. Tenia el peu malament, torçut. No era un nen de 2 anyets, era molt més petit, no sé, algo.
2: Primer era un nen hiperactiu, un nen que tenia problemes de comprensió al col·le. Clar, hi havia coses que tu veies que no, que, bueno, pues que hi havia, que tenia dificultats.
3: La Montse i la Mari Cruz són mares adoptives de nens que pateixen la síndrome alcohòlica fetal, un conjunt d'afectacions físiques, cognitives i conductuals causades per l'exposició prenatal a l'alcohol, uns problemes que es fan més evidents a l'adolescència i que duren tota la vida, segons s'ha explicat Núria Gómez, psiquiatra a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
4: L'exposició prenatal a l'alcohol ocasiona com un dany cerebral, a part de que pot tenir també una sèrie de símptomes físics, no? A nivell de riñones o de corazón o de anomalies esquelètiques, però sobretot impacta en el desenvolupament d'aquest sistema nervioso central del feto i hace que tengan una sèrie de anomalies neuropsicològiques i dificultats funcionals a lo largo de la vida i que van a persistir.
3: Aquesta patologia, segons estudis de prevalença fets a Catalunya, afecta el 50% de nens procedents d'orfenats de països de l'est d'Europa. Amb tot, aquest no sempre és el cas.
4: Ese consumo más social que podemos tener en nuestro país, pues también puede afectar a ese desarrollo de ese sistema nervioso central.
3: Tot i això, encara hi ha molt desconeixement social sobre aquesta malaltia i els que la pateixen sovint se senten incompresos. Aquest va ser el cas de l'Àlex, qui va patir assetjament escolar durant molts anys.
5: La vida que vaig tindre va ser una mica difícil perquè els meus companys no m'apujaven ni res. I al llarg de la meva vida també vaig estar ingressat pel tema del bullying i tot això. I al cap d'uns anys vaig anar a un hospital de dia i res, allà em vaig recuperar.
3: Amb el suport psicològic, psiquiàtric i familiar adequat, l'Àlex va aconseguir tirar endavant, acabar els seus estudis i trobar una feina.
5: He fet ja dos eventos de bàsquet de la meva fundació, que és Badalona Capaç, que és on estava, i molt bé, molt bé. O sigui, la meva tutora està molt contenta amb mi perquè estic fent un treball excel·lent i la meva jefa de Decathlon diu que ho estic fent molt bé i que segueix així que tiraré passos molt grans endavant.
3: Per assolir més casos d'èxit com el de l'Àlex, des de l'Associació de Famílies Afectades per la Síndrome Alcohòlica Fetal esperen que la celebració del Dia Internacional dedicat a aquesta malaltia serveixi per incrementar la seva visibilització i impulsar així el diagnòstic precoç.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia de l'11 de maig del 2025.
1: El govern espanyol defensa que cal que Europa aprovi l'oficialitat del català, el gallec i l'eusquera, tot i que encara hi haurà països reticents a votar-hi a favor. Defensava la proposta la vicepresidenta espanyola María Jesús Montero.
2: Fons del Ministeri d'Exteriors, que porta el pes de la negociació, asseguren que l'objectiu és l'oficialitat plena del català, el gallec i l'eusquera. La vicepresidenta primera espanyola assegura que les llengües són un dels signes d'identitat més valuosos de qualsevol poble i que el català s'ha de poder expressar a Europa.

0: través de ella también en el contexto de la Unión Europea.
1: El govern espanyol defensa que Europa ha de reconèixer l'oficialitat del català, del gallec i de l'euskera perquè són riquesa i mostra de la diversitat cultural de l'estat espanyol. Però la votació només prosperarà si té el vot favorable de tots els estats. Alguns encara tenen dubtes i el PP no és partidari d'aquest reconeixement. I el PP no és partidari d'aquest reconeixement. I el PP no és partidari d'aquest reconeixement.
2: Pensa, pensa.

0: las frases Dan Ramón.
1: Deixar fer el mestre per ase que sigui.

0: Quan més lluny està un planeta a la Terra, menys missions s'hi han enviat per explorar-lo. A Júpiter hi hem enviat 9 missions, a Saturn 4. Hi haurà només una, la Voyager 2 de la NASA. Aquesta sonda es va enlairar de la Terra el 20 d'agost de 1977 i abans d'arribar a Urà va passar a prop de Júpiter i de Saturn i els va estudiar. Finalment, el 24 de gener de 1986 va sobrevolar Urà, va passar a prop, va passar a 81.000 quilòmetres i va obtenir moltes fotografies d'aquest planeta. Després de viatjar més de 3.000 milions de quilòmetres en 9 anys, la Voyager 2 va recopilar gran part de la informació que tenim d'aquest planeta. Va obtenir fotos dels seus anells, de les seves llunes i del propi planeta en només 6 hores, perquè va passar a prop i va marxar. Què va descobrir? Doncs va descobrir 10 noves llunes, 2 nous anells i un camp magnètic molt intens, molt més fort que el que té Saturn. També va estudiar l'atmosfera del planeta i va descobrir que no és d'hidrogen i d'heli, com Júpiter i Saturn, sinó, sobretot, de metà i amoníac. Va descobrir també que Urà és un tipus de planeta gegant diferent de Júpiter i Saturn. Els investigadors sospiten que en el seu interior pot haver-hi oceans d'aigua i gel. La Voyager 2 també va passar molt a prop d'un satèl·lit d'Urà, Miranda, i va descobrir que és un cos sorprenent, amb grans canyons i barrancs de 20 quilòmetres de profunditat. Sembla com si una part de la seva superfície s'hagués trencat, potser pel xoc d'un altre cos, i després s'hagués reconstruït.
1: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
2: És maco, això, eh?
3: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
4: Sí. Seguim.

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Hola, em dic Aina. Us llegiré un tall del dimoni sense feina. El protagonista d'aquesta història és un dimoni que treballa de titella, però està ben tip de rebre sempre garrotades i decideix buscar una altra manera de guanyar-se les garrofes. Trobarà feina en un pessebre, trobarà feina en una colla de diables d'un correfoc, trobarà al fi una feina sense cops. Espero que us agradi aquest llibre.
2: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
3: És molt divertit, us ho passem molt bé.
4: Escolta.
5: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
6: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
7: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
8: Pot ser part del canvi.
9: El bon entenedor. Ràdio Vilasacra.

Don Felipe va néixer en una família acomodada. El seu pare era notari. Després de llicenciar-se en farmàcia, León Felipe va començar una vida plena de peripècies, començant per la regència de diverses farmàcies en diversos pobles d'Espanya i recorrent a la vegada el territori de l'Estat com a còmic d'una companyia de teatre. Després de 3 anys d'una estada a la Guinea Equatorial, en aquells anys colònia espanyola, treballa com a administrador d'hospitals i va viatjar a Mèxic el 1922 amb una carta d'Alfonso Reyes que li obriria les portes de l'ambient intel·lectual mexicà. Després de la celebració el 2004 dels 120 anys del seu naixement, continua havent-hi partidaris que reivindiqui a León Felipe com un poeta major, superant les dificultats que durant la seva vida tingué per la seva independència de tots els corrents literaris de l'època i la seva condició d'exiliat. Vencidos. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.

0: vuelven las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Propostes en xarxa.
3: L'explotació de les mines de carbó d'Ogassa entre finals del segle XVIII i l'any 1967 va ser clau pel progrés del municipi. Una de les conseqüències directes va ser l'arribada del ferrocarril al Ripollès, una novetat que va permetre traslladar material cap a Barcelona de manera ràpida. Teniu el frontal a punt? La història minera d'Ogassa es pot visitar a través de diferents mines i també del Museu Miner, on es recull l'impacte que va tenir en el dia a dia d'aquesta població la vintena de mines que van funcionar durant un segle. En altres paraules, podreu fer un viatge al passat, a una època de creixement econòmic i industrial, a través d'objectes i materials relacionats amb el món miner, alguns d'ells cedits per veïns d'Ogassa. Però no us conformeu amb el que trobeu dins del museu. Sortiu a explorar. I és que el patrimoni miner s'estén per tot el terme d'Ogassa i encara més enllà. De fet, la conca minera va d'oest a est, tot seguint el traçat de la Serra Cavallera. Com a anècdota, a causa de l'acció dels pòrfirs, les capes d'hulla, que és un tipus de carbó mineral, poden passar de cop a ser verticals o fins i tot a invertir-se. I què vol dir això? Doncs que l'extracció del carbó era més aviat complicada perquè no eren jaciments continuats. Si voleu conèixer més detalls sobre el patrimoni vinculat a les explotacions mineres d'Ogassa, en trobareu tota la informació al web municipal ogassa.cat.
4: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: I parlant d'emocions...
2: 71.
3: Please, please,

0: Notícies en xarxa.
1: La policia local de Palamós deixarà de fer hores extres en una decisió que el sindicat CESIF justifica pel col·lapse provocat pel deteriorament de les condicions laborals. Alerten d'una sobrecàrrega derivada, sobretot, per la falta d'efectius. Anem a Palamós, Maria Rovira.
2: Apunten que això els repercuteix en la feina i la salut, amb baixes mèdiques relacionades amb ansietat i estrès. Miquel Àngel García, delegat per l'Ajuntament de Palamós del CESIF, la central sindical independent i de funcionaris.
3: Hem decidit perquè ja n'hi ha prou, i més que res per salut, perquè ja no es pot sostenir això tant de temps a sostenint aquesta situació de fer hores extres i suplint la gran manca que hi ha de personal i lidiar amb el tema dels interins i no treballar en qualitat i amb l'estrès. Hem intentat arribar a acords, però no és pas possible.
2: Des de l'àrea de recursos humans, el regidor Pere Deulofeu apunta que es cobreixen totes les baixes de llarga durada.
4: No hi ha mancances d'agents que estan de baixa de llarga durada, en aquest cas, indiscutiblement. Si hi ha baixes de curta durada o indisposicions d'un o dos dies.
2: Des del sindicat CESIF alerten d'una manca estructural de personal des de fa anys a la policia local de Palamós i consideren que farien falta com a mínim una desena d'agents més per fer front a les necessitats actuals.
5: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
6: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
7: Ai.
8: Ai.
7: I ara?

0: raonar.
1: Ja fa temps que sabem que l'accés de pantalles provoca problemes molt seriosos, sobretot als joves, perquè sovint són els més exposats.
2: La meitat dels alumnes de primària ja tenen el seu propi mòbil i la mitjana d'edat d'accés són els 11 anys a Catalunya. Són dues de les dades que ha recopilat el Departament de Salut per elaborar una guia diagnòstica amb els problemes que se'n deriven. Les conseqüències, problemes cognitius, com la manca d'atenció, mentals, com la manca d'autoestima, i físics, com l'alteració de la son, la miopia o fins i tot les càries. Així ho explica la subdirectora general d'Addiccions, Lluïsa Conejos.
3: El tema de la miopia, de l'excés de pes, del risc de càries, també vinculat als padrons, als mals hàbits també de consum de sucre i de substàncies diverses quan estàs davant de pantalles.
2: El diagnòstic divideix les conseqüències per franges d'edats, entre el 0 i els 12 anys assenyala, per exemple, retard en el llenguatge, mentre que entre els 13 i els 18 remarca les dificultats per interaccionar cara a cara. I menciona que alguns són problemes de salut irreversibles.
1: Ja fa temps que es parla de l'addicció a les pantalles amb totes les connotacions negatives que aquesta paraula comporta, tot i que alguns es resisteixen a creure en els perills que tot això suposa. Potser els negacionistes d'aquests perills no ho serien tant si sabessin que els gurus de Silicon Valley als Estats Units, que han creat les pantalles a les que molts es tornen addictes, eduquen i crien els seus fills sense tenir accés a elles. L'altre aspecte molt important és ser conscients del paper que com a adults juguem davant dels menors, que moltes vegades ens veuen com un exemple a seguir. De tot això ens parla en el següent reportatge el Toni Conde.
4: El Marc és un jove de 14 anys que a causa d'un ús abusiu dels videojocs va deixar d'anar a classe. Se n'anava a dormir tard i prioritzava jugar davant d'estudiar. Ara està internat a l'escola terapèutica Can Ros, al municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on l'ajuden a superar aquesta situació en un entorn rural i sense accés a les pantalles.
5: Jugava molt als videojocs, sobretot. Molt. No, el dia a dia és que no anava a classe per jugar i tal. Em aixecava, esmorzava. Si anava a classe, anava després de classe. No feia els deures ni res i jugava a videojocs. Després, fins a les 12, a la 1 del matí, estaria on deies. Dormia. El pròxim dia no anava a classe.
4: El cas del Marc podria ser el d'altres joves que estan àmpliament presents a l'entorn digital, sigui en videojocs o a les xarxes socials. El 85% dels nois i noies a secundària fan ús del mòbil i entre els 5 i 8 anys ja són més de la meitat que hi tenen accés. Proporciona aquestes dades el doctor en psicologia Àngel Guirado, especialista en educació, que alerta del caràcter addictiu del disseny de les xarxes i apps dels mòbils.
6: Genera necessitat, altra vegada, de consumir productes semblants perquè aquesta necessitat està incentivada a través de les gratificacions que reben a través d'aquests productes. Llavors és aquí, quan això es produeix d'una forma massiva, quan es pot produir un efecte semblant al que en diríem les addiccions, amb totes les conseqüències que això té, no?
4: El problema s'agreuja quan l'abús de pantalles afecta la vida diària i es deixen de fer activitats quotidianes per prioritzar estar connectat. Aida Sánchez, terapeuta Projecte Home Catalunya, i Adriana Margarit, doctora membre de la Societat Catalana de Pediatria.
7: Quan s'ha generat una addicció és que, d'alguna manera, totes les àrees de la vida de la persona han quedat afectades.
8: Deixem de fer altres coses o dedicar temps a altres espais que necessitem, sobretot per promoure els hàbits saludables.
4: És el que li va passar al Marc. Un ús excessiu dels videojocs el va fer deixar d'anar a classe i va afectar el seu rendiment escolar. Ara, amb l'ajuda de l'escola terapèutica Can Ros de l'entitat Amalgama 7, ha millorat la seva situació. Porta més d'un any internat a l'escola en un entorn rural. Els primers mesos sense cap pantalla i ara amb una introducció controlada i monitorada amb la seva psicòloga.
5: Estàs un mes sense mòbil, sense res, sense cap dispositiu electrònic que tu puguis chatear, cercar coses, etc. No pots jugar res. Com a màxim el diumenge està amb una hora de pel·lícula que està controlada, que el bo és que és com que desconnectes del mòbil, no l'utilitzes, és com un parón, com per acostumbrar-te a una rutina més normal, que diguem.
4: Amb el Marc treballa Guillem Rollo, psicòleg clínic a Amalgama 7. A l'escola de Can Ros, els joves com el Marc van a classe i es poden treure l'ESO mentre reben un tractament individualitzat. Hi ha adolescents amb diferents addiccions. En el cas de les pantalles, primer fan una deshabituació amb contacte zero.
9: Però l'objectiu no és que estiguin tots els mesos sense el mòbil, sinó que en algun moment, lògicament, hem de treballar el contingut del mòbil i també hem de treballar un altre cop l'exposició amb el mòbil, perquè el dia que marxem d'alta, lògicament, el dispositiu hi serà i, per tant, no es tracta de prohibir-lo, sinó d'aprendre a fer un bon ús.
4: A Projecte Home Catalunya també han abordat aquest problema i tenen programes com Projecte Jove, on fan acompanyament terapèutic a joves entre 13 i 23 anys i les seves famílies per a superar l'addicció a les pantalles. També fan xerrades de prevenció a escoles i instituts a partir de 5è de primària. Remarca la terapeuta Aida Sánchez que els infants cada cop són més conscients dels problemes que pot tenir fer servir xarxes i pantalles més temps del recomanat.
7: Fins i tot ells doncs, no, s'ho qüestionen i molts ho verbalitzen, no? Que sí, ho estic fent, no estic utilitzant les de més, no? I fins i tot ho poden reconèixer. El que no podem demanar és que a partir d'aquí ells facin canvis. Vull dir, al final, tota aquesta part de límits, no? És important que ho pugui acompanyar la família.
4: Fins a arribar als casos d'addicció, abans s'ha recorregut tot un camí. La prevenció i l'acompanyament de les famílies a casa, com deia l'Aida Sánchez, és clau per evitar un problema més gran. La pediatra Adriana Margarit recorda als pares que han de servir d'exemple.
0: Per tant, amb el concepte de que som referents, és un bon moment per reordenar i tornar a tenir els hàbits que segurament teníem abans de que hi hagués tota aquesta aparició de les noves tecnologies en el nostre dia a dia.
4: Una idea que comparteix Aida Sánchez, de Projecte Home.
7: El primer consell és una mica actuar com a referent, vull dir, que estan veient amb els teus fills i filles, no? amb tu, amb aquest abús, no? Amb aquest ús de pantalles. Doncs veuen que marxes a dormir amb el mòbil, que, no? Que el moment de desconnexió és amb el mòbil, arribo a casa i, no? I et faig callar perquè estic veient un vídeo.
4: Margarit també alerta les famílies que l'exposició cada vegada es dona a menor edat i que la prevenció s'ha de fer des que el nadó neix. L'exposició a pantalles entre els 0 i 3 anys afecta el neurodesenvolupament.
0: Doncs s'ha vist, no, que pot tenir un efecte amb un retras de l'adquisició del llenguatge, són infants que parlen amb menys vocabulari i inclús que tenen un dèficit d'atenció, no, o de controlar les emocions d'una manera més regulada.
4: Per això, el psicòleg Àngel Guirado recomana limitar l'ús dels mòbils.
10: No posar en mans d'un adolescent abans dels 12 anys un dispositiu mòbil si no hi ha una raó molt clara que ho justifiqui.
4: Guirado subratlla que els empresaris del sector acostumen a portar els fills a escoles sense pantalles perquè són conscients dels riscos.
10: Alguna cosa deu ser perillosa que els promouen, els seus fills no hi tenen accés a nivell escolar.
4: Amb tot, els problemes amb les pantalles es poden superar i joves com el Marc han pogut trobar una sortida a la situació.
11: Sí, claro, abans jugava a lo millor 12 hores, 14 diàries, i ara és que simplement tinc 2 hores com a temps límit i a vegades és que ni jugo, saps el que t'he dit? Aquí m'han ensenyat a gestionar-me el temps i tot això.
4: I envia un missatge al seu jo del passat que pot servir de crit d'alerta per a altres persones.
11: Jo sempre he pensat que si jo pogués anar i dir-li al meu jo del passat, pues li diria que no faci tant el burro i que no jugui tant a videojocs descaradament i tal, perquè li acabaria malament.
4: La consciència sobre el problema ha crescut i és treball de tota la societat combatre l'abús de pantalles. També, i potser sobretot, dels adults, que estan igualment exposats massa temps a la pantalla d'un telèfon mòbil.
12: Pot ser part del canvi.

0: així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bonpreu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Ràdio La Sacra.
2: La poesia i la màgia s'uneixen en aquest preciós poema que avui ens recita la Montse Macías.
4: Hola, embaladits. Em dic Montse Macías. El poema que he escollit es titula Ocells de paper i l'ha escrit el Ramon Besora. A l'escola, l'esquirol, la guineu, el cabriol, la fagina i l'eriçó canten aquesta cançó. Plega't, plega't, paperet, que farem un ocellet. Plega't, plega't, paperó, que farem un ocelló. I els diu el mestre, un gat fer. Ara, amb uns fulls de paper, llapis, pintura i pinzells, podeu fer bonics ocells. Quan la feina han acabat, diu content el mestre gat. Aquests ocells tenen vida, i afegir el mussol. No són ocells de mentida, sinó ocells de caníbol. Sorprès fa el petit senglar, ja es comencen a enlairar. Si eren retalls de paper, quina màgia han pogut fer? I amb cants aixequen el vol. El pit roig, el verderol, la perdiu, el gafarró, la puput, el reietó, el pigot, la cucareta, el passarell, l'oreneta. I quan s'apropa l'estiu, cadascun d'ells es fa el seu niu.
2: Un poema preciós. Gràcies, Montse. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
5: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: Pareu molta atenció en aquest moment. Si no us digués jo que estan buscant bolets i que n'han trobat un, de bo, què pensaríeu?
1: Ara em vol fer córrer. Ara em vol fer córrer, segur.
2: Carmen!
1: Ara vinc.
2: Sí.
1: No cridis.
2: Mira, quin excitament.
0: Bon dia i bona hora, Carmen Ruscalleda.
3: Bon dia i bona hora.
0: Com va anar això? Com va anar?
3: Tots cridaven, però només varen deixar el meu... Jo no tinc talent per trobar bolet. I em diuen, els aixafes, vigila, te n'has deixat un. Els de casa tenen tots molt talent. Jo sóc, bueno, però negada.
0: Ja. Yeah.
3: Per això fa tanta il·lusió si en trobo.
0: Però tu ets de costa. No sé si en...
3: Els bolets del litoral tenen una sang, els d'Esclata-sang, els rovellons i els pinetells del litoral són superiors als dels de muntanya.
0: Carme, avui se m'acaba el temps, però quedarem per un altre dia i xerrarem i em faràs alguna recepta de les teves i parlarem més tranquil·lament. Gràcies i estem en contacte.
3: Una abraçada.

0: Ràdio Vilasacra és l'única emissora del món que utilitza veus d'ordinador per crear sensacions. Ho sabies?
1: Doncs ara ja ho saps.
2: Que no se t'oblidi.

0: Atenció al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa Festa.
2: Amb Amadeu Carbó.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: Amor finat, en la veu de Jaume Coll.
5: Amor finat. Avui el cor no pena ni somica. Del món apenes acerbat esment. Del mot només m'arriba la música. De l'arbre sols em veig el moviment. I encloent les parpelles una mica, tal volta noves cures amatent, pogués entendre com l'ocell s'explica o què vol l'aigua amb tant renou d'argent. Ara recés em trobo del xaloc, de nuig i febre, polseguera i foc, onades en neguit, ofec del dia. Avui tinc el sentit embadalit. Amor finat és el més dolç oblit. Tempesta al lluny, es torna melodia.
3: Memòria de Josep Carner.
1: Notícies en xarxa.
6: Entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara, aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. La finalitat és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte. Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets, clars i informació veraç que estigui documentada i certificada. La professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, explica el canvi que suposa aquesta normativa.
7: A partir d'ara doncs podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure, no?, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i per tant dona molta més seguretat.
6: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, aplaudeix la mesura.
8: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
6: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
1: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
9: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
10: Això sí, fets. Que la paraules està a la comunicació plena.
11: Hey!

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Seguim recordant el perfum de la Costa Brava. Si escolteu, gaudireu de les cançons que abans...

0: El secret de l'amor. Ricard, 73 anys. Àngela, 69 anys. 50 anys casats.
1: Perfectament, sí, me'n recordo. Com si fos ara, sí. Pues estàvem jo en aquells moments... La meva mare havia arrendat un bar i ella vivia a l'escala del costat i era una nena, tindria uns 14 anys o una cosa així, i pues, m'agradava, jo tindria uns 17 o així, jo la veia passar cada dia, sortia de l'escala, tirava carrer avall i jo estava al bar i bueno, ja pues, cap a l'hora aquesta ja sortia jo per la porta a fer veure que netejava una taula i això per veure-la passar. I bueno, i així van anar fent, i llavors a davant del bar hi havia una botiga que era un colmado que era de la meva germana, i ella pues, també baixava a comprar, jo baixava a comprar tres plàtanos i baixava tres vegades, se'n duia un cada vegada, no? Jo vaig dir, això ja va bé, això. I així pues, a poc m'anava fent, ella baixava a cap ja de tres o quatre mesos.
2: Notava que em mirava, llavors jo em donava compte i el que diu ell, baixava dos o tres vegades a comprar, si de comprar un quilo de plàtans, comprava dos i dos i així.
1: Va venir el temps d'anar al servei militar, i me'n vaig anar, me'n destinar a Melilla, i vaig estar allà quasi bé dos anys a Melilla, i bueno, doncs quan vaig venir, i jo llavors la meva mare en aquell temps el bar el va deixar, i jo em trobava pues, sense ofici ni benefici, i llavors pues, hi havia un oncle meu, tenia una botigueta petita d'uns 20 o 25 metres que la tenia dedicada a polleria, pollastres, ous i gallines i això, i va dir, bueno, mira, si li va dir a la meva mare, que era oncle, era germà de la meva mare, li va dir, diu, mira, pues, si vols, li

0: traspasso la botiga al nano i que es casin si és que es volen casar i això, i ja està.
1: El dia que m'ho va dir, per sortir, pues va ser un diumenge a la tarda, perquè al dematí pues jo tenia que fer la feina de casa, la meva no sabia sortir si no feia les feines de casa, i allà pues em va declarar que m'estimava i que podien sortir i ja està.
2: I parlant d'emocions,
3: 99.

0: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
1: Vols portar una vida més lleugera? Entra a la web de Fontvella vidamasligera.com i descobriràs consells que t'ajudaran a sentir-te més lleugera. vidamasligera.com.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Ràdio Vila-sacra, 107.0.
2: Josep Pla.
3: Les hores incertes.
4: La naturalesa, i perdonin el lloc comú, és un espectacle sense taquilla que renova incessantment en una inacabable successió de meravelles. L'aparició del bon temps es produeix amb el sacrifici de la floració, escassa però deliciosa, de la botànica hivernal. Les mimoses perden la flor, el color i el perfum i esdevenen arbres mediocres i grisos. En el nostre país, la desfloració de les mimoses és insensible perquè, malgrat l'encant decoratiu que, sobretot en l'urbanisme, té aquest arbre, més aviat escassegen. Us imagineu el que serien les tardes clares d'hivern, el nostre paisatge del litoral, els barris alts de Barcelona, si caiguessin aglopades les mimoses florides. Un altre arbre que en aquest temps ha acabat la seva missió és l'ametller. S'evapora, així mateix, el perfum de les violetes. Hi ha un moment, doncs, en què la naturalesa queda com suspesa i sembla que no sap què fer. L'hivern passa avall, però la primavera és incerta. La perplexitat dura poc. Un moment de tabió i apareixen noves companyies. La del grill és la primera. El grill és l'avançada de la primavera. Ha tingut observat que aquest insecte és un dels més sensibles a la temperatura. Segueix el termòmetre. I si no fa 12 o 13 graus centígrads, no dona senyals de vida. L'aparició del grill obre, en el pas de l'any, aquell període de 2 mesos en què hom pot ésser vegetarià sense perill i pobre sense conseqüències excessives. Durant el seu transcurs apareixen a taula els vegetals més delicats de la terra. En les grans ciutats s'ha perdut gairebé totalment el gust d'aquestes coses, perquè hi arriben massa viatjades, envidriades i aixerreïdes. Però els hortets minúsculs, assolellats, resguardats de vents càlids, encara donen delicioses primícies. Pèsols, faves, alls, escarxofes, patates primerenques i tota mena d'enciams fresquíssims, espinacs, pastanagues i cebes tendres.

0: l'aparició d'aquests prodigis coincideix amb la del peix primaveral per excel·lència, les sardines. No hi ha res més gustós en aquest món que una plata de sardines a la brasa. I bé, jo he viscut una època en què tot això amb pa i vi, oli i sal tenia un preu irrisori. Era l'època de l'any en què es podia ser absolutament pobre, pobre de solemnitat, i tenir accés a les sensacions més fines de l'existència. Parlant un dia de la primavera amb un pagès, vaig sentir-li dir:
1: a la primavera l'oïda se'ns afina. Ara se senten més coses que en qualsevol altre moment.
0: A la primavera, és clar, se senten moltes més coses que l'hivern, perquè es produeix un xivarri d'ocells, insectes, batracis i, en general, de totes les formes vides que entren en el zel. Les herbes, els arbustos i les plantes entren també en el murmuri de la saba de la vida i cruixen. Bé, jo no sé si l'oïda se'ns afina.
1: Ara se senten les campanes dels pobles de la rodalia. A l'hivern se senten menys, i això vostè ho sap perquè transita pels camins.
0: Ara se senten, en efecte, les campanes de tres o quatre pobles veïns. Les campanes que toquen les hores i les que toquen el rosari, al vespre. En el toc de les hores no sol pas produir-se un sincronisme massa ajustat. No van pas a l'uníson. Si toquessin totes a l'hora es produiria un tal galimaties que no sabríem mai quina hora és. D'altra banda, sentir el camp tocar campanes és agradable, perquè la seva percussió té una misteriosa i profunda influència sobre el paisatge que afecten. Les campanades de vegades ens arriben com si vibressin dins d'un aire espès, cotonós i dens. Altres vegades el toc és cristal·lí, subtil i precís. El bronze de les campanes ens assenyala el temps.
2: Josep Pla.

0: Notícies en xarxa.
1: Un de cada 8 casos de càncer diagnosticats al món l'any 2024 estava relacionat amb una infecció. La dada apareix en un estudi de l'Agència Internacional per a la Recerca sobre el Càncer que publica The Lancet Oncology. Els investigadors calculen que el 2024 es van diagnosticar uns 2,3 milions de tumors atribuïbles a 12 agents infecciosos. Els principals són el bacteri Helicobacter pylori i el virus del papiloma humà. El 77% d'aquests càncers es van detectar en països d'ingressos baixos i mitjans on l'accés a la prevenció i al tractament és més complicat o desigual. Els experts recorden que una gran part d'aquests tumors es poden prevenir amb vacunes, cribatges i tractaments contra les infeccions. Xarxa.

0: que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens? A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Bonpreu i Esclat.
1: Això és Ràdio Vila Sacra.
2: Què, què?
3: Que això és Ràdio Vila Sacra.
4: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
2: Jo?
5: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre...

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai. Josep Pla.
1: Els vents.
2: Els homes i les dones vivim immergits en climes determinats que decideixen la història, la manera de ser, la fatiga o l'audàcia personals. Els estats d'ensopiment o de reuixament provenen de les pressions climàtiques. A nostra rosa hi ha molts vents. Els aficionats al mar, sobretot, saben que aquests dies d'estiu, de rotació normal, la durada dels vents és, grosso modo, aquesta. A part de la terra s'entaula amb el crepuscle, és a dir, quan el llebet ja ha caigut. Aquests ventots terrals, que fan somicar les canyes de les rambles que van al mar, duren fins a l'alba. Quan apareixen es fa un moment de calma blanca, fins que arriben els vents de l'est, sobretot el gregal. El gregal d'estiu és un vent molt brillant, enlluernador, radiant. A l'hora meridiana el vent passa al sud, mitja hora de xaloc o de sud-est, mitja hora de migjorn o sud pur, fins que quarts d'una s'entaula el llebeig o garbí, que si ha de ser bon temps dura fins a les set. I quan el prodigiós mecanisme de la rotació dels vents s'espatlla, és que un o altre vent s'ha fet dominant. Es pot entaular el llevant, que pot durar 3 o 4 dies en aquestes circumstàncies amb una perfecta naturalitat. També es pot donar una xalucada que duri moltes hores i, sobretot, una migjornada amb un xarbot de mar insidiós i atemporalat. Ara, els vents que realment s'allarguen són els del nord. La gent parla de la tramuntana de l'Empordà i ho fa generalitzant i ficant-ho tot en el mateix sac. Però els que vivim habitualment en aquest país sabem que hi ha tres classes de tramuntanes. Primer, la que ens arriba del nord pur, de l'estrella polar. Després, els vents que ens arriben de la vall i del Roine, que anomenem vents de Provença o Provençals. I finalment, els del nord-oest, o sigui, mestral. Els vents provençals són indiscutiblement forts, però no acaben de netejar mai el cel. Sovint van acompanyats de pluja, tenen una duresa considerable, però no són mai més freds que la temperatura del moment en què s'entaulen. El mestral, sobretot el de l'hivern, quan està afectat pel Pirineu i sobretot pel Canigó gelat, és un vent terriblement irruent. Molt fred, volador, xisclador, sense defensa, perquè entra tot arreu i és capaç de fer tots els estralls. Aquest és el gran vent de l'Empordà, el fenomen meteorològic més important del nostre país, el desfermament total. És el vent, si més no, que es pot allargar més de la nostra rosa 3, 4 o 5 dies sense parar per notícies. A mesura que va durant, la gent va perdent la serenitat. El vent abalteix i la gent li produeix la fúria de la feblesa, de la impossibilitat de defensar-se. Sobre els cels més nets i radiants que es poden imaginar, sobre les estrelles més brillants i prodigioses, bufa sense parar. Davant aquest vent, hi ha dues coses a fer. Es pot trobar un redós en un olivar i veure com el vent gira la fulla de les oliveres creant una escuma aèria, que és una de les coses més extraordinàries d'aquesta realitat, o cercar un mitjà de locomoció qualsevol i fotre el camp.

0: Compremelseucotxe.cat us ofereix aquest espai.
1: Avís. Al diccionari, les paraules que existeixen es troben i les que no hi són s'inventen. Al poble es va quedar la meva adolescència guardada en una caixa de llumins. També es va quedar l'ànsia de totes les meues primeres coses. El primer porro, el primer amor, el primer poema, el primer dolor, la primera moto, el primer cinema, el primer viatge, l'últim any a l'institut. Al poble es va quedar la llengua de la meua infantesa, la del color de les camarroges i l'esplor dels gixons, la que encara ara, quan la parla a Barcelona, ja no m'entenen. Al poble es va quedar la casa amb la piscina i les palmeres on passàvem els estius tota la família, que també es quedà, i amb qui ara, cada cop que hi torne, dinem junts els dissabtes. Al poble es va quedar la placeta, que ha estat, des de petita, el meu ideal de felicitat, i que per mi dir placeta és com si, per exemple, Brines digués l'Elca, o Josep parlés de la droga. I es van quedar els horts on anàvem a l'eixir de classe en el temps de l'institut, que ara el tombaran perquè l'esclerosi dels anys ja no l'aguanta. I es van quedar els avis, i es van quedar els pares, i es va quedar ma tia i també les meues cosines. I van reparcel·lar els camins del tou, els que de petit em duien directament al blau del mar, com l'entrada en vaixell a la matinada al port de Palma de Mallorca. Al poble es va quedar la il·lusió, la meua, la d'anar-me'n a Barcelona i tornar, encara ara, per veure el poble amb la distància justa que em pertoca, la d'estar allà sense poder deixar d'estar ací. I ara que tot això em passa, ara que vaig i vinc i torne entre les meues coses, pense que Barcelona, per a mi, és una cosa molt important. És saber que sempre puc tornar a Oliva.

Eo, noticias, curiosidades, música y sensación.

0: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
1: Continguts en xarxa.
2: Ara un xic de cultura.

0: És la llei. És la llei. És la llei.
1: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
2: Audiència pública, què és? Respon Mariona Planes, de premsa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: L'audiència pública és el moment en què els judicis s'obren als ciutadans perquè aquests puguin assistir i veure com es fa un judici.
2: Qui ho trasllada als ciutadans?
3: Surt el funcionari del jutjat a fora a la porta per cridar audiència pública en veu alta perquè els ciutadans que hi siguin doncs puguin entrar.
2: Es pot estar dins de la sala en tot el procés del judici?
3: En principi sí. Des del moment en què comença el judici, amb qüestions prèvies, amb el moment en què es doni inici, tot el procés és públic, excepte si en algun moment puntual es considera que aquell moment no ho és.
2: El jutge pot decidir fer el judici a porta tancada i que no hi entri ni públic ni mitjans de comunicació?
3: Sí, es pot decidir segons les circumstàncies, doncs perquè hi hagi testimonis protegits o pels motius que consideri oportú el jutge o alguna de les parts ho sol·liciti, el jutge pot acordar que aquell judici sigui a porta tancada.
2: Durant el judici, el jutge pot desallotjar la sala?
3: Doncs si creu que estan interrompent el funcionament normal del judici, si creu que amb el, doncs es produeix alguna situació que produeix que la declaració d'algun dels acusats o testimonis doncs sigui més incòmoda o vegi que pot pertorbar les declaracions, es pot demanar que es desallotgi la sala perquè es continuï el judici amb normalitat.
2: A banda dels judicis, les declaracions són públiques?
3: Els públics només són els judicis, excepte els judicis de menors, que normalment són a porta tancada, i les instruccions i les declaracions que es fan en els jutjats no són públiques, per tant, només hi assisteix el jutge i les parts.
2: En resum, els ciutadans i els mitjans de comunicació poden estar de públic en tots els judicis a partir del moment en què el funcionari diu en veu alta al passadís audiència pública. No poden entrar a la sala les persones que han de declarar com a testimonis o com a pèrits. Només ho faran quan els toqui. El jutge pot decidir per diverses circumstàncies i, si hi ha menors, fer part del judici o tot a porta tancada. Però això passa en pocs casos.
1: Tanca els ulls.
4: I parlant d'emocions.
1: 54.

0: Notícies en xarxa.
1: S'amplia la bonificació en el preu de la gasolina dels 5 cèntims per litre que tenia fins ara. Es passa un descompte de 20 cèntims. En el cas del gasoil, la rebaixa es manté als 20 cèntims que ja tenia. Tot plegat dins les mesures del govern espanyol per frenar l'impacte en els combustibles de la guerra a l'Orient Mitjà. En punts fronterers com la Jonquera, l'Alt Empordà, aquestes bonificacions atrauen conductors provinents de la Catalunya Nord per omplir el dipòsit més bé de preu. La Jonquera, Laia Claret.
2: És un degoteig de conductors que van baixant. No hi ha aglomeració, no hi ha cues, els sortidors no estan plens de la gasolinera on som, però sí que baixen els ciutadans de la Catalunya Nord, per això que ens expliquen.
3: Parce que c'est moins cher, c'est ça, eh?
4: Ouais, ça fait gagner entre 40 et 50 centimes de litre par rapport à la France. Moi, j'habite à quoi, 25 kilómetres?
2: El primer ens diu que baixa perquè és menys car, el segon viu a 25 quilòmetres d'aquí i explica que es pot arribar a estalviar fins a 40 o 50 cèntims al litre. També hem parlat amb algun camioner que ens diu que ja és habitual que ells parin aquí la Jonquera pel preu, venen per això. Com deia, no hi ha cues, no hi ha aglomeracions, però sí que és un degoteig de ciutadans que van baixant.
0: Notícies en xarxa.
5: Ei! Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps. Ei!

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.

0: Gaudeix la festa, el programa de cultura popular tradicional de la xarxa a la ràdio.
1: Sí, tornem a ser el Gaudeix la festa, en aquesta versió ràdio, en el qual cada setmana conversem amb una persona vinculada al món de la cultura popular tradicional catalana i intentem repartir els temes. I avui hi ha un que em fa especial il·lusió. Parlarem del Ball de les Gitanes. El Ball de Gitanes és un ball que en concret el que parlarem avui, parlarem del Camp de Tarragona, del Penedès, del Garraf, d'una zona on el Ball de Gitanes s'entén per un motiu. Si ens esteu escoltant potser des del Vallès, si us diem Ball de Gitanes pensareu en una altra cosa. Per tant, avui parlarem del Ball de Gitanes, que es troba més al sud. Podem parlar d'aquesta diferència que hi ha entre uns i altres, però vaja, ens centrarem en aquesta història, que és una història que encara presenta algunes incògnites i coses per entendre, per investigar i per treure'n conclusions, i ho farem amb el Raimon Casals. Així que comença aquest Gaudeix la Festa de Ràdio avui amb el Ball de les Gitanes. Estem sentint una de les melodies que formen part d'aquest Ball de les Gitanes. No són les mateixes per cada poble, hi ha petites variacions. Aquesta és l'entrada, podríem dir, com entra un Ball de les Gitanes a una plaça, en un carrer, i després, doncs, Cordó i Trenilla, Ball de Galerons i la seva sortida. Ramon Casals, què tal, com estàs?
2: Hola, bé.
1: El Raimon és un dels principals investigadors d'aquest ball, a part de que has format part de processos de recuperació a Vilafranca, en una cosa que va ser molt curiosa, que ara explicarem, no? Que ara just està celebrant un aniversari rodó d'una no sé si dir reinterpretació, no sé quina seria la paraula.
2: Nosaltres en diem reinterpretació.
1: Reinterpretació és correcta,
2: no parlem
1: és la primera que m'ha passat pel cap.
2: Ni de cap altra. Aquesta és la paraula que considerem que defineix el procés.
1: D'acord. Més que res perquè segurament m'ha vingut al cap perquè l'hauria llegit en alguna banda.
2: Sí, sempre nosaltres, tots els nostres textos apareixen així, i aquest any, de fet, l'aniversari s'ha publicitat així, no? 25 anys de Paies, 25 anys d'aquesta reinterpretació.
1: Fa més de 25 anys que a Vilafranca el Ball de les Gitanes el ballaven persones d'ètnia gitana.
2: Sí.
1: Això va desaparèixer pel motiu que fos. Hi va haver un any, doncs, que el seguici de la Festa Major de Vilafranca es va quedar sense Ball de Gitanes. No, perquè es va llogar un de fora, que va ser el de Vilanova i la Geltrú. Correcte. Però en tot cas l'any següent ja era qüestió de fer-ne un de propi. I llavors es va fer aquesta reinterpretació i va ser passat a ballar per Paios. Però en tot cas, això s'havia donat a d'altres municipis, que fossin gitanes qui ballés aquest ball. I el nom de Ball de Gitanes, això ara qui en senti dirà, òbviament, quina obvietat, però no és tan fàcil. El nom de Ball de Gitanes ve perquè el ballaven persones de mia gitana?
2: No. No.
1: És que tothom pot pensar que sí.
2: Bueno, el fet de que Vilafranca durant més de 100 anys ballés una família gitana va contribuir, diem, a aquesta mitologia, no? Aquest imaginari col·lectiu, però per això, perquè era una família que va estar durant 120 anys en actiu de forma ininterrompuda. Després sí que ara van aparegutar algunes informacions de que havien ballat. Igualment, tot això, si sabem si ha passat, ha passat, diem, en aquests últims 150 anys. Per tant, la història del ball documental, que és molt més anterior, que és de finals del segle XVI, es deia Ball de Gitanos, però no ni s'afirma que fos ballat per membres d'aquesta ètnia, i menys tenint en compte la quantitat de poblacions que tenien ball de gitanes, i per tant no vol dir que tot arreu es ballessin membres de la comunitat gitana. Aquí una de les teories potser més acceptades en aquest sentit té més a veure, acceptades tampoc, perquè és un, com tu deies ara a la presentació, diem, aquesta dansa encara li queda molt camí d'investigació, perquè de fet s'ha tractat molt poc, i el poc que s'ha tractat, diem, amb moltes, diem, coses com, bueno, mitificades. No s'ha fet un treball seriós. En el cas del nom, hi ha tota una relació, uns plantejaments o unes hipòtesis que apunten que el nom tindria una mica més de relació amb el fet, diem, de com anaven vestits, d'una indumentària, diem, molt colorista, molt extravagant, com tots aquests, diem, quan arriba els zingers del nord d'Europa entren diguem, a la península cap a això, cap al segle XVI-XVII. Suposo que diguem, la seva forma de vestir devia associar-se una mica doncs, a això, a aquest exotisme. Llavors, quan apareix la dansa, que ja de bon principi s'anomena com a balls de gitanes, podria ser que doncs, aquest tipus de vestuari hagués com acabat identificant la dansa. Si no és així, no tenim cap altra teoria. Vull dir, la teoria de gitanes, perquè és ballar per membres de l'ètnia gitana, històricament se sustenta molt poc.
1: D'acord.
2: Per tant, ja dic que és un camí a obrir, a investigar.
1: S'ha d'investigar. No, ho dèiem al principi, que hi ha moltes incògnites encara que rodegen aquest ball de gitanes. Per qui no ho hagi vist mai, com és un ball de gitanes? A mi m'agrada molt fer aquest exercici, no? Perquè els que són festers, o ens agrada, o a poblacions on hi ha molta tradició, tothom, d'alguna manera o altra, l'ha vist i té una mínima noció de què és, ni que sigui una noció d'imatge, no?, visual. Però quan fem l'exercici de mirar-lo, agafar una miqueta de distància i pensar què és, com expliquem el ball de gitanes?
2: És molt simple. És una dansa que porta un pal amb cintes i es balla al voltant d'aquest pal amb cintes.
1: Trenant i destrenant les cintes,
2: sí,
1: amb la coreografia.
2: Sempre l'objectiu és fer i desfer. Llavors, aquí ja podríem entrar tots els matisos i variants, però la dansa és molt simple, és això. És una dansa que es balla al voltant d'un pal amb cintes.
1: És una cosa molt senzilla, perdona que t'interrompi, que és pròpia i no és pròpia perquè hi ha manifestacions molt similars a tot el món.
2: Això és el que t'anava a dir. O sigui, aquí el que potser ens diferenciaria, i per això diem, el que diferenciaria avui en dia, el que podríem utilitzar com a definició és aquesta dansa que es balla al voltant d'un pal amb cintes, però que a més s'interpreta en versos satírics.
1: D'acord.
2: Val? Perquè si no parlaríem d'un ball de cintes, que en tenim a Catalunya, i com tu dius, llavors ja ens podem anar, i en tot l'arc mediterrani té balls de pal amb cintes, a Europa,
1: Amèrica també.
2: A Sud-amèrica, sobretot. Al nord d'Amèrica també, però aquestes ja venen, diem, pels immigrants europeus que, quan diem, van de tota la zona nord-americana, porten aquestes danses, que és totes aquestes danses relacionades amb el maig, amb el May Day, que és una extrapolació d'aquestes doncs, festivitats europees, les passen allà. És una dansa extesa en moltes zones geogràfiques. Això també té sentit perquè és una dansa molt primitiva, o sigui, tots els orígens i tota l'anàlisi sobre d'on ve aquesta dansa relacionen, diem, amb tot el món precristià. Aquestes danses, aquest culte a la natura, a la vida, que celebraven doncs, totes les comunitats del món conegut en el seu moment, o bé, bueno, de

0: molt a Catalunya, festes de l'arbre de maig, on es talla un arbre i se'l planta al mig de la plaça del poble, es balla al seu voltant, es fa festa al seu voltant, i jo sempre he pensat que, òbviament, maig, més d'arribada de la primavera...
1: És més el mes de la floració.
0: De la floració, exacte, però és un temps molt primaveral, i jo sempre he volgut imaginar la metàfora de que la cinta que surt de l'arbre és la flor.
1: Bueno,
0: és de colors, és la flor, no?
1: Sí, bueno, hi ha diverses lectures. Hi ha una lectura molt graciosa d'un autor que diu que el pal seria el fal·lus.
0: D'acord.
1: Bueno. Sí, sí. I diem, totes aquestes flors que hi ha al pom, doncs seria tota aquesta vida que genera aquest fal·lus, que és el que genera, fertilitza la terra. Val? Hi ha lectures en aquest sentit, per on vas tu, diem, de fertilització de la vida.
0: Escolta, hi ha moltes teories que associen doncs la sexualitat a molts comportaments de la festa. La mítica tesi de la doctora Dorothy sobre la Patum de Berga, i que fa tots uns símils, no?, amb fal·lus i amb sexualitat molt masculina, en aquest cas, tot venint d'una dona, però que hi ha moltíssima metàfora en aquest sentit, que si es vol interpretar així, mira, hi ha una via. Sí, sí. Definit el Ball de les Gitanes, com arriba fins als nostres dies, i en el camp, a la zona del Penedès, Garraf, com de Tarragona, en aquesta zona que es manté dins dels seguicis, com acaba això dins dels seguicis festius?
1: No ho sabem, perquè de fet les primeres referències que tenim d'una dansa així ja apareix al seguici, apareix a Santa Tecla.
0: A Tarragona,
1: correcte. Sí, sí, sí. I després, a partir d'aquestes primeres referències, ja anem trobant i es va, diguem, augmentant la quantitat de poblacions sempre d'aquest territori, d'una manera considerable fins avui en dia. No se sap ben bé per què. És possible, i jo tinc la teoria, però no demostrable, o sigui, una hipòtesi així, de que és possible que això vingui una mica del Corpus valencià.
0: D'acord.
1: Perquè la dansa de la Magrana a València...
0: S'hi assembla moltíssim. Sí.
1: És pràcticament idèntiques, i a més hi ha una cosa molt curiosa, i és que els que ballen són considerats, són jueus, no van vestits com a tals, però sí que tenen aquest tractament, i acaben la dansa fent la reverència a l'Eucaristia, no? Acatament cap al cristianisme. Això, jo no, l'he d'acabar de mirar, perquè estic buscant fa temps de saber si realment en quin moment apareixen aquestes danses allà, a lo que és dins del Corpus valencià, per veure si té sentit que fos com una importació, com ha passat, veiem, moltes danses i moltes coses
0: allà, Vall de València, del Corpus, no?
1: Sí, sí, o mateix coses que passen al Corpus de Barcelona, que després al cap l'endemà ja estan al Corpus de Cervera o no sé on, els altres s'exporten, no? Perquè és que si no, com apareix i per què aquesta dansa de cop i volta aquí, una dansa que a més en el moment en què apareix ja no desapareix, o sigui, no s'ha perdut aquesta dansa.
0: Si
1: mirem
0: cap al País Valencià, òbviament Corpus de València, però els Gemesí també tenen la seva Magrana, a Morella
1: i Gitanetes.
0: A Morella arriben el nom de Gitanetes.
1: Correcte.
0: No, a més veiem una connexió molt clara, perquè trobem els arquets que són els nostres cerculets, trobem els bastonets que són els nostres bastons, és a dir, que al final està més connectat tot del que ens pensem.
1: Per això dic que la mirada, tenim aquesta tendència a centrar-nos només en nosaltres i a casa, no? Aquest mirar-nos el melic, que el tenim tan bonic, i en canvi és un tipus de plantejament d'estudi, d'anàlisi, que s'ha de fer tenint en compte el voltant, o sigui, s'ha de tenir molt clar què passa a València en aquest sentit, perquè són danses molt iguals i han de tenir un mateix origen, o sigui, per què? I qui va ser primer? Bé, doncs no ho sabem. I per què entren? Tampoc.
0: Sempre hem parlat? Sempre hem sigut un ball parlat? Han tingut versos?
1: No. Que jo sàpiga, no. O si més no, les referències de la paraula dins del ball se'ns comencen a aparèixer a finals cap al segle, meitats del segle XVIII, segle XIX.
0: Modern, clar.
1: També és el moment en què moltes d'aquestes danses, com per exemple els pastorets, incorporen parlaments o els cerculets, o sigui, danses d'uns orígens precristians, incorporen. També jo penso que això es va molt relacionat amb una qüestió de moda de l'època, doncs, a fer aquests parlaments per fer més lluïda l'actuació, sobretot també, molt si mirem els versos antics, tenen tot aquest caràcter moralitzant, no? Sí. Déu guanya, el mal és dolent, les persones hem de fer sempre el que ens diu l'Església, tota aquesta cosa de moralitzant que agradava. I...
0: Però les gitanes no és gaire moralitzador, eh?
1: Les gitanes no saben... Bé, el que tenim de parlaments, clar, és que aquesta és l'altra, o sigui, les fonts documentals són escasses.
0: És estrany trobar un ball parlat escrit, és com un tresor, eh?

0: N'hi ha pocs.
1: Ara, per sort, miren, acaba d'aparèixer un que avui que em sembla que es deu estar presentant ara al Congrés de Valls Parlats, que tinc moltes ganes ja també de conèixer, perquè em sembla que són de meitats del 19 i hi ha molts pocs textos. La majoria que els tenim, que són els que ens pertanyen aquí a la zona del Penedès, són de finals del segle XIX, principis del XX. I són, sí, en aquest cas no tenen el to tan moralitzant, però en el fons, si els mires fredament, sí, perquè acaben exemplificant un model de conducta femenina en casos llibertària, no? Sí. Fresca, vull dir, una
0: picantona,
1: persona...
0: m'atreveixo a dir.
1: Sí, bueno, tot el que no hauria de ser una dona a l'època, i sempre represa, no? I retornada, diguem, pel galeró o pel majoral, que la renya. O a vegades la porta al seu terreny, en pla, bueno, va, anem a fer això, però sàpigues que no està bé. Sempre hi ha un punt final, sí, sí. I nosaltres ho veiem com una cosa, ho podem entendre com una cosa divertida, ai, mira que fresc, però en el fons el que està fent, o sigui, estan posant un prototip femení, val, ridiculitzant una dona, però després s'ha represa per l'home, vull dir, té una lectura molt masclista.
0: De fet, si fem una lectura molt extraordinàriament políticament correcta, se'n salven, per no dir cap dels balls de la festa.
1: Cap, tots són masclistes.
0: Masclistes i moltes altres coses, eh?
1: Sí, no, he simplificat.
0: Sí, sí.
1: He simplificat.
0: Però vull dir, sí, masclista és un dels ingredients principals, però,
1: sí, no,
0: però moltes altres coses. Jo crec que això no vol dir que no perpetuem el ball, no el comportament, sinó el ball, entenent que allò no està bé, no? Jo sempre, moltes vegades, quan algú em diu, ostres, és que això no dona un bon exemple, però sé que, escolta, també mires pel·lícules d'atemptats o de guerra, i no vol dir que la guerra estigui bé, però la pel·lícula entreté, que és el que ha de fer el ball, no deixa de ser un espectacle.
1: Correcte. Mira, una dada curiosa per girar la torna, no?
0: Sí.
1: En aquest sentit, és que el primer cop que apareixen, que entren les dones a formar part dels seguicis, passa a les gitanes.
0: Ah. Ostres.
1: Això és molt curiós. I per molt... què? Perquè era un ball que ja era femení.
0: Correcte.
1: Tot i que eren homes vestits de dona,
0: sí,
1: un ball femení. Què passa? Quan, per exemple, a l'any 35, les gitanes de Vilafranca se'n van actuar al poble espanyol, una festa que es fa sobre el Penedès,
0: sí, i una festa major del Penedès, no?
1: Els gitanos hi van amb dones. Dones de veritat. Que era... bueno, la primera vegada que passava una cosa així en un ball de seguici, no, un ball processional. Després els gitanos, després de la guerra, ja incorporen d'una manera oficial les dones, que era una novetat. Després a Vilanova, és l'any 54, quan el senyor Almirall recupera el ball, ho fa seguint el model de Vilafranca i posa les seves filles a ballar. O sigui, que és aquesta dansa, que diem que és formada íntegrament per dones que eren homes vestits, és la que permet que la dona entri als seguicis processionals.
0: Molt interessant, molt interessant.
1: És una dada molt curiosa, la veritat és que sí.
0: Ho desconeixia totalment, Raibon.
1: Perquè no hi ha altres danses femenines als nostres seguicis. O sigui, actualment som danses mixtes, però tot eren danses masculines ballades per homes, i si hi havia representacions, diem, de caràcter masculí, eren homes, ja fossin transvestits. I en canvi aquesta dansa va permetre, però clar, va ser anecdòtic, perquè la dona no entra de forma regular als seguicis cap als 70, vull dir que estem allà 30 anys, sí. Per dir una manera, en què, però bueno, és un pas, una obertura.
0: I hi ha aquesta cosa curiosa, que els personatges femenins sempre havien estat interpretats per homes dins dels seguicis. Qui ha vist mítica pel·lícula Shakespeare in Love no apropa molt la idea de que en el teatre no es deixaven actuar les dones, i és una cosa relativament moderna a ulls de la història del teatre. I quan parlem també dels balls, quan diem ball al Penedès, també estem dient un sainet, obra de teatre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Un ball. Com eren els versos abans?
1: En parlant de gitanes?
0: Sí.
1: Dic, a veure, tenim poques fonts documentals. Sabem de saber que a finals del segle XIX, o sigui, quan canviem de segle, principis del XX, desapareixen gairebé tots. Queden Vilafranca, que es conserva durant tot el segle XX, que no es perd. Sitges es perd després de la guerra. Vilanova, no sé si abans de la guerra ja s'ha perdut, i després...
0: Els anys 20 n'hi havia, els 30 ja no seria.
1: Els 20 segur, però jo diria que es perd abans i es recupera després del 54, però torna a desaparèixer als 60. I ja no parlem de ni Tarragona, ni Valls, però
0: Reus,
1: que ja tot això desapareix al segle XIX. Que, clar, no tenim aquesta informació. O sigui, podem parlar, jo per això, quan, per responent a la pregunta, sí, no et podré dir com eren els versos en aquest àmbit, perquè no ho sabem, però sí que puc parlar de com eren els versos en l'àmbit penedès, que són els que coneixem i els únics que s'han conservat. Perquè quan es recuperen aquestes danses, als 80 s'agafa el model penedesenc, Penedès-Garraf, per recuperar les seves poblacions, però no sabem si eren així exactament, perquè doncs, tot, no tenim aquestes fonts. Ara, per sort, doncs, van apareixent coses mica en mica i podem, potser, anar endavant, sí, d'aquí un temps, poder construir, saber si el model, doncs, per dir-ho manera, doncs, el Baix Camp era igual que el del Penedès. Ara mateix no sabem. I els versos, hi ha diversos estils, però en general és una mica, és un vers de la, que interpreta la gitana, és un, una parrafada de diverses quartetes en què acostumen a tractar temes doncs, de la vida entesa, i poso cometes, gitanesca. Aquest, aquest viure nòmada, aquest viure doncs, de la venda ambulant, d'anar pel mercat, de portar rucs, d'esquilar...
0: Sempre m'ha semblat una espècie de presentació de personatges més que en una història que té una inició al final.
1: És una presentació de personatges. O sigui, mira, cada personatge
0: jo sóc aquest i faig això, no?
1: Sí, o he fet això o em passa això. I llavors surt l'home i li diu o doncs vine amb mi que jo et cuidaré, o això no ho has de fer, que això està malament. Però sempre diem, el vers masculí és anecdòtic, és molt més petit. En canvi,
0: la resposta i és curta.
1: És molt curta. I aquí, en canvi, doncs, el vers de la dona, per això ara hi ha tota una tendència, sobretot en colles noves, agafar com a ball de gitanes com un ball, diem, de feminista, perquè dins d'aquest món, clar, la part parlada femenina és la que pesa.
0: Ara estic rumiant que si tradicionalment havia estat així, m'imagino que al públic li hauria agradar molt, li hauria semblar divertit que un home fes un personatge d'una dona, i per això també s'extenia el vers. A part de donar-li
1: sí,
0: importància, era molt
1: part,
0: divertit.
1: Era la part còmica.
0: El travestisme aquest era divertit.
1: I a més, un home parlant de sexualitat femenina, doncs, sí, clar, feia gràcia. Era, sí, sí, era un vers còmic. Bueno, tenim l'exemple, anem a veure Dames i Vells de Tarragona.
0: Sí, exacte, per viu, per viu.
1: Per això, i ho veus, per tant, pots entendre el que significava o com es podia viure en aquells moments. I l'altra cosa que també et diré, nosaltres tenim uns versos escrits que va escriure algú, però això no vol dir que fossin els versos que es deien.
0: No, clar.
1: Perquè sabem també, de cert, és que tots improvisaven. I que depèn de l'any, algú deia no sé què, no sé qui. Per tant, segurament la part picantona, marrana, que segur que en devien tenir alguns d'aquests versos, no ens ha arribat.
0: Mm-hmm. I de ben segur que això també va jugar un paper clau en que desaparegués i que alguna autoritat no li fes cap llàstima que desaparegués.
1: Segurament, perquè hi ha hagut persecucions contra tot això. Els que es devien quedar en la forma, diem, d'aquests versos que ens han arribat, que és una forma, diem, bastant neutral, que no es posa en ningú, la sexualitat... bueno, es pot entendre o no entendre, depèn de com hi ha com interpreta.
0: Sí, però vull dir que avui en dia, amb els temps que corren, allò no fa ni pessigolles.
1: Sí, no, avui dius això no, amb això no t'escandalitzaries, amb aquest vers. Dius, no, clara, no, perquè per sort hem evolucionat, una mica.
0: Escolta, parlant de present, hi ha més ball de gitanes que mai, segurament.
1: És una passada. Tinc dades, puc dir. Que
0: sí? Sí. Tens recompte?
1: No tancat, el volia fer abans d'arribar, de venir aquí, però no m'equivocaré de gaire. Et puc dir que el 2005 les gitanes de Vilafranca van fer una trobada i hi havia en aquells moments en actiu a Catalunya 11 grups.
0: Déu-n'hi-do.
1: Molt pocs.
0: Bueno, però Déu-n'hi-do.
1: Sí, però bueno, Vilafranca, Vilanova, Sitges, Roquetes, tot aquest nucli, diem, que dur de les festes majors, diem, de la nostra comarca.
0: Abans de seguir amb el recompte, ara que dèiem, a Sitges per Santa Tecla fan les gitanes d'Antes, que diuen, i les fan tot homes.
1: Sí.
0: Es fa un dia al vespre, es va fer ara fa poc, per Santa Tecla,
1: sí,
0: i
1: sí,
0: les gitanes d'Antes. Sí, sí. Proseguim, va.
1: Mantenint aquesta idea nostra.
0: Sí, està bé.
1: Doncs,
0: la recreació.
1: Mira, el 2008 ja n'hi havia... Ara ho he perdut, ho tenia aquí. El 2008 eren, si he dit, 11-14, em sembla. Bé, perdó, ara m'he...
0: A mi ja me'n sembla molt, grups, que em costa enumerar-les.
1: 2008, 14 grups. A dia d'avui, no he acabat de comptar-ho, però estem al 60.
0: Al 60?
1: Sí.
0: En som moltíssims.
1: Ha sigut una explosió impressionant a partir del 2000.
0: Ostres!
1: Molt bèstia, molt bèstia. Sí,
0: no et trauria ni la meitat, si començo a dir-los.
1: Bueno, és que, clar, jo, perquè amb l'inventari de danses vives de Catalunya els hem estat, estem documentant, fent aquest treball de documentar totes les danses vives, i llavors, clar, per això sé aquest número, perquè ho estem, treballant. Sí, és que n'estan apareixent cada dos dies grups nous. És una sort, perquè a més s'estan fent coses molt xules, amb molt de rigor, amb molta dignitat, amb la paraula. Gairebé tothom té present que les gitanes és un ball en versos, en parlaments, i això està molt bé, perquè no es feien, en principis dels 2000 pocs grups feien versos, i ara...
0: Tot i que és difícil, és a dir, tot és difícil.
1: Sempre.
0: Tot fer-ho bé és difícil, i porta feina, i porta talent, i porta moltes coses, però la part parlada és complicadíssima.
1: Sí,
0: perquè surti bé i que sigui un espectacle ben fet i que entretingui el públic, cada dia és més difícil de fer i s'aconsegueix.
1: Sí, però bueno, també hem d'entendre que si ens quedem en el model històric, al final el que has d'escriure és un vers, un vers que tracti d'una sèrie de temes que són amb quatre quartetes o cinc, ja en tens de sobres, i sí que és feina, però no és el mateix que escriure un guió. Jo, per exemple, com un Dames i Vells o sí, Mal Casats,
0: que són
1: 30-40 minuts de diàleg.
0: Fixa't quina cosa més senzilla i alhora més complicada, que és un text ben escrit i un text ben interpretat.
1: Són coses diferents.
0: Però que són les dues coses que necessita.
1: Sí.
0: Que tingui una bona ploma i que tingui una bona lectura.
1: Correcte.
0: Però és difícil.
1: Sí, però aquesta també és la gràcia. Jo penso que, sempre ho he pensat, vaja, que la cultura popular és una font d'aprenentatge. Si, per exemple, em poses l'exemple dels versos. Aprendre a escriure un vers, a rimar, a seguir la mètrica, és un aprenentatge, sí, de moltes coses, et serveix. A part que com has d'estimular el cervell per arribar, per com dir que ta mare va caure per les escales, que no sé què, que no sé quantos, amb set síl·labes. Doncs t'obliga a... Bueno, set síl·labes o amb dos versos, però t'obliga a buscar toms. Aquí et permet moltes vegades també recuperar llenguatge, perquè, clar, si no faràs servir una paraula
0: paraules d'aquelles que diuen molt, que diuen molt amb...
1: I després hi ha tota aquesta vessant d'interpretació, la gran majoria que fa diem, que està en un ball de gitanes, oi, que fa versos, molts no han fet mai teatre. No ha de ser un requisit, per fer-ho.
0: I fer teatre al carrer encara és més difícil.
1: Encara és més difícil, però s'hi atreveixen. I tot això serveix a la persona, perquè afronta doncs, pors i descobreix noves coses. Vull dir que és fantàstic que la cultura popular hi hagi aquests espais, no?, de repte. Escriure versos és un repte. I ho hem de valorar en aquest sentit, per treure-nos el barret quan algú fa un vers que dius, ole.
0: Raimon, m'ha passat volant aquesta estona. Podríem estar 3 hores parlant.
1: És que dona per molt.
0: Ja en farem una altra. Raimon, moltes gràcies per acompanyar-nos a Belgo des de la Festa Ràdio. Ha sigut un plaer.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: Salut.
0: I a vostès, gràcies per seguir-nos. Us ha parlat Joan Ignasi Gómez. Tornem en el proper episodi parlant d'una altra manifestació de la cultura popular catalana, avui amb el Ball de les Gitanes, que és una d'aquelles joietes que, a més, està en un gran moment de salut i que per molts anys. Fins la propera.

0: els caps de setmana passen coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.

tothom. Quan fem una pizza i volem convertir en pasta la massa, sabeu quina acció estem fent? Crec que he sentit amassar. Mèlic! En català, el verb que cal fer servir en el sentit de convertir en pasta és pasta. Pastem la massa, l'argila, el fang i no amassem. En català, amassar no té aquest sentit. Només vol dir reunir una cosa en massa. Per exemple, amassar una fortuna o amassar provisions. Un truc per recordar-ho és mencionar aquesta frase en veu alta. Després de pastar la massa de la pizza, van engegar el pizzer a pastar fang.

0: Cada vegada més persones grans milloren la seva qualitat de vida gràcies als ingressos que obtenen del seu pis. Si tens més de 65 anys i un habitatge en propietat, també pots aprofitar-ho. I seguir-hi vivint com sempre. Viu com et mereixes, amb la garantia de gestió vitalici Vivenda. Des de 1998, els de casa, els de sempre.
1: Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió «ja cal que es calci». Ja cal que es calci és una expressió que s'aplica quan s'ha d'aprendre un afer dur i complicat. Sabeu, però, d'on ve? Té l'origen en els vells costums monacals, les ordres religioses, la regla de les quals els obliga a anar descalços quan havien d'emprendre una llarga caminada, plovia o havien de travessar terrenys pedregosos o emboscats, es calçaven per evitar l'escenament dels peus. Així és corrent a llegir les cròniques conventuals d'aquestes ordres i descriure processons o altres pelegrinatges, trobar la indicació calçats per indicar que els confrares van trencar la regla davant d'una causa justificada. El fet de calçar-se inclou, doncs, sempre una idea de dificultat i duresa. Aquesta informació l'hem extreta del refranyer català comentat de Joan Amades.

0: Que sí, que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga!
1: Sigues intel·ligent.
2: Fer volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai!
5: L'opció dels que en saben.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Hola, què tal? Ens trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts, vinga, molta força.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
9: Repetiràs. Ara escolteu La història secreta.
10: Doncs imagina.
6: Vols deixar-nos un missatge?
11: Hola, a veure, m'agrada molt escoltar, m'agrada molt perquè us escolto cada dia. És que fa molt de temps que volia trucar i avui ja ha sigut, avui ja dic, ara sí que m'ha, ara sí, ara truco. Avui era el dia. Moltes gràcies.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Bé, no?
2: Què diu el carrer? Avui farem el joc dels gentilicis. Jo diré una localitat i m'hauran de dir com s'anomenen els seus habitants. Sant Adrià del Besòs.
3: No ho sé, mai ho he...
2: Mai t'ho havies plantejat. No.
4: Besonenc?
2: Mec.
4: Adrianenc?
2: Sí.
4: Oh.
2: O Adrianenca?
4: Ah.
3: D'Adri.
2: Clar. I Sant Andreu de la Barca?
4: Espera, a veure... Els barquenyos.
5: Sant Andreuencs?
2: I Sant Andreuenca?
3: Madre mía. Se parecen los nombres de castellers.
2: Palau Solità i Plegamans?
3: Els del Palau...
6: Palauta o Palau... no sé.
4: Palauencs?
2: Ahà.
4: Uh-huh.
2: O Palauencas?
4: Oh.
2: I de Ribes de Freser?
4: Ribencs.
2: Ribencs. Riuencs?
6: Ribenc.
2: Ribatà.
6: Ribatà.
2: O Ribatana.
3: Perquè no arribin tard.
2: I Esplugues de Llobregat?
5: Espluguencs.
3: Els d'Esplugues.
4: Esplugui?
2: Ahà.
4: Oye?
2: O Espluguina.
4: Oh.
2: I quina nota et posaries?
4: Ui, un 5 pelat, eh?
2: Un 5 pelat.
4: No, no, va, posarem un, set, va, un 7.
5: Baixa, baixa, bastant baixa.
6: Un 6?
2: Un 6.
3: Un 0. Un menys 0.
2: Ja em perdonareu, però jo no vull marxar d'aquí sense reivindicar el meu gentilici. Déu-n'hi-do.
1: 100% Empordà.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac! Buah, no vegis quin xof! Però saps què? Vaig fer clic al box.es i pum! En un pim-pam, ja! Un flash!

0: Notícies en xarxa.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la quarta detenció il·legal en pocs dies a Catalunya. L'última va ser la nit de dilluns a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones van treure un home de dins d'un cotxe i el van introduir en un altre vehicle a la força. És el mateix modus operandi del cas que es va fer viral a les xarxes d'un home que van treure del seu vehicle enmig de l'AP7. El director general dels Mossos, Ferran López, ho emmarcaven en pràctiques exclusives entre grups criminals.
2: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
1: López també ha passat de puntetes sobre la sortida de Josep Lluís Trapero del càrrec, que ara fa 15 dies va assumir ell, i ha negat desavinences internes al cos.
0: Notícies en xarxa.
3: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu d'aquesta casa de la xarxa. Ara per ara, Ràdio Vila-sacra és pionera en la utilització i el servei de IA en la seva programació, on selecciona de forma molt mesurada el que s'ha d'oferir i com en cada moment. Tota una revolució tècnica per la ràdio del futur i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat.
4: Pot ser part del canvi.

0: Que bo.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. És... Apuja el volum.
2: Estimem molt. Vam cruzar pel carrer, era de fosc. Anàvem totes tres noies de la meva família. I dic, oi, crec que va de pressa. Dic, això és bona senyal.
3: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
4: Cervells Ràdio Vila-sacra.
3: Una finestra oberta.
5: Una ventana abierta.
3: A un futur sostenible.
6: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
7: Una finestra oberta.
8: A un futur sostenible.
4: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
3: Tal qual.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: La bona música amb Lluís Bonamusa.
1: L'any 1925 es podria dir que Igor Stravinsky era el símbol de la revolució musical a Europa. L'home que 12 anys enrere havia trasbalsat París amb l'estrena de la Consagració de la Primavera, potser la més escandalosa de la història, on va literalment rebentar la sala amb els acords més estridents i els ritmes més salvatges mai escoltats. Però aquell any la salut a Stravinsky li va fer la guitza i va començar a patir una infecció greu i molt dolorosa en un dit de la mà dreta. Els metges el van informar del pitjor dels diagnòstics. Podia quedar incapacitat per sempre per compondre o tocar el piano. Desesperat i sense respostes en la medicina, aquell compositor fred i analític, fins llavors desvinculat totalment de qualsevol religió o afecte sentimental, va decidir viatjar a Itàlia per buscar la seva última esperança a la Basílica de Sant Antoni a Pàdua. Stravinsky es va posar a resar davant la imatge del sant i mentre ho feia va experimentar una sensació inexplicable. Una calor intensa li va recórrer la mà i va sentir com una pau d'esperit inesperada. Quan va sortir del temple, el dolor havia desaparegut i pocs dies després la lesió era ja història. Aquest episodi de sanació va portar aquell compositor provocador i racional a una mena de retorn immediat a la fe ortodoxa i va transformar el seu art per sempre. El rebel de l'avantguarda va abraçar el misticisme i a partir de llavors tota la seva obra va quedar impregnada d'espiritualitat, com per exemple, potser un dels casos més evidents, a la Simfonia dels Salms, que va dedicar a la glòria de Déu. Doncs bé, avui, amics i amigues, us hem preparat un recull de música amb un alt contingut espiritual, escrita per músics excepcionals que, tot i haver viscut l'espiritualitat de formes molt diferents, han sabut impregnar aquesta pulsió quasi divina a les seves obres.
0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.

Des del primer moment en què l'espècie humana va fer música, una de les seves funcions principals va ser acompanyar els ritus, ritus religiosos, tribals. Doncs bé, amb aquesta utilitat primordial, els nostres avantpassats van seguir fent servir el so com a vehicle dels sentiments que no es poden expressar en paraules, sobretot quan es refereixen a temes com la transcendència i l'espiritualitat. Ja a l'època grega i romana, però també més endavant, al llarg de més de 10 segles, els cants monòdics de l'Església van ser el llenguatge musical de comunicació amb la divinitat. I si busquéssim en els orígens del cristianisme, ja sabeu, aquell que parlava encara en grec i que es movia per terres d'Orient, ens trobaríem música amb un alt contingut espiritual com aquesta que estem sentint.

Sentíem a la monja maronita libanesa Sor Marie Queirutz, especialitzada en cants místics i religiosos de l'Orient Mitjà. En aquest cas, ens interpretava una al·leluia de la tradició bizantina, una música que ens transporta als autèntics orígens de la música cristiana, amb melismes arabitzants que es van anar diluint a la part occidental del Mediterrani amb el pas dels segles.

hi ha res al món que s'assembli tant a una pregària com la música. William P. Merrill. No es pot entendre la història de la religió, jo fins i tot diria la història en general, sense entendre el paper que la música va jugar, en fi, en moure exèrcits, en complaure poderosos, però sobretot en commoure les ànimes sensibles. Per això, si poséssim el comptador a zero de la història en temps de Plató, ens trobaríem que al llarg de més de 15 segles la música va estar directament vinculada als actes religiosos i a la doctrina de l'Església. En aquells anys, si fem l'excepció de la música més rústica, més popular, gairebé tota la música que es concebia era una música que podríem anomenar espiritual. Segons autors com Franz Fitzpatrick, la música és un art privilegiat per la seva capacitat de transportar-nos més enllà dels límits de l'intel·lecte i del cos físic, esquivant els judicis de la ment pensant. Per això és una de les eines més directes per a la meditació i per elevar l'ànima sense necessitat d'estructures dogmàtiques.

0: Johann Sebastian Bach és un d'aquells pocs casos en què podríem dir que gairebé tota la seva música està amarada d'un sentiment espiritual, i fins i tot la música profana, ja sabeu, aquella que va escriure per instruments, per violí, per violoncel, per llaüt, etc. Tota aquesta música en Bach traspua un cert misticisme, una certa elevació. Nosaltres sentíem el Collegium Vocale de Gant, en aquest cas amb el director i psiquiatre Philip Herviga, en el Crucifixus de la meravellosa missa en si menor de Bach, l'única peça catòlica que va escriure aquest luterà convençut, i en tot cas un exemple insuperable de com la religió ha utilitzat l'espiritualitat innata que té la música per elevar també l'esperit dels fidels, fins i tot dels més insensibles a les arts o la teologia.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: La música és el millor mediador entre l'esperit i els sentits. Ludwig van Beethoven. Fins al segle XIX, l'espiritualitat de la música va ser, com hem vist, canalitzada a través de la música religiosa. Però en acabar el segle XVIII, en Mozart, per exemple, en concret, ens podríem fixar, s'endevina ja en algunes àries d'òpera, i sobretot a la seva música maçònica, com va traient al cap un sentiment espiritual que és més humanista, més deslligat de la fe, i més aviat vinculat amb l'amor per la humanitat. Doncs bé, qui finalment abandera aquesta espiritualitat, diríem laica, amb totes les conseqüències, és, i ja a principis del segle XIX, el gran Ludwig van Beethoven.

Ja sé que vostè és un ateu, li va etzibar Haydn a Beethoven arran d'un comentari d'aquest últim sobre l'oratori de la creació del mestre austríac. I probablement Haydn no anava desencaminat. Beethoven mai va professar, diríem, una fe devota i sincera a través dels canals estàndard de la doctrina. Però, en canvi, no hi ha discussió a l'hora d'afirmar que va ser un home profundament espiritual.

un llibre publicat recentment que porta per títol L'espiritualitat de Beethoven, el seu autor, Bernard Fournier, explora el catàleg del geni de Bonn per mostrar-nos com, a banda de les seves obres de caràcter clarament religiós, com la missa en do major o la missa solemnis, el catàleg de Beethoven és ple, absolutament ple d'exemples d'aquesta visió espiritual i humanística que es va començar a desplegar a Europa a partir del 1800 i on, sense negar a Déu, es col·loca l'home en el centre de l'energia espiritual. I algun exemple bastant evident d'això que estem comentant amb Beethoven és el moviment lent de la novena sinfonia, una autèntica declaració d'amor a la humanitat, podríem dir, alguns quartets de corda, com el número 8 de l'opus 59, el número 12 de l'opus 127. I també alguns moments de la seva obra pianística, com aquest meravellós adagio de la sonata número 8 en do menor.

0: sentíem a Radu Lupu, el mític pianista romanès, en la seva versió de l'Adagio Cantabile de la sonata número 8, opus 13, anomenada Patètica, de Ludwig van Beethoven. Que, per cert, no hem d'entendre el mot patètica com una cosa terrible o desgraciada, sinó més aviat associada en la seva etimologia al pathos, la paraula grega que expressa, diguem-ne, un sentiment profund, una emoció profunda. Doncs bé, Beethoven escriu aquesta sonata quan ja frega els 30 anys i no pot negar que els símptomes evidents de la seva sorda és incipient. De manera que aquest moviment que hem sentit ple de sentiment i s'ha interpretat moltes vegades com una mena de pregària sense paraules, una oració laica d'acceptació del destí. Com diu el musicòleg Bernard Fournier, la música de Beethoven toca allò que és sagrat amb la precisió d'un cirurgià de l'ànima.
1: La bona música. Històries de la història de la música.

Espiritualitat és una paraula que fa certa por, cert respecte a l'intel·lectual. Pronunciar-la sembla que vulgui dir renunciar al raciocini, a la lògica, al pensament científic. Es veu potser com una capitulació davant lo irracional. Però bé que capitulem davant la música, la més inexplicable i la més irracional de les arts. I és que l'espiritualitat, és cert, té a veure amb una voluntat de transcendència de l'ésser humà, la consciència de que no tot acaba en un cos que ens atrapa i ens esclavitza, i que a l'univers hi ha, probablement, quelcom més sublim, més pur i superior. I no cal insistir en el fet que l'espiritualitat no és exclusiva de les persones amb sentiment religiós, sinó que és un sentiment absolutament universal, potser fins i tot més intens i arrelat en altres cultures que no pas en la nostra. Avui, però, ens quedarem, si us sembla, amb la música que ens és més propera, perquè a Europa la música espiritual també la trobem per tot arreu, com en aquest quartet de corda que va escriure Samuel Barber i que, per suggerència de Toscanini, l'autor va orquestrar, convertint-se en un adagio per corda que ha esdevingut una de les músiques, diríem, amb tensió espiritual més populars de la música occidental.

A les seves reflexions sobre l'art, el pintor Vasily Kandinsky afirmava que la música és l'art espiritual per excel·lència, perquè no necessita copiar la realitat. El so mateix, el so pur, actua directament sobre l'ànima per una necessitat interior. Doncs bé, aquesta capacitat d'expressar el que no poden dir les paraules és el que atorga a la música el seu caràcter fortament espiritual. I a tall d'exemple, us he proposat aquest preciós i emotiu adagio de Samuel Barber en la versió de l'Orquestra de Cambra de l'Smithsonian Institute.

La música neteja l'enteniment, l'inspira i l'eleva a un regne al que no podria arribar per si mateix. Henry Farr Weger.

Hi ha poques músiques concebudes per l'òpera o per l'escena que continguin una música de transcendència espiritual tan potent, tan intensa, com el Parsifal de Richard Wagner, de la que estem sentint ara la seva obertura. El cas de Wagner és certament peculiar en aquest sentit, perquè mai va ser un home religiós, al principi. Les seves arrels filosòfiques s'endinsaven més aviat en Schopenhauer, de qui era molt devot, i de la seva fascinació pels mites nòrdics. Però ja en la seva maduresa, per no dir bellesa, va brollar en ell un sentiment místic poderós, molt proper al cristianisme, que el va portar a escriure la seva obra més espiritual, que gairebé més que òpera s'anomena Oratori Sacre, que és aquest Parsifal, que explica els fets d'aquest cavaller de la cort del rei Artús a la cerca del Sant Graal. Una obra sobre el perdó i la compassió cristianes que va suposar per Wagner l'eterna enemistat del filòsof, ateu i antic amic Friedrich Nietzsche.

0: Segons el filòsof inspirador de Wagner, Arthur Schopenhauer, la música és l'expressió directa de la mateixa essència de l'univers. Per Schopenhauer, escoltar música és l'única via de redempció i d'obtenir una pau, diguem-ne, definitiva davant del patiment del món. I Wagner, que era un mestre en això de traslladar pensament i filosofia a emocions musicals, va traduir aquesta filosofia de Schopenhauer en sons perquè els seus oients, els seus espectadors, l'entenguessin directament. Wagner utilitza, com sempre, la música amb una habilitat extraordinària per impactar emocionalment en les ànimes dels seus espectadors, amb una música que parla de déus i de mites pagans, però que està impregnada d'una intensa espiritualitat. I hem sentit, evidentment, el preludi de la seva darrera obra i culminació del seu art, el Parsifal.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: Avui, amics i amigues, ja veieu que estem fent un repàs per la música més espiritual, la que ens inspira a reflexionar, a meditar, fins i tot. La música espiritual, com la vida espiritual, ha de tenir una important component de contemplació, de serenor. Doncs bé, segons els neurocientífics que ho han estudiat, les músiques idònies per l'elevació espiritual tenen, fixeu-vos, unes freqüències determinades, les freqüències que estimulen les zones alfa del cervell, precisament les que indiquen relaxació i reflexió.

Acabem de sentir el Da Pacem Domine del compositor estonià Arvo Pärt, un dels músics vius amb un component més espiritual, sens dubte, les seves obres. Ell mateix és un home que traspua serenom, aquella gran barba que porta aquell aspecte d'eremita meditatiu. Doncs bé, Pärt va ser un músic experimental a la seva joventut, un home que utilitzava el que es tenia que fer en aquell moment, tècniques dodecafòniques, fins que va veure que allò no tenia cap sentit, no li veia sortida. I llavors es va aturar. Va estar prop de 10 anys en un silenci creatiu absolut, estudiant i gaudint i disseccionant, diríem, la música religiosa antiga i buscant un so propi. Un so que va trobar. Va trobar la resposta en un món de calma, de ressonàncies i d'harmònics. I va inaugurar, si és que es pot dir així, una nova tendència en la música contemporània que algú ha definit com la nova espiritualitat, la qual inclou noms com Carl Jenkins, John Taverner, Morten Lauritsen o, a casa nostra, Bernat Vivancos.

Si volguessin fer una llista dels compositors que s'han apropat a la música amb una intenció espiritual, espiritual però no estrictament religiosa, la llista seria llarga, potser més llarga del que podríeu pensar d'entrada. Ho va ser Beethoven, evidentment, com hem vist. També Brahms, en certa manera, almenys en el seu Rèquiem alemany, que no és religiós, és purament reflexiu. Ho va ser Mahler en algunes de les seves sinfonies, Poulenc, evidentment, fins i tot a la seva obra no religiosa. Ho va ser fins i tot Debussy, que no haguéssim dit mai, però Debussy també buscava una mena de sentit elevat de contemplació. En fi, tindríem el japonès Takemitsu, en fi, la llista seria llarguíssima. Però si em destaquéssim un de concret, aquest seria, i no ens el voldríem deixar, Alexander Scriabin. Un home, fixeu-vos, singularíssim, un home seguidor de teories teosòfiques un tant estrambòtiques, un músic que deia que veia els colors de les notes, i d'aquí hem sentit un dels seus preludis. Scriabin va ser un creador que vivia i fins i tot sentia de forma espiritual, fins i tot diríem que actuava d'una forma obsessivament mística. I finalment no ens podem oblidar, no podem deixar de banda el gran Anton Bruckner, autor de 9 sinfonies que són pura espiritualitat, música que vibra connectant l'ésser humà amb l'harmonia còsmica i divina.

mític director de principis del segle XX, Hans Knapperbusch, sempre va rebutjar els enregistraments dels seus concerts. Segons ell, la música només tenia sentit en una interpretació en viu, perquè la música era un acte espiritual únic, un acte irrepetible que perdia la seva essència si es congelava en un suport físic. I no era l'únic director, no era l'únic intèrpret que pensava d'aquesta manera. De fet, potser el cas més extrem va ser el de Sergio Celibidache, un dels directors més idolatrats i més mitificats de tot el segle XX, que va, però, defugir sempre que va poder que s'enregistressin les seves interpretacions, les quals ell considerava gairebé com actes sagrats i repetibles. Per sort, ens han quedat alguns exemples de les seves insuperables versions de les sinfonies de Bruckner, el músic de la transcendència espiritual per excel·lència.

Estimats i estimades, ja veieu que avui hem fet un breu apunt del que la música ha dit sobre l'espiritualitat humana. Ho hem fet a través d'una selecció que, bé, com sempre, ha estat purament personal. N'hi podrien haver-hi mil més de diferents, igualment vàlides. Doncs bé, acabarem amb la música d'aquest compositor i organista que Chelibidache adorava i que va ser Anton Bruckner. Amb ell tancarem aquest capítol que hem dedicat a la música i als compositors espirituals. Amb en Pere Sánchez, el muntatge tècnic, i Lluís Bonamusa, el guió i la selecció musical, us diem adeu-siau per avui. I, com sempre, us agraïm l'escolta i us emplacem per la propera edició d'aquest espai, on la història, l'art i la sensibilitat s'entrecreuen en una hora de ràdio i a la qual hem tingut la gosadia de posar el nom de la bona música.

0: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
1: Bona nit.
2: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

Durant el mes de març, i segons programació establerta per l'Ajuntament, Navarcles dedica un cap de setmana a la seva fira Monacàlia, l'acurat programa de la qual ofereix als vilatans i a tots els forasters que ho desitgin la possibilitat de gaudir d'una festa diferent, amb representacions teatrals al carrer i una generosa oferta d'activitats de tota mena. Per comprendre la importància d'aquest municipi del Bages, cal tenir en compte que el seu primitiu nucli urbà ja està documentat l'any 940 i que durant més de 1000 anys va dependre feudalment del monestir de Sant Benet. Aquest fet provocà que hi hagués, entre ambdues parts, una relació d'amor i d'odi, plena de respecte i de revoltes, ja que els súbdits de Navarcles els tocava pagar al monestir una part dels beneficis obtinguts amb el cultiu dels horts i amb la ramaderia. Tot recordant aquests orígens fundacionals de la població, des de l'any 2003, la Fira Monacàlia rememora, amb una gran implicació dels navarclins, els costums i les tradicions de l'antic poble medieval. Durant tot el cap de setmana es duen a terme, de forma gratuïta, diversos shows i escenificacions al carrer, com són l'ofrena de les relíquies, la representació del cobrament de censos o el càstig als costells. Aquesta última recorda la pena que rebien els que eren condemnats per certes infraccions comeses a la justícia senyorial. Els reus eren lligats durant moltes hores a un costell situat a la plaça i ben custodiat pel batlle o per la soldadesca. Un altre moment important de la fira és la representació del casament de la Sala i Ricardis, considerats els fundadors del monestir de Sant Benet.

Els visitants gaudeixen de la fira, tot passejant, badant i gaudint de tot el que ofereix, com el rebost dels monestirs, el celler del monestir, el concurs de misteles elaborades

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Comença Arrela, una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: cavalls i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que avui la dedicarem a parlar de diferents qüestions destacades del sector. Començarem parlant del cultiu de festuc, i és que alguns productors el reivindiquen com a cultiu de futur justament per la seva resistència a la sequera, a la falta d'aigua que estem tenint al país, i també per un preu estable. D'altra banda, el Guillem Figuerola també ens apropara els reptes dels productors de l'Horta de Lleida, i l'Eric López, en aquest cas, ens traslladarà fins a la Vall del Corb per saber com defensen ells el sector agrari. Així que amb tot això, comencem.
2: Ràdio Vila-sacra. L'entrevista.
1: I com dèiem, avui volem parlar del cultiu de festuc, perquè justament fa uns dies explicàvem que productors reivindicaven el cultiu de festuc per la seva resistència a la sequera i també a un preu estable. Per això avui qui ens acompanya és el Ramon Boleda. Ell és pagès de Verdú. Molt bon dia, Ramon.
3: Hola, bon dia.
1: D'entrada, deixa'm que comença per la primera part, per aquesta resistència a la sequera. Quines característiques té el festuc que li permet tenir aquesta resistència a la falta d'aigua?
3: Bueno, el festuc és un arbre originari de l'Orient Mitjà, de l'Iran, de Síria, de Turquia, i és un arbre que s'ha plantat al desert. És un arbre que resisteix molt a la sequera, pues, perquè té unes arrels molt profundes i tenen molta força a l'hora de xupar aigua que està retinguda a les argiles de la terra.
1: Clar, com arriba aquí, al festuc?
3: El festuc ja fa molts segles que va arribar aquí a través dels musulmans. Quan Espanya estava dominada pels moros, doncs van introduir el cultiu del festuc. Llavors la llegenda diu que quan els cristians van desplaçar els moros cap al Magreb, doncs es van quedar aquí amb els arbres de pistatxos i no sabien com se cultivaven. Resulta que l'arbre de pistatxo necessita un mascle per cada 8 femelles. Els mascles no fan pistatxos, i com que veien que hi havia una sèrie d'arbres que no feien pistatxos, van dir, bueno, l'any passat no van fer pistatxos, aquest any no fan pistatxos, si l'any que ve no fan pistatxos els arrencarem. Resulta que van arrencar tots els mascles, i llavors les femelles es van quedar sense poder polinizar.
1: Clar. Perfecte. Ara mateix, el fet de que ho reivindiqueu, que reivindiqueu aquest cultiu, amb quines expectatives o amb quines previsions ho feu?
3: Bueno, més que reivindicar, nosaltres ens vam introduir al món del pistatxo per l'empresa Borges, que va apostar per aquest sector de la seva producció. El que passa que fa 3 anys ens va deixar abandonats i ens hem hagut d'espavilar pel nostre compte. Llavors, com que ja tenim moltes hectàrees plantades aquí a Lleida calculem que a la zona de Targa hi ha unes 300 hectàrees i amb el global de Lleida n'hi ha 600. Doncs volem donar-nos a conèixer que els catalans, en lloc de comprar pistatxos dels Estats Units, o diran, bueno, més que ara dels Estats Units ara, pues que abans de que comprar pistatxos dels Estats Units, pues que comprin pistatxos d'aquí. I la gent

0: pues, que sàpigui que hi ha pistatxo i mos volem la reivindicació més que res aquesta, que la gent conegui el pistatxo d'aquí i compri el pistatxo d'aquí.
1: Clar, entenc
0: pistatxo
1: que és...
0: festuc, digue-li com vulguis.
1: Sí, sí, acceptem les dues versions. Anava a dir, sí. Ara mateix entenc que és molt desconegut, eh, de que també el fem aquí.
0: Sí, és desconegut tant pel consumidor, uh-huh, com pel mateix pagès potencial de plantar. O sigui, el pagès no el coneix aquest producte, aquest cultiu, i llavors pues, li fa una mica de front, i llavors pues, si em planta, pues, em planta poques hectàrees per veure com va. El que passa que com que és un arbre tan, que entra tan a poc en producció, uh-huh, l'avantatge que té és que és molt longeu, pot, hi ha arbre de 500 anys, m'entens? O sigui, una plantació de festucs en plena producció pot durar vora 100 anys, eh? O sigui, l'avantatge és aquesta, però a començar a treure un rendiment del que és plantat, pues són 9-10 anys, i els temps que corren, esperar 9-10 anys, anar posant diners, perquè hi ha l'aigua i els adobs i hi ha tots aquestes despeses que sembla que no es tinguin en compte, però això, i fins que no entra en producció, pues has d'esperar una colla d'anys.
1: Clar, bueno, entenc que has de tenir la suficient força econòmica que et permeti poder esperar.
0: Exactament. Mm-hmm. O sigui, no abocas de cop el pistatge o ho fes tu, però de dir, bueno, doncs aquesta finca que no sé què fent, doncs mira, poses festuc, si poses dos o tres hectàrees de festuc, llavors veuràs que al cap d'uns anys et comença a produir, i llavors potser et sabrà greu de dir, en lloc de posar dos o tres hectàrees, perquè no n'hi vaig posar 10, m'entens?
1: Clar.
0: Però clar.
1: Clar, i un cop, per exemple, un cop comença a ser rendible, quin és el màxim potencial de rendiment que podria donar en una temporada?
0: Mira, jo crec que a la zona d'aquí, si mos dona 2.500 quilos per hectàrea, entre 2.500 i 3.000, ja podem estar contents. I pel que he anat veient jo, doncs jo crec que una mitja pot estar entre 2.000 i 2.500 quilos hectàrea. Una mitja vol dir perquè hi ha un any que colliràs 2.600 i un altre que colliràs 1.800, m'entens? Uh-huh. Però la mitja jo crec que podríem firmar que estigués a 2.200, 2.300 hectàrea.
1: Déu-n'hi-do, és a dir, són xifres elevades o normal?
0: Home, si comparem amb els Estats Units, no, perquè els Estats Units poden arribar a fer 4.000 quilos hectàrea. Uh-huh. I si ho comparem amb la Manxa, amb la mitja de la Manxa, doncs sí, és molt elevat, perquè allà és quan ne fan entre 500 i 1.000, com que tenen poca aigua, mm, i només tenen rec de llocs de suport, de pous, doncs també els hi costa més de produir. Mm-hmm. Aquí amb aigua del Canal d'Urgell o del Segarra-Garrigues o del Catalunya-Aragó, doncs no hi ha problema. No hi ha problema, es poden arribar a fer tranquil·lament. Mira, jo aquest any he fet una finca que m'ha donat en verd uns 6.000 quilos, que això vol dir uns 2.300, 2.400 en sec. O sigui que ja podem començar a estar contents.
1: Perfecte. Clar, recupero el que em deies de que també és desconegut per part del mateix sector, no? Dels pagesos.
0: Sí,
1: no sé si
0: sí.
1: Vaig, no sé si m'equivoco, però em sona que vosaltres vau fer com alguna jornada també per donar-ho a conèixer. No sé si a nivell, podríem dir més intern, vosaltres també feu xerrades o actes o jornades també per voler-ho potenciar dins del mateix sector.
0: Això s'havia fet anys enrere, però ara no. I llavors el que hem fet nosaltres és el que dius tu, vam fer una jornada que s'hi va acollir molta gent, va vindre un centenar de persones de tot Lleida, i llavors jo crec que la millor propaganda és quan els pagesos vegin que el veí de la vora, pues, ni que hagi costat, al cap dels anys pues, produeix. Mm-hmm. amb l'avantatge que si parlem del canvi climàtic, doncs el pistatxo és un festuc que crec jo que li encanta el canvi climàtic. O sigui, li encanta que faci molt fred a l'hivern, és un arbre que sense fulla pot resistir temperatures de 20 graus sota zero, i a l'estiu hi pot haver la calor que vulgui, que aquests arbres ni ho han notat. Que això... Ho han notat, sí, sí.
1: No, a més, anava a dir, és que això ara mateix és una mica com l'oasi, eh? Perquè costa trobar un cultiu que resisteixi així.
0: Sí, sí, sí. I mira, i curiosament, pues mira, fa 10 anys va sorgir l'ocasió aquesta de plantar pistatxos, ho vam aprofitar i crec que sí, que pot aguantar, sí, sí.
1: Perfecte. A nivell més de, per exemple, de futur a curt termini, reptes o objectius que creus que com a sector i justament en aquest cultiu us hauríeu de començar a fixar ja per començar a treballar-los? Amb què hauríeu de centrar els eixos de treball?
0: Sí, els 5 o 6 que vam quedar desemparats del grup Borges, els que vam començar, els que teníem els pistatxos abans, doncs mos hem ajuntat, que bueno, volem crear un nucli de que sigui el grup de productors de pistatxos de Ponent. De moment ara només aquests 5 o 6, però volem que s'hi ha acollit tothom que vulgui. Tant mos fa que els pistatxos els processin aquí o els processin allà, però que els pistatxos del terreny pues, quedin aquí, m'entens? I amb aquest objectiu pues, volem fer la fira aquesta del pistatxo, ja vam fer la jornada tècnica, ja volem fer la jornada lúdica gastronòmica, que bueno, està tot així a les Baceroles, està tot en estat, no sabem massa la data que ho farem, però sí, volem donar a conèixer pues, a través de fires i de promoció més endavant. Va ser que, com ja t'he dit, això és molt lent, que fins que no tens pistatxos de veritat han de passar 8, 9, 10 anys, n'hi ha que hem plantat el 20, pues, encara és una cosa tendra això, però sí, tenim ganes de promocionar-nos.
1: Perfecte, m'has dit...
0: Més que res, promocionar-nos perquè la gent de Catalunya pugui menjar pistatxos a Catalunya, perquè vull dir, els pistatxos ja els tenim venuts, perquè té sortida cap a França, cap a Alemanya, cap a Itàlia, cap a Anglaterra, cap a Bèlgica, o sigui, el problema de vendre no hi és, així com d'altres productes hi ha problema de vendre, amb el pistatxo no hi és, però us estimaríem més que els nostres pistatxos es quedessin aquí i que no anessin a Europa, m'entens?
1: Perfecte. Clar, em deies que encara no teniu data per aquesta fira i aquesta jornada.
0: Bueno, havíem rumiat a finals de desembre perquè el pistatxo ja està tot processat i tot trigat i llavors ja pots mostrar el fruit de l'any, però si és massa precipitat pues, potser ho faríem a principis de gener o no sé, la data exacta encara no hi és, però sí que tenim ganes de fer-ho.
1: Perfecte. Ramon, no sé si també heu parlat a nivell més administracions i institucions, anem a dir així, a veure com tantegen ells el terreny.
0: Bueno, l'administració... Digues.
1: No, anava a dir, aquest bueno no sé com interpretar-lo.
0: Bueno, és que l'administració, de moment, bueno, us va ajudar una mica econòmicament per fer la jornada tècnica. Vull dir, allò de que l'administració passi al davant per dir, va, vinga, us ajudem a fer això, fillon, no, i has d'anar darrere. I has d'anar darrere i esperar... No hi és una ajuda de l'administració. Així com, per exemple, amb la fruita dolça, pues fan campanyes i que ho trobo molt bé, eh? Fan campanyes i coses així. Pues aquí, de moment, encara està com la majoria de pagesos que no sap per on agafar-ho. Però, bueno, mirarem de que mos ajudin amb tot el que sigui possible.
1: Doncs, Anna, estarem molt pendents també de com es va implantant aquest cultiu de festuc a Catalunya i de l'impacte que pot acabar tenint tant pel sector com també a nivell de ciutadania, el que dèiem, que la ciutadania de Catalunya conegui que també se'n cultivi aquí i sobretot que consumeixi doncs, el que es cultivi aquí. Ho deixem aquí, Ramon Boleda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Bon dia.
0: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Aquests dies ha estat notícia...
5: L'Associació de Productors de l'Horta de Lleida inicia una nova etapa amb Jordi Torra al capdavant. El pagès de la partida de Rufea assumeix la presidència després que Francesc Rosselló deixi el càrrec per motius de salut. Un Rosselló que ha estat una figura molt vinculada a la defensa de l'Horta i de la pagesia lleidatana, que continuarà vinculat a l'entitat com a president d'honor. I precisament tenim avui amb nosaltres als estudis d'UAU Lleida Ràdio el Jordi Torra per parlar d'aquest relleu, dels objectius que es marca l'associació i sobretot del moment que viu actualment la pagesia de l'Horta de Lleida. La primera pregunta, Jordi, és obligada. Primer, bon dia, gràcies per tenir-te aquí.
6: Bon dia.
5: La primera, no t'he de dir ja una mica a qüestió emocional i sentimental. Com afrontes aquesta nova responsabilitat i què ha significat per tu assumir la presidència de l'Associació de Productors de l'Horta?
6: Bueno, és un nou repte, que és un nou repte que agafo. I bé, també vinculat gràcies als companys que són els que ens han elegit. I bueno, seran dos anys de relleu i suposo que anirem passant uns quants més.
5: Ho comentàvem al principi i m'agrada vincular-ho ja des del primer moment. És un relleu que és una passada de testimoni del Francesc Rosselló, que malauradament no és perquè és un final d'etapa que ell hagi volgut potser decidir de forma voluntària, sinó per qüestions de salut. Tant el Francesc Rosselló com la Núria Martínez Torrevilla, la seva parella, són dues persones molt importants per entendre la història de l'Horta de Lleida dels últims anys, i entenc que valores molt també que et passi ell el testimoni, que pugueu seguir comptant amb ell, tot i que amb una situació personal complicada, i que doni pas aquest relleu com a president d'honor i que segueixi vinculat a l'entitat i que us segueixi donant el seu suport tot i que deixi la presidència. M'agradaria començar per aquí, no sé com ho veus.
6: Sí, és molt important perquè ell té molta canxa, vamos, té molta canxa i té molta informació i té molta paraula de parlar amb tots, i això ens ha ajudat molt a obrir moltes portes. Esperem que amb aquest nou relleu pues, també se nos obren les portes, perquè també no ens coneixem, però bueno, ell ha deixat un rastre molt, molt gran.
5: I primer per aquí volia anar, perquè tot i que sigui un relleu potser que ha sigut en condicions potser no les més ideals, sí que crec que has notat el suport dels teus companys productors, perquè al final és un relleu aprovat en junta per unanimitat, és a dir que al final és un nou projecte també secundat per tota la resta de socis, i precisament una mica aquí com t'has trobat l'ànim dels productors en aquest moment i en quina situació també t'has trobat l'Associació de Productors en el moment d'assumir el càrrec?
6: No, l'Associació de Productors està en un moment tranquil. Vull dir, portem dos anys que ens han bellugat bastant. Ara aquests dos anys, més que res, ens hem de mantindre, sobretot amb les fires i tot això, i mirar de captar nous integrants també al grup. Vamos, falta gent.
5: Precisament per aquí és una de les qüestions que parlarem. No sé també del que s'ha fet fins ara o del que mires ja mirant a futur, què t'agradaria canviar o què t'agradaria reforçar de com funciona l'associació. Després parlarem també en concret de l'Horta de Lleida i de com esteu vivint la situació actualment, però també mirant el projecte que hi ha hagut fins ara i de com t'agradaria tu liderar la presidència de l'associació, què t'agradaria mantenir, què t'agradaria canviar una mica de com s'han fet les coses.
6: No, més que res, mantindre el que tenim i tampoc no desmarxamos molt de lo, vull dir, tocar de peus a terra, vull dir, perquè hi ha vegades que potser marxem una mica fora de línia però no tenim apoyo, i val més que fem poquet a poquet i bé, ja dic, lo primer que ja fa temps també que ho arrosseguem és ampliar una mica els socis, els integrants, per mirar d'ampliar, perquè també a l'Horta de Lleida pues, hi ha molta gent que a part dels que som, pues, sempre hi ha gent que busca el seu gènere o el seu producte, i busca una cosa afegida. Pues, ja dic, a veure si n'hi podem ser més gent per poder apretar més aquí a Lleida als botiguers o als supermercats, o inclús a l'Ajuntament també. A vegades nos costa, és una mica farragós, però bueno, ho anem tirant endavant.
5: Precisament d'això et volia parlar, perquè al final la situació dels productors ara mateix té molts factors que afecten en el dia a dia, i la Horta de Lleida no és diferent. No sé si ara mateix, i ho parlem molt aquí a la Rala i també a la resta de programes de la ràdio, sobre les afectacions que té en un pagès en el seu dia a dia, no sé si ara a l'Horta la rendibilitat, els costos, la comercialització, la falta de relleu, no sé, són molts dels factors que parlem sovint, però no sé si almenys parlant amb els teus companys de l'associació, quina és la preocupació, què és el que més ara a curt termini us marqueu com a objectiu d'intentar parlar també amb les administracions o també com a associació de productors de, ostres, quina és la preocupació que més preocupa els productors de l'Horta?
6: No, la preocupació és que hi hagi una bona viabilitat, perquè si no hi ha una bona viabilitat no podem continuar. I bueno, pues si s'ha d'ajudar amb algú, amb algun nou emprenedor, gent jove que vulgui fer, buscar-li un plus al gènere o al producte o el que sigui, pues hem de mirar d'ajudar-lo, que cada vegada costa més i n'hi ha menys, ja ho sabem, però per lo menos si n'hi surt algun més que li puguem ajudar.
5: Un dels elements i un dels factors també que afecta molt a l'Horta, i aquí ho parlaves ara també quan parlaves de l'Ajuntament, dels productors que ja teniu, d'aquells que voleu sumar, és aquest espai agrícola que està molt condicionat pel fet d'estar tan a prop de la ciutat de Lleida i ser tan pròxim a la capital del Segrià. No sé si tu ho veus com una oportunitat o també el fet... Com és aquesta balança entre oportunitat i també els problemes que genera per als pagesos que sigui una zona agrícola tan pròxima a una ciutat tan gran com Lleida?
6: És una oportunitat, jo crec que se li ha de buscar el valor afegit de que és una oportunitat. Lo que passa que els creixements han de ser modestos i rendibles, perquè si nos embarquem amb estirem més l'obras que la màniga, pues al final nos enganxem els dits. Però ja et dic, el tindreu a prop i tot això és quilòmetre zero, vamos, és l'avantatge que tenim.
5: Precisament, i escoltant les primeres declaracions que feies quan vau aprovar amb Junta la nova direcció de l'Associació de Productors de Lleida, i crec que una mica escoltant aquestes paraules també ara, és una mica la valorització d'activitat agrària o de l'activitat dels productors de l'Horta de Lleida. Sé que és una pregunta potser molt complicada i no té una solució miraculosa, però què cal fer perquè la pagesia de l'Horta sigui més reconeguda pels lleidatans i lleidatanes i perquè els productes de proximitat que feu a l'Horta arribin també, com bé deies, als supermercats o als mercats, o que la gent conegui el que està fet a tants pocs quilòmetres de casa seva? Imagino, i no em vull avançar, que qüestions com la marca, per exemple, Gust de Lleida, imagino que és una de les qüestions també des de l'Associació de Productors que amb les administracions està en aquest enteniment per intentar fer veure als lleidatans, no?, que el producte que tenen tan a prop de casa.
6: Sí, sí, la marca Gust de Lleida sí és una de les importants també que s'impliquen. Però bueno, jo crec que potser la que s'hi tindria que implicar potser encara més és l'Horta de Lleida, la marca de la paeria, que és la marca Horta. Aquesta potser jo creuria que és una de les que s'hi tindria que implicar, que de moment està una mica apartada o arraconada, una mica sota el calaix, i de moment no la volen gestionar gaire o no tenen prou recursos o no s'impliquen gaire amb ella.
5: Clar, perquè al final estem fent una marca potser més global de lo que és la demarcació de Lleida i de tota la demarcació de Lleida, i potser el que dius ara, falta una mica de a nivell de ciutat, no?, una explotació del producte local de la ciutat de Lleida, perquè al final potser la gent és conscient de l'Horta, vull dir, passeja sí. pels seus camins, és conscient de que hi és i de la producció que s'hi fa, però moltes vegades potser no és conscient també del volum o del tipus d'activitats que feu, i també de tot el que s'hi produeix, a part de nivell agrícola, també amb aquests nous projectes de valor afegit. Jo recordo, per exemple, el projecte, precisament ho parlà l'any passat amb el Francesc Rosselló, dels aromes de Rosselló, és un gir al que s'havia fet fins ara a l'Horta de Lleida. No sé si des de l'Associació de Productors també hi ha un puntet de mirar aquests projectes diferents, més enllà només de la producció agrícola i de la funció agroalimentària, també d'aquest valor afegit que ajudi també a conèixer l'Horta i a fer fer productes diferents o activitats diferents.
6: Sí, sí, no, no. És un abanico de diferents colors que són els que formen els productors. Vull dir, igual que tenim la granja Pifarrer, que també fa ajuda a les escoles i tot això, doncs hi ha lo dels vins, o hi ha lo del blanc, o la dels calçots Andreu, i claro, tot això forma diferents colors que són el mosaic de Lleida, de l'Horta. Però claro, hem d'estar una mica recolzats per la marca Horta, que se va començar molt fort, i bueno, ara és el que et deia, que s'ha deixat una mica de banda, però bueno, a veure si se torna a reprendre una mica, que vull dir, es pot promocionar més, sempre es pot estirar algo més.
5: També en aquest sentit és el que et volia preguntar, perquè ara comentaves en aquest cas concret de la marca Horta, però amb altres qüestions, per exemple també com la preservació de l'espai agrícola de l'Horta, no sé si hi ha una llista de coses que heu parlat amb l'associació de productors a l'hora de seure's amb l'Ajuntament, amb la Diputació, de cara a futur, de quines són les necessitats que té l'Horta i que té l'associació de productors i del camí que hi ha per recórrer en els pròxims anys, perquè amb aquest canvi, com bé hem anat dient, en la presidència de l'associació, no sé si heu fet aquesta llista de les qüestions que amb les que us desseurem les institucions que us afecten al vostre dia a dia com a productors.
6: Bueno, nos afecten més que real, nos afecten quan nos han d'ampliar molt o nos demanen molt producte. Quan nos demanen producte, bueno, hem d'estar preparats, però claro, ho hem de saber amb antelació. I després sí que hi ha grans marques que estan interessades a entrar i tot això, però claro, també hi ha un cost que a vegades no s'ho han de pensar dues vegades. Vull dir, a vegades potser val més ser una mica més petit i treballar més en petit i que no pas abarcar-se a més gran.
5: I per això una mica amb el que et volia recollir, perquè crec que no sé tampoc si és una situació que us han traslladat des dels membres de l'associació de productors, perquè n'hem parlat aquí a l'Horta de Lleida del problema també a nivell, igual que en molts espais naturals de les Terres de Lleida, té altres afectacions de l'espai agrícola i de l'espai de sí. Les produccions, sobretot amb la fauna cinegètica i altres qüestions. No sé també si hi ha algun... És una cosa que preocupi als productors que formeu part de la Junta, si també hi ha algun pla enfocat en això, o és una de les qüestions que estan a l'agenda.
6: Hi ha bastantes afectacions, sobretot lo de les plaques solars de Iadal, de Baicalent. Bueno, de Baicalent, no, de la zona aquesta del Tocanado Carràs. I després també, claro, tot això de les línies d'alta tensió i tot això, pues claro, l'Horta com més trossejada està, pues pitjor anem, perquè és ratlles que els hi fem, ferides, i això és una cosa que nos hi hauríem d'implicar tots a que s'hauria de preservar. I això amb l'Ajuntament hi han tingut batalles i bueno, a vegades per uns, a vegades per uns altres, les obres continuen endavant i no hi ha manera de fer-les reconduir. Però bueno, és una cosa que a llarg plaç s'ha de mirar de que hi hagi el menys de ferides possibles.
5: I ho hem anat parlant sobre empreses, administracions també, i el paper que tenen en relació amb l'Horta i amb el que feu els productors, i no sé també si hi ha un missatge o cap a la ciutadania sobre el producte que feu, sobre com voleu que s'hi apropin a ell, també que coneguin o que entenguin què significa tenir aquesta horta productiva al costat de la ciutat. No sé si des de l'associació de productors també hi ha un punt de connectar també amb la ciutadania per conèixer millor el que feu i també per conscienciar-los i fer-los entendre del valor afegit que té que una ciutat com Lleida tingui l'horta.
6: Sí, no, sempre mitjançant les fires o mitjançant els mercats o diferents àmbits que tenim, ens donem a veure. Claro, la gent t'ho valore perquè és producte de quilòmetre zero, és d'aquí, i després també hi ha un abanico de productes que poden ser més bons, més dolents, poden ser una diferent qualitat, però la gent sap que són d'aquí i el gust que té i el bo que són, pues, sempre millor que parlen directament amb tu, de tu a tu.
5: tu també precisament coneixes sobre el terreny la feina, perquè com a molts anys com a pagès de la partida de Rufià, que forma part de l'Horta de Lleida, no sé també una mica en la teva trajectòria tu en quin moment entres a l'associació de productors i també si ho vas, per quin motiu ho vas fer, en quina relació amb el teu negoci, en quin moment vas veure el valor afegit d'estar formant part d'aquesta associació de productors de l'Horta, que al final ara has acabat representant com a president, i no sé una mica aquest trajecte o aquest camí que has fet tu des de que vas arribar a l'associació de productors.
6: Sí, no, abans de... Bueno, és a base de jo com que vaig a mercats i a base d'anys d'estirar de mercat i de donar-nos a conèixer i de tot això, pues bueno, al final fa, ara jo no recordo si són 6 o 7 o 8 anys que mitjançant la fira se nos va donar la facilitat d'ajuntar-nos i fer una agrupació, pues, a part de llavors pues, han potenciat també el repartir a domicili, la proximitat, hem aprofitat això de la proximitat per treure una mica de profit tots els socis que estem allí a la fira mitjançant per conèixer-nos, eh?
5: Precisament en aquest sentit jo crec que imagino que els últims 5-6 anys també amb el model de negoci com ha canviat, perquè ho parlaves que al final el model de producció agroalimentària està molt enfocat a les grans superfícies, als supermercats i la majoria de cooperatives al final treballen amb aquest gran estoc per emplenar aquests supermercats, però des de l'Horta de Lleida heu fet un enfoc diferent, com bé deies tu, amb una producció més petita, més proximitat, de mercat, també adaptant-vos amb aquests nous models de consum, d'una comanda portada a casa per facilitar també amb els productors una mica, amb els clients, volíem dir, i amb aquest contacte directe amb el productor. No sé també quins resultats hi veieu, també si ja esteu pensant també en com no ampliar-ho o com millorar-ho a futur, o com, quin feedback n'han donat els productors d'aquest tipus de model que heu implementat en els darrers anys.
6: Bueno, és que cada soci amb la seva activitat pues ja té un valor diferent en un altre. Vull dir, hi ha gent que treballa més en gèneros més perecederos, que són més fàcils de guardar, i hi ha gent que no. La gent que té el gènere que és més fàcil de guardar i tot això, pues, ho pot enviar cap aquí, ho pot enviar cap allà, i pot jugar una mica més amb volumen i amb tot. Los que treballem en gèneres com hortalícies i fruites i tot això, ja per enviar a fora, no. Ara dius, per servir aquí a l'Horta o a Lleida o als pobles del voltant, pues sí, o a col·legis o el que sigui, pues amb això sí que nos hem implicat bastant.
5: Sí que m'agradaria fer-te un parell de preguntes abans d'acabar, una mica més general i mirant també a futur, que ho hem anat parlant durant al llarg de tota la conversa. No sé si hi ha algun objectiu o hi ha alguna cosa amb la que tu arribis a la presència de l'Associació de Productors de Lleida que t'has marcat com a objectiu, com a assoliment, en el temps que estiguis al capdavant de l'associació, que t'agradaria assolir o que s'ha d'aconseguir, o un objectiu clar que diguis això, hem d'intentar millorar altres coses, però això és un objectiu claríssim que volem aconseguir almenys durant el meu mandat.
6: Pues una de les coses és ampliar els socis que tenim. Això m'agradaria, és el que més m'agradaria, ampliar els socis, i ja dic, i que tothom pogués ampliar-se amb la feina que té. Vamos.
5: Ara mateix, quan socis sou a la associació de productors?
6: Sobre 25, de 25 a 30.
5: És a dir, al final l'objectiu és aquest, com dius, un creixement sostingut, que sí, al llarg dels anys aneu creixent a poc, sense marcar-se una xifra concreta, però que pugueu assolir, no?, aquest creixement. I no sé també, en relació amb això, per on creus que passa per aquest creixement, per captar nous socis? Al final entenc que hi ha productors o gent que treballa a l'Horta que potser encara no s'hi ha sumat, no sé si és perquè prefereixen anar pel seu compte i no formar part de l'associació de productors, però no s'entenc que imagino que també vosaltres els atraieu portant també aquest avantatge de comunitat, d'estar l'uns als altres junts, poden tirar endavant coses i projectes conjuntament, també les reclamacions poder-les fer com a com a associació i no com a persona individual. Sí, entenc una mica aquest és el reclam, no?, per formar part de l'associació.
6: Sí, sí, no, és perquè tots sempre som més forts, però jo dic que sempre a cada partida o algo així sempre se nos escape al gent que treballa per un buscar un plus al seu gènere i que a vegades sí que ho sap, a vegades no, a vegades té por de ficar a dintre al grup, i després també, claro, per les fires i tot això, pues tot no ha de ser fires també, eh? Vull dir, també, claro, se li ha de buscar una viabilitat tot l'any, perquè no n'hi ha prou amb les fires, però vull dir que coste, avui en dia coste.
5: Doncs l'últim, i per acabar, també no sé si has pogut ja parlar amb tots els membres de l'associació, però amb tots aquells pagesos i productors de l'Horta de Lleida que ara passen a estar tu al capdavant de l'associació. No sé si tens algun missatge o alguna qüestió que vulguis fer-los i adreçar, i aprofitant que tens el micròfon de Ou Lleida Ràdio, i que per acabar aquesta entrevista, no sé, una mica també si vols fer una mica de carta de presentació per aquells que encara no sapin que estàs al capdavant de l'associació de productors de l'Horta de Lleida.
6: No, pues que l'associació pues està oberta a tothom que vulgui buscar un plus al seu producte, un segell, una marca identitària de cada productor al seu producte, i que la puguem potenciar, pues amb tots serem més forts. Com més siguem i més puguem apretar, pues, als ajuntaments o a la Diputació o el que sigui, pues, més la podrem potenciar i no se'n podrem gaudir tots.
5: Doncs el Jordi Torra, el nou president de l'Associació de Productors de l'Horta de Lleida, que s'ha passat pels micròfons d'Ou Lleida Ràdio aquí a l'Arrela, no, per parlar-nos d'aquesta nova etapa. Jordi, moltes gràcies per aquesta estona i ens veiem a la pròxima.
6: Vale, moltes gràcies.
3: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Amb nom propi.
7: Avui posem el focus en la Vall del Corb, un territori compartit que fa anys que treballa, doncs, per afrontar alguns dels reptes que afecten els municipis rurals: el despoblament, l'accés a l'habitatge, el relleu agrari, la continuïtat dels comerços i serveis de proximitat, o també, doncs, la preservació del paisatge. I en aquest context hi té un paper molt important, doncs, l'Associació per al Desenvolupament Integral de la Vall del Corb, que agrupa diferents agents del territori i impulsa també projectes relacionats amb l'agricultura, l'habitatge, el patrimoni, el medi ambient i l'economia local, no? I doncs avui, per parlar de tot plegat, parlem amb la Natasha Filip. I Natasha, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
8: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
7: Bé, per començar, m'agradaria preguntar-te, per posar una miqueta en context a l'oient també d'aquest programa, què és la Vall del Corb i quins pobles i comarques comprèn això?
8: Mira, la Vall del Corb és un territori que s'estén de Santa Coloma de Queralt fins a Belianes, Preixana, una mica on desapareix el Corb, i engloba 17 municipis en 3 comarques, la de l'Urgell, la Segarra i la Conca, i 2 diputacions, perquè estem a la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida. I és una vall així una mica diferent, no tenim molta aigua a la Vall del Corb, al riu Corb, però sí que hi ha com una certa homogeneïtat a nivell de paisatge, que és bastant més fresca, húmida, i és com una mica un petit pulmó verd que tenim entre l'Urgell, la Segarra i la Conca.
7: Deixa'm fer un petit matís abans, no? T'he presentat, estem parlant amb la coordinadora del projecte Territori de Vincles i també sòcia de la cooperativa L'Aresta. Continuem amb més qüestions, Natasha. M'agradaria preguntar-te també, no?, què tenen en comú aquests pobles i què aporta aquesta visió conjunta.
8: Doncs tots aquests pobles són pobles petits, tenen en comú el fet d'estar en una zona despoblada, tenen en comú el fet d'estar en un paisatge amb pobles encara molt preservat, amb molt de marges, molta pedra seca. És una mica... Malda i Belianes són com una mica els últims pobles abans de la plana, no?, d'un cantó, i de l'altre cantó, de la nivell de la Conca, pues, també són pobles d'alçada que no comparteixen tant a nivell de característiques amb la zona més de vinyes que tenim més a baix. I també tenen com un enfoc, una identitat que s'ha anat creant durant els anys, que pot estar viscuda més o menys, depèn del poble. Hi ha pobles que tiren més d'un cantó o l'altre, però sí que és una identitat que s'ha anat construint I tenim en comú també de tenir un fort teixit associatiu i de l'economia social i solidària amb moltes petites productores també. I això fa que hi ha com un xup-xup constant que nosaltres ens ajuda molt com a Associació Vall del Corb i que intentem també recolzar i fonamentar.
7: També et pregunto, no? M'agradaria saber la teva opinió més personal, no? També, però en general, en termes generals també, què la fa especial a la Vall del Corb?
8: Per mi seria el paisatge, perquè jo visc en un poble de 6 habitants i és un paisatge canviant, un paisatge on la gent que hi ve a viure se n'enamora, la gent que hi viu des de fa temps moltes vegades s'hi intenta quedar, i jo crec que és aquesta, el fet d'estar una mica més en alçada i aquest teixit que fa que és més fàcil arribar-hi, que hi ha com més associacions, més vincle potencial, no? De fet, si un dels nostres projectes estrella es diu Territori de Vincles, és per reforçar una mica això que ja era viu, i també és un projecte amb un territori amb moltes proves pilot, amb moltes ganes de fer coses, no? Un territori que no té por, sí que hi ha una part de, bueno, també tenim allau de macrorenovables, tenim problemes, no? de falta de relleu agrari, tot això sí que ho compartim en molts territoris, però jo crec que el que fa diferent és que hi passen moltes coses i que té un paisatge espectacular.
7: Correcte, i ja si parlem de què passen coses també, ara et preguntaré una coseta, però després ja parlarem d'aquesta associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb, però abans m'agradaria preguntar-te, per posar una miqueta al context abans de començar a parlar, si parlem en àmbit agrari, en àmbit de terres, en àmbit tot el que és naturalment parlant, com està aquest tema avui dia a la Vall del Corb?
8: A nivell de... més de temes de biodiversitat, nosaltres tenim una zona Natura 2000 que són les oagues del riu Corb, que és una zona particularment rica en biodiversitat, i després en general a nivell de biodiversitat tenim moltes papallones. El fet que sigui una zona així en alçada fa que reproduïm una mica característiques que podem tenir als Pirineus, però en una zona així com una petita illa, i això fa que també a nivell de boscos hi ha coses molt interessants. I a nivell agrari, pues, tenim com a cultiu olivera, ametller, cereal, tenim diferents varietats locals destacades, com l'alt de Belltall, el safrà de Santa Coloma, la ceba de Ciutadilla, i al voltant d'aquestes varietats locals s'han creat associacions que vetllen a la recuperació i a la divulgació d'aquestes varietats i que al final dinamitzen tot el poble, no? Això són com una mica cultius destacats que tenim, i si no, compartim pues, les problemàtiques del sector agrari i del sector ramader que hi ha en general en territoris rurals a Catalunya i en territoris de seca. Estem en una zona molt de seca, hi ha poca part de la val on arriba el rec. Això ha tingut aspectes positius a nivell potser de la protecció dels marges, del mosaic agroforestal que es manté, i conseqüències negatives en el despoblament i en la falta de rendibilitat econòmica de certs cultius.
7: Correcte.
8: Hi ha falta de relleu, hi ha un sector agroramader envellit, hi ha una falta de relleu a nivell de les petites cooperatives agràries dels pobles també, que són infraestructures que nosaltres considerem com molt important i amb molt de potencial, però un altre cop aquí moltes vegades tenen com problemes de juntes, el mateix problema que el sector una mica.
7: Després et preguntaré ja, per entrar més en detall, no, al tema del relleu generacional i tota aquesta problemàtica que trobem avui dia, però anem a parlar d'aquesta associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb. Neix precisament doncs, amb aquesta voluntat, no, de treballar d'aquesta manera conjunta, de tot el que engloba, però per la gent que no entengui què és aquesta associació, què és l'associació i qui en forma part d'aquesta?
8: Doncs l'associació, nosaltres diem l'associació Vall del Corb, per anar bé de dir sempre l'associació per al desenvolupament integral de la Vall, però el seu nom és interessant justament perquè, no, perquè ens dona indicis una mica de la seva voluntat, del seu objectiu. És una associació que va ser creada el 2000, per tant ara portem 26 anys, amb diferents juntes. Primer va ser una associació més enfocada a temes culturals i de creació d'identitat, de treball amb els joves també, i a poc a poc ha anat introduint més la part de productores. I ara hi poden participar qualsevol persona, veí, veïna de la Vall del Corb, de més lluny, i totes les productores, restaurants, allotjaments, entitats mediambientals, associacions, i a banda tenim convenis de col·laboració signats amb ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Lleida. I això fa que aglutinem una mica al voltant de l'associació, que està en el teixit econòmic, com la part mediambiental, que és associativa, que és individual, no? El fet de viure i de tenir els habitants a dins. I tenim més de 200 persones sòcies i unes 70 empreses sòcies.
7: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
8: Això, sí, i això fa que, bueno, tenim tot un seguit d'activitats que impulsem des de l'associació, activitats culturals de descoberta del patrimoni, activitat més de descoberta de les productores, activitats de dinamització també, on sempre baregem aquesta part de productores i paisatge, com seria el Trossfood, que és aquesta passejada enogastronòmica que organitzem cada any al mes d'abril o de maig de manera itinerant en diferents pobles de la vall, i anem organitzant així diferents activitats obertes al públic. I a banda tenim tota una part de dinamització de les productores, de comunicació al territori, i després projectes de dinamització territorial, com seria el territori de vincles.
7: Doncs ara...
8: això és com una mica, no, el ventall d'activitats que fem.
7: Ara que treus aquest, ara que obres aquest meló del territori de vincles, ja et pregunto, què és aquest projecte, no? Que és un dels projectes més amplis, com comentes, què és aquest projecte de territori de vincles, doncs, que aborda, no, qüestions com l'agricultura, l'habitatge, el paisatge o també la transició energètica. Què és exactament aquest projecte?
8: Territori d'Inclès és un projecte que vam iniciar just després del Covid, del confinament, i amb aquestes ganes d'abordar el repte del despoblament i de les conseqüències del canvi climàtic a través de la creació de noves oportunitats de vida de manera transversal. L'originalitat del projecte és que tenim tres eixos de treball. Sovint aquest tipus de projecte, no, estan enfocat cap a habitatge només o cap al relleu agrari, i nosaltres justament tenim els tres eixos. El primer, que és diversificació agrària, gestió forestal i el relleu agrari. El segon, que seria l'accés a l'habitatge digne, assequible i amb fórmules d'economia social i solidària. I el tercer, que seria la gestió de recursos disponibles, sostenibles, perdó, amb una transició energètica realment justa, perquè, com ho he mencionat abans, estem en una zona amb una llau molt forta de macroprojectes de renovables, i hem ajudat a crear una comunitat energètica local i a ensenyar que hi ha d'altres models de transició energètica que són possibles. I dins cada eix el que fem és que tenim una coordinació tècnica per part d'una cooperativa especialitzada. El primer eix de diversificació agrària el portem des de la cooperativa L'Aresta, cooperativa especialitzada en temes d'agroecologia. El segon el porta una cooperativa d'arquitectes, la Boqueria, i el tercer ho portem des de la mateixa junta de l'associació i diferents entitats del territori, com el Bar Centro, a la Vida i els Coramarges.
7: Doncs mira,
8: i això ens permet tenir una xarxa d'entitat que ens ajuda també.
7: Correcte. Ja que ho comentes, no, com ets sòcia d'aquesta cooperativa Aresta, que se centra, no, en el sector agrari, anem a tirar per aquesta branca, no? Un dels grans reptes, com has comentat abans, comencem parlant pel relleu generacional. És difícil trobar persones que vulguin continuar treballant la terra?
8: Bueno, sí, cada vegada hi ha menys joves d'incorporació. Sí que veiem que hi ha bastanta gent que no ve directament del sector, és a dir, que els fills i filles no representen un percentatge tan alt com abans, i també venen molta gent, pues, que fan un canvi de vida als 40 anys, o que ja decideixen des dels inicis, no, d'optar per el món rural i la producció agrària. Però és cert que el sector té uns problemes de burocràcia, de viabilitat econòmica, de sobrecàrrega, de feina, i també de... hi ha un cert menyspreu, no? Tampoc són feines moltes vegades molt valoritzades per la societat, que fa que ara mateix és un sector en general poc atractiu, sobretot quan és només una part de producció. Ara, quan s'hi afegeix elaboració i venda directa, com seria el cas del vi, per exemple, o de l'oli, ja canvia una mica. I és un sector que ja es deu una mica més atractiu. Però el de la producció, únicament, és un tema complicat. I és veritat que ara mateix les condicions són molt dures. Les condicions, hi ha moltes protestes pageses que estan intentant posar llum sobre aquestes condicions.
7: Totalment. Si parlem d'aquesta producció, no? D'aquest àmbit, ja els altres àmbits, no? Com has dit, ja estan una miqueta més ben tapats, no? Per dir-ho d'alguna manera, però el que és el tema de la producció agrària, quins perfils es troben més en aquesta vall del Corb? I també una miqueta, quines són les demandes que expressen?
8: Bueno, si és... Depèn. És que depèn una mica també, la realitat és una mica diferent en diferents zones de la vall, però sí que en general és un perfil pues, de pagesos més homes i homes grans. Així en general. Després, depèn del sector i depèn del poble, pues, ara hi ha cooperatives agràries que estan liderades per dones, hi ha explotacions grans que estan liderades per dones joves, no deixa de ser una minoritat ara mateix. Després nosaltres el que veiem també és que hi ha una falta d'accés a la terra, és a dir, que quan hi ha noves persones que volen venir i cultivar, és difícil començar. És a dir, que la majoria de les terres ja estan agafades i el que deixa la gent demanar així per ajuda són feixes estretes, en pendent, que no han estat cultivades durant molts anys, hi ha molta feina de tornar a pujar tot això en marxa. És a dir, que si tu arribes i vols treballar amb les ametlles, et deixaran segurament molts camps d'ametllers, però la feina que hi ha per recuperar aquests cultius és enorme. I per això també és interessant explorar maneres de mancomunar maquinària, d'ajudar una mica aquestes persones que arriben, perquè si no, l'esforç que has de pujar és que segurament no val la pena, o en tot cas és molt poc accessible si no tens com un suport familiar de l'entorn proper, infraestructures, tractor, tot és caríssim. Només comprar un tractor és caríssim i per tant l'accés és difícil, bàsicament.
7: Des de l'associació Vall del Corb, recordem, quins projectes esteu duent a terme en aquest àmbit més agrari per poder, no?, donar aquesta millora o aquest impuls a aquest àmbit d'agrari?
8: Doncs ara mateix, com a projectes així pilot bastant destacats, tenim la recuperació de la varietat local de ceba de Ciutadilla, que estem acompanyant des de fa uns quants anys, que aquí tenim la sort de tenir una varietat local de ceba extra dolça, però que necessita rec a Ciutadilla, i el que estem intentant fer és veure com podem ajudar a augmentar la producció i a implicar pagesos i pageses professionals per poder recuperar millor el cultiu, perquè ara mateix s'està fent des de la comunitat de regant, i veure a través d'aquesta varietat i també la de l'Alt de Belltall i el Safrà de Santa Coloma, el que estem intentant fer és demostrar la possibilitat d'una diversificació agrària que permeti tenir més valor afegit i que sigui més viable, més interessant, tant a nivell de biodiversitat cultivada com a nivell de viabilitat de les explotacions. Doncs això seria un dels projectes. Després tenim l'espai test agroramader de Sant Martí de Maldà, que vam iniciar ara fa 3 anys, que teníem el projecte en fase de disseny, obres, compra del ramat i tot el material, i el ramat va arribar el 10 de setembre i ha permès la incorporació d'una primera persona al sector amb un ramat d'ovelles de llet. I després tenim també un projecte de ramaderia extensiva per fer gestió forestal i prevenció d'incendis amb vaques de l'Albera i collers de tancat virtual no fence, que això és un altre projecte que tenim entre Guimarà i el Fonoll. En aquest cas estem fent tot l'acompanyament tècnic al ramader que s'ha posat amb aquesta idea.
7: I ja també, quan parlem, no, d'aquest desenvolupament rural, a part d'aquest sector agrari, no, que és més de terra, diguéssim, sovint pensem també en economia, però a part d'això hi ha un patrimoni, doncs, paisatgístic que és molt ampli, no? Com has comentat, els marges de pedra seca, les cabanes, els camps, els boscos, quin paper té aquest paisatge també en el futur d'aquesta vall?
8: Bueno, jo crec que té un paper essencial, perquè sovint parlem de la biodiversitat o del paisatge com si fos algú més, però no és algú més, és la part essencial de fet que podem seguir vivint aquí. Bàsicament hem vist amb el tema de plagues en els cultius, no?, que pot fer que no hi ha agricultura possible en una zona, doncs el fet de tenir mosaic agroforestal fa que tenim més predadors, fa que tenim menys malalties, també estem en un lloc amb més alçada, i tot això aporta resiliència als cultius i és el que ha d'aportar també la diversitat de varietats local. Al final, si tu cultives només un tipus d'ametller, el que passa és que si hi ha una plaga perds tota la collita. Si com abans cultives 5-6 varietats, pues hi haurà una varietat tardana que fa que si hi ha un gel, no, una gelada en algun moment, pues aquesta varietat encara produirà, i que al final la diversitat és interessant per tot, és interessant a nivell de medi ambient, és interessant a nivell dels cultius i a nivell de poder tirar endavant en moments complicats, i estem en un moment molt complicat on les conseqüències del canvi climàtic fa que és molt difícil preveure quin any tindrem. Hem tingut una primera de pluja extremes seguit per un estiu amb temperatures espectaculars i molta sequera, i això pels cultius, per preveure una mica la producció, és molt molt difícil. Però si estem en una zona on hi ha aquest mosaic agroforestal, on hi ha, no, una mica les cadenes que encara hi són, però s'han de cuidar. Si tenim un mosaic agroforestal però que no hi ha gestió forestal i que hi ha incendis cada any, doncs això és un risc també. Per tant, el mosaic no és com algo que tenim i sort que el tenim, sinó que algo que hem de cuidar, i justament la pagesia i les productores elaboradores han sigut la manera de cuidar-lo durant molts anys. Ara només ens en recordem quan hi ha un incendi molt gran, que tenim molta por, però és una feina que es fa durant tot l'any.
7: Bé, doncs arribem ja al final d'aquesta entrevista, Natasha. Moltes gràcies. Recordem, hem parlat amb Natasha Filippi de l'Associació per al Desenvolupament Integral de la Vall del Corb, o com diuen ells, de l'Associació Vall del Corb, i també coordinadora, no, d'aquest projecte que ofereix l'Associació Territori de Vincles, i també sòcia de la cooperativa L'Aresta. Natasha, moltes gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I fins aquí l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat arrela@uofm.cat on ens poden fer arribar tots aquells temes que creguin que poden ser abordats en aquest programa. Gràcies un dia més per la seva confiança i ens retrobem la setmana que ve.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat. Bona nit.
10: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de radioteatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui volem fer-vos arribar l'obra de l'escriptora empordanesa Llucieta Canyà i la seva comèdia L'amor té cops amagats. Nascuda en el si d'una família de pagès de la Bisbal d'Empordà, Llucieta Canyà fou assagista, comediògrafa i conferenciant. Amb un caràcter decidit i valent, des de ben jove va tenir vinculació amb diferents entitats polítiques nacionalistes, tant des de la seva comarca com de Barcelona, on es traslladà a viure per tal de seguir els estudis de Magisteri i Dret. Per la seva extraordinària capacitat d'expressió i divulgació i com a feminista conservadora, va sentir la necessitat d'influenciar les dones a través d'un discurs pedagògic, sovint plasmat en els seus assaigs, per la lluita pels drets de la dona, sense traspassar, però, els límits de la seva feminitat. Va començar a publicar els seus escrits l'any 1928 en fer-se càrrec de la secció diària Món Femení de la Veu de Catalunya. Va col·laborar en diferents mitjans de la premsa local, el Bisbalenc, la revista Joventut Catalana i el setmanari Decí d'Allà. I publicà diferents reculls de poemes i assajos basats en els monòlegs de les seves conferències. Fou, però, el 1933, amb la publicació L'Etern Femení, un assaig que reflectia el debat de la compatibilitat de ser mare i l'actuació pública, quan assolí un gran ressò. Un any més tard, publicà Confessions, ideologies, orientacions, una mena de guia moral per a les dones des de l'adolescència fins a la maternitat. Anys més tard, el 1957, va publicar l'assaig dedicat a l'home, L'Etern Masculí, i Orientacions, Consells, Esperances, una mena de brevari sobre els diferents estadis de maduresa de l'home des de l'adolescència fins a la seva maduresa. La seva primera comèdia teatral, L'Estudiant de Girona, data del 1936 i està ambientada a l'època de la invasió dels francesos. L'amor té cops amagats, l'obra que us presentem avui, fou publicada el 1954. Durant els anys 60, l'activitat de Llucieta Canyà va ser considerable. Sorprèn comprovant les hemeroteques el gran nombre de conferències que va donar arreu de Catalunya, els actes culturals en els quals va participar i la seva presència en diferents programes radiofònics, algun dels quals de tipus consultori, on responia preguntes dels qui trucaven a l'emissora, aconseguint una gran popularitat. També és autora de diferents contes infantils, el més famós En Patufeta Montserrat, i d'algunes traduccions. Morí el 1980 deixant algunes obres inacabades, com la farsa còmica Un marit que no té preu, la comèdia L'amor sap allà on va i la novel·la Les llàgrimes d'Angelina. L'amor té cops amagats és una comèdia sentimental en tres actes que transcorre en un col·legi de monges teresianes on les noies joves que hi viuen comencen a esperar que els arribi l'amor que anhelen. L'obra s'estrenà al Teatre Romea de Barcelona el 5 d'abril de 1954 per la companyia titular catalana sota la direcció d'Esteve Polls. El 1969 fou portada a la televisió i emès en el programa Teatre Català de Televisió Espanyola a Catalunya sota la direcció de Jaume Piques i amb un repartiment en el que hi podíem trobar actors i actrius com Rafael Anglada, Rosa Maria Barbany, Mercè Broquetes, Adrià Gual, Àngels Moll o Carme Sansa, entre altres. La versió radiofònica que tot just a continuació escoltarem és un enregistrament del quadre de veus de radioteatre de l'any 1988 amb la direcció de Joan Garrigó. La narració és de Rafael Peris, el muntatge musical de Nina Mataix i la realització tècnica de Josep Lluís Lanau. Avui, però, la introducció que els fem serà un tant diferent a com acostumem. Permetin-nos que sigui la veu del seu adaptador, Rafael Peris, qui els parli de l'autora. I els actors i actrius, de fet, es presentaran ells mateixos, parlant-nos de com són els seus personatges. Esperem que gaudiu de l'audició d'avui.

senyores, senyors, Llucieta Canyà, podem dir, és una autora que té una fina sensibilitat literària i, sobretot, creu en uns valors eterns en el que l'esperit sempre...

0: però és per damunt del comportament instintiu del cos. Són uns valors que, sigui com sigui el modernisme avançat que vivim, la gent de bé, que creu en valors de nivell, acaben per comprendre que sols a l'amor, la renúncia, la comprensió i l'estima als demés poden portar una vida plena i en pau. Anirem descobrint el contingut d'aquesta comèdia, de la que l'autora ens diu d'entrada que ens xocarà, perquè estem tan acostumats a les obres tremendistes i morboses, obres de paraules gruixudes, amb figures de cartró, que ara, al trobar-nos amb uns personatges sincers, de cap a peus, que reaccionen d'una manera real i humana, ens haurà de sorprendre la naturalitat, com la mateixa vida, amb una de tantes històries verídiques, verídiques que ens oferia la lluita per la vida, allà pels anys 50 i 60. Bé, ara les actrius i els actors ens poden anar presentant els personatges que aniran interpretant, perquè ens diguin com pensen i com són. Tenim aquí a la Rosa Aguado, que farà la Fineta.
1: Em dic Fineta Bertran, tinc 19 anys i estic enamorada com una tonta. Volen saber com sóc? És ben senzill. Sóc una noieta, gentil, seriosa i encara no he sofert cap sotrac de consideració. Filla única d'un fabricant de teixits de renomenada, orfa de mare, he estat mimada pel papà, l'oncle Serafí, i per en Jordi, el fillol del papà, d'una manera excessiva. I això és gairebé tot el que es puc dir.
0: Bé, la Rosa Izquierdo fent el paper de Maria Marta.
2: Soc Maria Marta Torrelles. He complert 20 anys. Soc inquieta i tinc el cap ple de pardalets, malgrat els renys constants de les monges. Em vull pescar un títol. I per tal d'obtenir-lo no em deturarà res. Les monges no m'estimen perquè diuen que sóc una mala estudiant i que únicament sé parlar de vanitats. Els nois m'agraden molt i m'escric amb tres artistes de cinema. A més, sóc bonica i faig de bon mirar.
0: Maria Glòria Ferrés serà la mare Concepció.
3: Sóc una monja jove que estima les nenes entranyablement.
0: Margarita Fabregat amb Doña Remigia.
4: Sóc Doña Remigia, vídua del marquès de Valldaura de Rocafort, casa marquesal famosa per les seves heroiques gestes en temps d'infidels. Ja està dit tot.
0: Rosa Voladeres és la col·legiala primera.
5: Sóc una col·legiala i em dic Pilar. Tinc 17 anys. Sóc feliç dins del col·legi i voldria que aquests anys no acabessin de passar mai.
0: Lourdes Vallès és una altra col·legiala, la segona.
6: Les madres, amb els seus sermons, m'ensopeixen i em fatiguen. Faré una novena a Santa Rita perquè molt aviat trobi l'enamorat i pugui casar-me. Ah, sóc col·legiala, que em dic Tresina i tinc 16 anys.
0: Rosa Maria Puigbó és la cambrera.
7: Sóc una cambrera xerida com una perdiu. No pensin mal, ei? Sóc una bona noia. Em dic Elisa Suquer i sóc de Cardedeu.
0: Joan Salvador és en Jordi.
8: Quan vam fer el test al col·legi dels jesuïtes de Sarrià, em van classificar com un tímid notable. Estic segur que no es van pas equivocar. Sóc un tímid. Em dic Jordi Puigdevall i Sarriera i tinc 29 anys. Estic enamorat, però els prego que em guardin el secret, eh?
0: En Ramon Bravo ens farà el don Serafí.
9: No he entrat a la confraria dels casats perquè sóc un sentimental com una casa i no he volgut fer desgraciada la que s'hagués casat amb mi. Prefereixo sofrir tots els inconvenients dels solters sense tenir els avantatges dels casats abans de sacrificar una d'aquestes amables i encantadores criatures que es diuen dones. Sóc un tio i, a més, el de Fineta. Em dic Serafí Bertran i Torregrossa.
0: Ismael Major ens interpretarà en en Carles.
10: Marquès de Valldaura i de Rocafort per servir-los. Tinc molta flema i una gran dosis de cinisme. Ah, i 30 anys. Per obtenir benestar i diners no tinc gaires manies. No crec en l'amor.
11: I considero les dones com un mal necessari. M'agraden tant com el joc, el beure i els cavalls. De mi ja gairebé els ho he dit tot, amb quatre paraules. Després diuen que els pergamins no serveixen per res. Va, amb vegetes i res més que amb vegetes.
0: La veu d'Aralcel Marcet, interpretant a Don Marçal.
12: Em refio de la meva filla Fineta, que quan surti del col·legi, junt amb el meu fillol, faran que no em torni com un tros de màquina de les que teixeixen. Em dic Marçal, Bertran i Torregrossa.
0: Manel Arissó, anem Tomàs.
13: Soc jardiner d'ofici i pobre com una rata. Ah, i per si algun dia els pot interessar, em dic Tomàs.
0: I en Lluís Barón, amb el doctor Masdeu.
14: Sóc un metge com tants i d'una excessiva bona fe, com molts. He estudiat 14 anys una carrera i no he dormit totes les hores que he tingut son. De tots aquests sacrificis, senyores i senyors, que la majoria de la gent no en sap res, no tinc crítiques i oblit. I per acabar-ho d'arrodonir, sóc metge del seguro.
0: Ja els coneixem a tots. Ara, el decorat representa el pati d'un convent de monges teresianes, de les que es dediquen a l'ensenyament. Al fons del jardí, molt assolellat, hi ha una escultura de Santa Teresa. Al mig, un banc de fusta i per tot arreu plantes i flors de totes classes. Sens dubte, és un jardí alegre i ple de vida.
7: I què, Tomàs? Ja acabeu d'esporgar els arbres del jardí?
13: Ui, sí que corre, Madre Concepció. Esporgar els arbres no és pas una cosa que es pugui fer barrit barrap. Ei, per fer-ho bé s'entén. És que la Madre Superior troba que vaig a poc.
7: A mi no m'ha dit per res. Són per adornar la capella, aquestes flors que recolliu?
13: No, Madre Concepció. Aquest ram és per la senyoreta Fineta. Per la Fineta, com ella vol que l'anomeni.
7: I sou molt amic, vos?
13: Jo bé plau juraria que en som d'amics. La senyoreta Fineta, a les hores d'esbarjo, moltes vegades em ve donar conversa i m'explica unes coses que moltes no les entenc, però que m'agraden d'allò més i em distreuen.
7: I què us conta?
13: Em compta els seus projectes, que a mi em fan restar boca vedat. Si no fos que quan toca la campana ella se'n va, jo crec que la meva feina restaria tota per fer escoltant-la. És tan bonica i tan amable. Miri, sembla estrany que sent com és una senyoreta d'una família tan rica sigui tan senzilla.
7: Us l'ha demanat ella, aquest ram?
13: No, Madre Concepció, però com que sé que li agraden tant les roses blanques, així que he vist que els roserars eren vedats, m'he apressat a fer-n'hi un ram.
7: És molt bonic.
13: M'hi ha mirat força, i això que l'he fet amb pressa.
7: Ja no n'hi podreu fer gaires de rams, Tomàs. Ja sabeu que la senyoreta Fineta ens deixa avui mateix?
13: Prou que ho sé. Fa uns dies que m'ho va dir amb un posat entristit. A mi m'estima molt, i a vostè, vaja, i a tothom, perquè és molt bona. Diu que sóc el seu confident. Ei, després de la vostra reverència, s'entén?
7: Ja.
13: Jo li tinc el cor posat. S'assembla tant a una única filla que se'n va morir. Era bonica com un sol.
7: Apa, Tomàs, feu el cor fort. Tothom en passa de penes i tribulacions en aquest món. Ara li podreu donar el ram a la senyoreta Fineta, però serà millor que les altres nenes no ho vegin. Aneu cap a l'altra banda i jo ja la faré venir. Que us heu fet mal a la mà?
13: No, no ha estat res. He pujat l'escala per abastar les roses i he relliscat. No he tingut més remei que agafar-me la branca del roser i m'he clavat unes espines.
7: Oh.
13: No, res.
7: Veniu, que us hi posaré aigua oxigenada. Veniu.
15: La Madre Dolores m'ha posat un càstig, però després m'ha perdonat.
5: Però, Maria Marta, per què ho fas d'escriure el teu enamorat mentre estàs a classe?
15: A quina hora vols que ho faci, doncs?
6: És com la Ruscalleda i la Sant Joan, que les escriuen a la nit, quan la Madre Eufràcia va resant el rosari amunt i avall dels dormitoris.
15: Sí, sí, però ja saps que fa pocs dies que van atrapar la Pilar Vila i ja saps el càstig que li imposaren.
6: Ai, quan jo tingui un enamorat.
15: Ah? Però tu et penses que el que ara escric és el meu enamorat?
6: No.
15: No. Ara escric aquest jove perquè em diverteix, per passar el temps, per entrenar-me i, si convé, per casar-me. Per allà va la mare Concepció i és estrany que amb ella no hi vagi la Fineta.
5: Ja ho pots dir. Sempre se les veu juntes.
6: Per mi, Fineta li explica tot el que nosaltres fem i deixem de fer.
5: Oh, això no, Teresina. I Fineta és incapaç de fer el que dius.
15: Ai, quina sort que té de poder sortir d'aquestes parets.
5: I per casar-se d'aquí a poc temps.
15: Tu creus que s'hi casarà amb el que diuen?
5: Jo crec que sí.
15: Doncs jo, si fos home, no la voldria.
5: A tu, el que et fan raonar és l'enveja, vet aquí.
15: L'enveja? No, Pilar, no. Jo, perquè ho sàpigues, tinc els pretendents a dotzenes.
5: Sí, sí.
15: Que et penses que sóc com tu? Que si no fos aquell cosinet tan esquifit no tindries ningú que et parlés d'amor.
5: Oh, doncs per què te'l mires amb aquells ulls de peix cada vegada que em ve a veure amb la seva mamà?
15: Ja m'agradaria de saber si ve per veure't a tu sola.
5: Vindrà per veure't a tu, si et sembla. Ai, filla, i que en tens de pretensions.
15: Si fa no fa les que tens tu.
6: I bé, no us baralleu. D'homes rais se'n troben molts.
15: I que n'ets de totxa, Teresina. Això ho deus haver llegit amb alguna novel·la rosa. No t'afanyis a cercar qui es fixi en tu i prou que et quedaràs soltera per tota la vida.
6: I al capdavall, què? Més val quedar-se soltera que no pas casar-se amb un home que no s'estimi.
15: Ets una romàntica incorregible. Com si tots els que es casen s'estimessin.
6: És a dir, que tu et casaries sense estimar.
15: I per què no? L'estimar ja ve després. Estimar rai, que sempre s'hi és a temps. Això ho diu sempre la mamà.
6: Però sense l'amor, deu ser cosa ben galdosa el matrimoni.
15: Digues que se't presentés un bon partit. Un jove que fos ric, i encara que no fos molt jove, que fos milionari i que et portés al Liceu amb una llotja i et comprés brillants com rocs i pells de preu i et fes lluir a dins d'uns rolls dels més moderns i que et comprés una torre s'agaró. Ai, ja veuríem si li diries que no, encara que no t'agradés gens ni mica.
6: Ben net que no el voldria.
15: Quan la guineu no les pot haver.
6: Poca solta, més que poca solta.
15: I em tornes a insultar.
5: I ara, noies, que us poden sentir?
6: Doncs per què comença?
15: L'has començat, has estat tu.
6: Tu has estat.
5: Calleu.
6: I encara que m'hagués de quedar soltera, jo no faria el que fas tu.
15: Què faig? Què faig?
6: Mirar-te el jove que diuen que s'ha de casar amb Fineta, amb uns ulls que no volen dir cap cosa bona.
15: No és veritat.
5: Vaja, Maria Marta, que el que diu Teresina ho hem vist totes.
15: Heu vist visions.
5: Un dia que tu parlaves amb ell, et varen sentir. I vaja, que feia l'efecte que el volguessis conquistar.
15: Aneu a passeig. Però que consti que si alguna vegada he parlat amb el pretendent de Fineta ha estat perquè ell ha començat la conversa i jo no el podia pas plantar.
5: Tot això no són més que excuses. Ets tu qui li vas al darrere. Sí, sí i sí.
15: Si tornes a dir-ho,
6: la Mare Concepció...
5: I amb la Fineta?
15: Ja seria estrany.
16: Què és això, baralles?
15: Ha estat la Pilar que m'ha dit que...
5: Oh, no se la cregui. Ha estat ella la que em volia pagar.
16: Qui ha estat la que ha començat?
6: Oh, veurà, Madre, no ho sé ben bé del cert.
16: Has estat tu, Maria Marta?
15: No, Madre Concepció.
16: Si no pot ser altra. Sempre ets tu la que et distingeixes movent el darulls. A classe és on t'hauries de distingir. I ja saps que sempre, sempre ets la darrera.
17: Perdoni, la Madre Concepció.
15: Sempre se'n veu només a mi. I en canvi aquesta...
5: Però si jo no he fet res.
15: Ah, no? Doncs ara li diré a la Madre que tot el dia no em calles dient-me que faci de manera de comprometre Fineta.
16: I això per què?
15: Perquè té gelosia.
5: Com que vostè només estima la Fineta.
16: Valga'ns Déu. Sí, a totes us estimo igual, criatures. A totes. Bé, i ara aneu cap a la sala de professors que la Madre Misericòrdia us demana. Deus estar contenta, oi, Fineta?
18: Què li diré, Madre? Sí i no. La trobaré tant a faltar, Madre Concepció. Ha estat vostè molt bona per mi. Com li pagaré tot el que vostè ha fet per aquesta pobra noieta? Perquè no em trobés enyorada i sola. Vostè ha comprès les meves lluites interiors. S'ha fet càrrec del meu temperament. Bon xic, romàntic i somniador.
16: I jo també et trobaria a faltar, fineta. Els teus 18 anys em feien pensar en la meva joventut. Jo tenia, i encara el tinc, un caràcter igual al teu. Confiat, pacífic i alegre, a tot això alhora. És per això que sense voler, i que Nostre Senyor em perdoni, et vaig posar tant d'afecte des del primer dia.
18: I vol que no m'entristeixi veient-la com la veig?
16: Tens raó. No tinc per què entristir-me quan sabem que els efectes d'aquí a la Terra passen.
18: Que es pensa que l'oblidaré?
16: Em faràs molt contenta si no ho fas.
18: Miri, vindré a mancar-les quan serà el meu promès.
16: Tindràs altra feina, obligacions...
18: I que no és un deure de venir-la a veure.
16: De debò?
18: De debò? I quan vingui, l'ajudaré com he fet fins ara. I em tractarà com quan jo era aquí i semblarà que encara sóc col·legiala.
16: Deixa que et faci una abraçada ben forta. Qui sap si per darrere vegada...
18: Oh, Madre Concepció.
19: Ah, caram. Potser sóc inoportú.
18: Oncle Serafí.
19: Hola, pom de flors. Senyora.
16: No, Mare Concepció, res més que Mare Concepció.
19: Perdoni.
18: Que no ha vingut el papà.
19: I és clar que ha vingut. S'ha deturat un moment a la direcció amb la Madre Superiora. No havia de venir. Havia de ser jo sol el que vingués a treure't de presidi.
18: Oh, presidi, no.
19: Bé, doncs deixem-ho a presó atenuada, vaja. Deus estar contenta, no?
18: Sí, oncle.
19: Em sembla que no estàs tant com no hauries d'estar.
18: Oh, no ho creguis.
19: No pensi pas, Madre Concepció, que les meves paraules hagin volgut significar de cap manera que no estigués convençut que vostè es tracta bé a la meva neboda. Res d'això. Sé que en aquest col·legi les pensionistes són ben ateses tant espiritualment com materialment. S'ho fan pagar, això sí, però són ateses, que és el principal.
18: És el meu oncle Serafí, Madre, que vostè ja deu recordar, no? Uh-huh. És una bona persona, però té un gros defecte.
19: Ves amb compte, fineta, davant de la senyora. No em desacreditis massa.
18: Veus? Ja ha sortit la flaca. S'enamora de totes les dones que veu.
19: Veuràs, ara sóc jo que trobo que no està bé que digui certes coses davant de la Madre.
16: Oh, coses més atrevides he tingut de sentir vigilant les pensionistes.
18: I Carles? No ha vingut, Carles?
19: També ha vingut, esclar.
18: On és ara?
19: Fineta, em sembla que hi penses massa, en aquest jove.
18: Oncle, no comencis amb les teves prèdiques.
19: Et convenen?
18: Sempre en diu el mateix, Madre Concepció.
19: T'ho dic perquè t'estimo. Ja veu, Madre Concepció, quin desfici per veure el xicot que li va al darrere. Una mica de paciència, nena. Vindran tot seguit. Dic vindran perquè amb en Carles ha vingut també Doña Remigia. S'han quedat a saludar a la superiora.
18: Doña Remigia no comptava pas que vingués avui?
19: Doncs comptaves malament, perquè és cosa sabuda que allà on va la mare, va el fill. Però una cosa, tot Barcelona vient el coneix pel noi de la mare.
18: No m'agrada que diguis això. Tu no li tens gaire voluntat, en Carles.
19: Mira, fineta, a mi, les persones que no m'entren de cop, i aquest Carles i la seva mare...
16: Una servidora els deixa.
18: No se'n vagi.
19: No, per mi no cal. No li haig pas de dir cap secret a la meva neboda.
16: Bé, amb el seu permís. Fins ara.
19: Saps que aquesta monja és molt simpàtica? Llàstima que en aquest col·legi no admetin pensionistes que s'afaitin i portin pantalons i americana.
18: Oncle, no comencis.
19: Què vols que et digui? Ser atès per una monja així com aquesta Madre Concepció, doncs m'agradaria.
18: No em diguis absurditats.
19: I quan he entrat, n'he vist una altra de monja. Mare de Déu, senyor. Que també era una galant dona. Fillets de Déu. Es veu que les trien en aquest convent. Bé, canviem de tema. Saps qui ha vingut amb nosaltres? És a dir, amb el papà?
18: En Jordi.
19: Just. Pobre xicot.
18: Què li passa?
19: D'un temps ençà que el veig trist i capficat. No sembla el mateix d'abans. Per mi, pateix alguna forta contrarietat. Abans sempre reia. Ara, amb prou feines en raona. Juraria que està enamorat.
18: I no sap la casa?
19: Em sembla que la casa sí que la sap. I la noia també.
18: Aleshores, què espera?
19: Espera, com t'ho diré jo? Espera a veure si ella se n'adona.
18: Oh, doncs trobo que fa mal fet. És l'home qui ha de declarar-se.
19: És el que jo li dic, però es veu que ell no s'hi atreveix.
18: Ah, per por que li donin carbassa.
19: No sé.
18: Ja li faré un sermó.
19: Tu?
18: Sí, jo. Que et penses que no en sabré? Deixa que sigui promesa. Aleshores tindré més autoritat per parlar.
19: I si el sermó li fessis abans?
15: No els destorbaré gaire. Venia a dir a la Fineta que les amigues se'n volen acomiadar abans d'entrar a classe.
18: I vaig de seguida, Maria Marta.
15: Vostè deu ser el famós oncle de la Fineta.
19: Famós?
15: Són les coses que ens ha contat Fineta de vostè.
19: Ah, en bé o en mal?
15: En bé. És a dir, diu que vostè és un home dels que ha fet tronar i ploure.
19: No ho cregui.
18: És Maria Marta Torrelles, una amiga i companya.
19: Ah, bonica, per cert. Filla de Déu, aquest convent és una temptació.
15: Diu, per mi?
19: Ho dic per vostè, per la Madre Concepció, per una altra monja que he vist, en fi, per moltes.
20: Bones tardes.
18: Oh, caram, Carles, creia que no venies.
20: La mamà s'ha entretingut amb la superiora.
18: Però tu podies venir.
20: Sí, és clar, però... Com està, Maria Marta?
15: Molt bé, i vostè?
20: No tan admirablement com vostè. Perquè això no és possible.
15: Sempre galant.
20: Crec que aquest any sortirà del col·legi.
15: Si Déu vol, en entrar a l'estiu, final de curs. Cregui que ja no tinc unes ganes.
20: No es deu pas estar massa malament aquí.
15: Malament no, però...
19: Senyoreta Maria Marta, seria tan amable que em volgués acompanyar a donar un tomb pel jardí? Ei, si les monges no ens han de renyar.
15: Amb molt de gust. Ara és l'hora de l'esbarjo. Vol que li presenti les meves amigues? N'hi ha de molt boniques.
19: Més que vostè.
15: Oh, quines galanteries, sap dir.
19: Amb això m'acontento, senyoreta.
20: Fa temps que estic observant que el teu oncle no li sóc simpàtic. I fins sospito que el nostre futur prometatge no el veu amb bons ulls.
18: T'equivoques, Carles. El meu oncle no desitja més que la meva felicitat. I sabent com sap que amb tu haig de ser feliç, compta'm forces coses, Carles.
20: Coses? Ai, què vols que et conti? No sé què explicar-te.
18: No?
20: Què vols que et digui? Que t'estimo? Bé, ja t'ho he dit.
18: I què més?
20: Encara no és prou?
18: Quan tu dius, fa prop de 3 setmanes que no ens havíem vist.
20: Però has rebut lletres meves.
18: Ja ho sé, però no és el mateix. És tan diferent llegir les paraules o sentir-les. El paper s'hi pot escriure el que es vol, i la que llegeix pot enganyar-se. Sentint les paraules és molt difícil d'enganyar-nos. El to de veu, l'emoció del moment, els ulls... Tot s'uneix per a dir la veritat. I la que estima no s'enganya mai.
20: Saps que trobo que filosofes molt?
18: No em facis riure, Carles. De què en dius filosofar? No faig altra cosa que dir el que em surt de l'ànima. De debò no tens altres coses per contar-me?
20: Si vols que t'expliqui la funció de gala de dijous passat al Liceu...
18: No, això no m'interessa.
20: A la llotja del costat de la nostra hi havia les Bertrans, les teves cosines.
18: Et devia interessar molt que t'hi fixessis tant.
20: No em negaràs que Sílvia Bertran és una noia que fa goig. I si això afegeixes el que vagi admirablement vestida...
18: Mira, Carles, per dir-me això prefereixo que no em diguis res.
20: Ah, tens gelosia.
18: Gelosia? No. Si hagués tingut gelosia no seguiria escoltant-te. Però penso que tanmateix... Entre les coses que tu em dius i les que jo tenia de dir-te, hi ha una gran diferència.
19: Ah, veu com l'hem trobat, el seu fill?
21: Veritat que faran molt bona pareja.
19: Si es casen.
21: Què vol dir, si es casen? Oh, què tal, Fineta?
18: Déu la guard, doña Remigia.
21: Em sembla que aviat serà qüestió de deixar els tractaments.
20: Ja veus, la mamà i tot ha vingut...
21: Naturalment, no et podia pas deixar anar sol.
22: Que tenia poques perdes.
21: No, senyor, però una diada com la d'avui no deixa de ser una diada assenyalada. Ai, senyor, quan penso en el dia que a mi em varen treure de col·legi, m'emociono.
19: Caram, sí que té memòria, doña Remigia. Amb els anys que deu fer d'això.
21: Oh, sap que no és gens galant, don Serafí.
19: Jo que em creia que ser galant era el meu plat fort.
21: Doncs no ho sembla. Oh, mira, fineta, venen el teu pare i el Jordi.
1: Per aquí, em volen fer el favor?
2: Nena.
18: Papà.
3: Oh, Marçal, no li diguis nena. Pensa que l'has vingut a cercar per dur-la a la sagristia, com aquell qui diu.
2: Per mi, tingui els anys que tingui, sempre serà la nena.
18: I doncs, Jordi, que no som amics?
23: Per què ho dius?
18: Com que no m'ha saludat?
21: A mi em succeeix el mateix. El meu Carles, no em puc desbesar-me de dir-li nen.
18: Oh, però d'aquí endavant bé caldrà que se'n desbesi.
3: Pa Jordi, vinga, home, digues-li alguna cosa a la fineta.
23: Després, després.
3: Després sí, i ara també.
2: Home, Jordi, era per dir-li el que li has dit a fineta, que has volgut venir.
18: Oh, deixa el papà. Ja parlarem, ell i jo. D'ençà que està enamorat.
2: Eh? I jo vivint els llims.
23: És una bromada de la fineta.
18: Bromada? No, noi, no. I fins sí que esperes que ella se n'adoni del teu enamorament per a llançar-te.
21: Què fas parat, Carles? Sembles talment un estaquirot. Escolti, Marçal, em voldria permetre una pregunta. Dispensin.
2: Digui, digui.
21: No troba que Fineta i el seu fillol tenen massa franquesa?
2: No vegi visió en Remigia. Tingui en compte que han crescut plegats, com dos germans.
3: I doncs, Carles, com van aquests amors?
23: Què vol dir?
3: No, vull dir que si vostè està disposat a casar-se amb la meva neboda.
23: Naturalment que sí. Per què m'ho pregunta?
3: Com que sembla que no el preocupa massa la fineta.
23: Ja hi haurà temps per dir-nos tot el que ens hem de dir.
3: Vaja, està vist que amb els enamoraments actuals no hi entenc pilota.
21: Tot el que vulgui, Marçal. Però els col·legis de Barcelona són poc aristocràtics. Si jo hagués tingut una filla, l'hauria enviada a un col·legi de l'estranger. Allà aprenen altres coses.
3: Sí, que no els serveixen de...
21: Però donen to. La meva cosina Fifi Puigdollers va enviar la seva filla Fefe a un col·legi de París.
3: I en tornar, segons tinc entès, va fugir amb el xòfer de casa seva.
21: Això no deixa de ser una impertinència.
3: Dispensi, senyora. És una veritat. Una veritat que va comentar tot Barcelona.
2: Home, Serafí, no parlis d'aquesta manera.
1: Ja han vist les reformes que hem fet al col·legi? Si volen, els ensenyaré la nova capella que hem inaugurat. Els acompanyaré amb molt de gust.
21: Oh, eren una pareja deliciosa.
24: Tots han marxat darrere de la Madre Concepció. Sols han quedat l'oncle Serafí i el silenciós d'en Jordi.
3: Jordi, si no t'espaviles, el teu plet el tens perdut.
23: Què vol que faci?
3: Què dius? Els teus anys de manar, què cal fer quan una noia es vol de debò? Home, què vols que et digui? Hi ha coses que no es demanen.
23: Vostè creu que li puc parlar d'amor a la fineta?
3: I per què no? No has treballat amb entusiasme al costat del meu germà. No has plantat el coll en el negoci. Si el meu germà t'ha pujat com un fill, tu li has pagat tot això amb amor, que és la moneda més bona. Que hi ha alguna cosa a dir, doncs, si tu, sense voler, t'has enamorat de la seva filla i la vols fer la teva muller?
23: Qui sap com ho interpretarien tant ell com la fineta?
3: Quan a ella vés a saber. Mai no saps com reaccionen les dones. Referent al meu germà, si vols que li parli, li parlaré. Però si per cas, ha de ser aviat. Aquests aristòcrates faran poblet i santes creus per tal d'avançar els esdeveniments. Estan empenyats fins al capdamunt.
23: Si fineta no estimés a Carles...
3: Si vols que et parli sincerament, no crec que el que sent la meva neboda per aquest minyó sigui amor. Si ho cregués així, fora el primer d'aconsellar-te que ho deixessis córrer. Però a mi em sembla que fineta està només que sugestionada per aquest orgullós minyó.
23: Sugestionada?
3: Fineta no havia escoltat mai cap paraula amorosa fins al dia que va conèixer aquest xitxarel·lo amb més fums que el rei Lear. Romàntica com ella sola, s'ha enlluernat amb els títols d'aquest marqueset tronat i res més.
23: I pensar que jo l'estimava sempre.
3: Però havies de fer per manera que ella ho sabés.
23: Jo ho sé, que d'altres ho haurien pas tingut els meus escrúpols. I a la quieta, s'haurien guanyat el cor de la fineta.
3: Amb la timidesa no es va enlloc, Jordi. Vols que parli amb fineta?
23: No, doncs Serafí, mai. Ara fora, abominable.
3: Tu mateix, noi. Però si m'has de creure a mi, vés una mica de pressa a prendre un determini. Aquesta marquesa i aquest fill tenen ganes d'enllestir el casori molt aviat. Apa, anem-nos a nou als altres.
24: Una estona després apareix en escena en Carles amb cara de poca satisfacció. Es veu que la capella no li ha agradat pas massa. Entra la Maria Marta i en veure el Carles fa un gest com per marxar.
4: A vostè la cercava.
15: Vagi-se'n, vagi-se'n. Què pensaran si ens veuen plegats un dia com avui?
4: Que pensin el que vulguin.
15: Sap que si Fineta el sentia no li faria gaire gràcia el que acaba de dir.
4: Va.
15: Ara sí que ja no ens veurem més per aquí.
4: Li sabrà greu?
15: Oh, veurà. Vostè és un jove molt simpàtic i galant.
4: Per molt galant que sigui, mai no ho seré prou per alloar la seva bellesa.
15: Em sembla que vostè no està gaire enamorat de Fineta, ja que si n'estigués...
4: A ella, d'ara en endavant, la veuré a totes hores. I en canvi...
15: Per Déu, Carles...
4: És tan deliciós sostenir una conversa amb vostè.
15: I amb ella, no?
4: Fineta és una noia molt especial.
15: No l'entenc.
4: Amb ella no es pot parlar de moltes coses. No comprèn la vida de societat.
15: Ja la comprendrà una vegada estigui casada amb vostè i sigui marquesa de Valldaura.
4: La meva il·lusió hauria estat trobar en el meu camí una noia com vostè.
15: Oh, i ara, Carles, vegem si se'm declararà.
4: I si ho feia?
15: Ara ja és tard.
4: Per què? Encara no existeix cap compromís formal.
15: Oh, Carles...
4: Tinc la certesa que vostè em sabria comprendre.
15: Això no pot ser, Carles.
4: Per què no?
15: Les seves paraules poden fer-me molt disortada.
4: Si li digués que en aquest prometatge hi vaig per força, empès per la voluntat de la mamà, què diria?
15: Calli.
4: No s'ha adonat que cada vegada que jo he vingut aprofitava tots els moments per a veure-la?
15: Pensi el que diu.
4: Ho sé molt bé, Maria Marta. Si em volgués escoltar...
15: Psst, que venen.
4: Vaja, tota la colla.
8: Mira, nosaltres vinc a esperar si venies.
15: Ha estat una casualitat que ens trobéssim. I Carles m'explicava...
8: Secrets?
15: I ara...
8: Cal reconèixer que Carles és complimentós.
9: Segons amb qui, massa.
24: Ja m'ho semblava a mi que no podia ser que tu, Fineta...
21: I ara... Quina familiaritat amb un jardiner.
24: Vull dir vostè, senyoreta Fineta.
8: No, Tomàs, no. Tutegeu-me com heu fet fins ara. M'agrada.
21: Oh, bien. Te gusta, eh? Te gusta. I les jerarquies? I la categoria? A donde les dejas?
24: Dispensi'm. Ja veig que he faltat.
8: No. No us heu pas de disculpar, Tomàs.
24: Si vostè volgués acceptar aquest pom de roses, són les que vostè... A tu t'agraden. Les he collit a la primera hora d'aquesta tarda.
8: I amb gran alegria que les accepto.
23: Permeti'm que li doni una propina per la seva amabilitat, Tomàs.
24: No, això sí que no. No s'ho prengui com un desaire, senyora. Però no puc acceptar.
21: I si preneu, Tomàs?
24: No, no, Madre Concepció.
8: Que no em vindreu a veure.
24: A casa de vostè. La podré veure.
8: I si, Tomàs?
10: Escolteu, bon home... Vos feu de jardiner, oi?
24: Sí, senyor. I mal m'està el dir-ho, però hi tinc punt amb el meu ofici. Veritat que el jardí del convent dona gust de veure?
10: Que us voldria deixar aquesta casa per venir a fer de jardiner a la meva?
24: A casa de vostè?
10: Sí.
24: Amb la Fineta? Ai, vull dir la senyoreta Fineta. M'ho diu perquè sí, veritat, senyor.
10: Què hi dius, tu?
8: Si dieu que sí, el papà, em fareu molt contenta, Tomàs.
3: Ben fet, Marçal.
21: Encuentro que és una escena grotesca, muy grotesca.
3: Aquesta no, senyora, no. D'altres escenes són grotesques i muy grotesques.
21: Bé, Tomàs, no ploreu.
24: Deixi'm que plori. No veu que ploro d'alegria, senyor. Com li podré pagar?
10: Amb una encaixada ben forta.
24: Vostè, Madre Concepció, ja m'ajudarà a fer comprendre a la Madre Superiora que si me'n vaig no és pas perquè estigui mal content del tracte que m'han donat en aquesta santa casa.
21: És clar, Tomàs. Jo crec que ens hauríem d'anar.
8: Adéu, Maria Marta.
15: Adéu, Fineta.
8: Vols una rosa, Carles? I consti que hauries d'haver estat tu el que m'havies d'haver portat un ram com aquest.
3: I nosaltres, que no som de Déu?
8: Tu també. Mira, mira que presumit se'ns torna l'oncle Serafí.
18: Passi bé, Madre Concepció. Pensi en mi.
16: Adéu, fineta. Adéu. I que siguis ben sortosa.
24: A poc a poc van desapareixent els personatges. Doña Remigia en plan de marxar de pressa. Aquesta gent no són del seu nivell. El jardiner torna a les seves plantes. La fineta i el seu pare surten mig abraçats. I l'oncle Serafí segueix la seva broma amb el Jordi. En Carles té a la mà la rosa que li ha donat la fineta. La Maria Marta es guarda a veure què és el que fa. Els ulls de la Maria Marta són provocatius. En Carles topa amb el seu esguard i d'una manera ostensible, a poc, s'apropa a ella, que està asseguda al banc del jardí. Li deixa caure la rosa a la falda i, desafiant, se la mira i...
4: És això el que volies?
18: Sí.
24: Han transcorregut 3 mesos. Som ara a un gran saló, ben amoblat. Al fons, unes vidrieres que donen al jardí. En Tomàs, el jardiner, està col·locant unes grans toies de flors damunt de diferents mobles. Una cambrera treu la pols de la cònsola amb un plomall gros.
15: Teu prou d'enllestir.
0: Que rondines, que rondines. No saps quin dia és avui?
15: Que si ho sé, massa. Tot el matí que no m'ha vagat de reposar un moment.
0: Que ho diguem als vells que ens cansem bé. Però els que venim al món...
15: Digueu-me criatura, ara.
0: Ah, donarà goig de veure aquest saló. Em sembla que la senyoreta Fineta estarà contenta.
15: Pot ser que us ha donat la senyoreta perquè li feu tants compliments.
0: Mira, noia, digues tot el que vulguis de mi que t'ho perdonaré. Però d'ella et proveixo que en diguis mal ni en broma.
15: Mentre després us ho agraeixi tot això que feu...
0: Ella no m'ha d'agrair res. Sóc jo qui li haig d'estar agraït tota la vida.
15: Feu-vos càrrec dels meus nervis. Per mort de la festa d'avui, no podré sortir amb el xicot.
0: Vet així el que penseu les noies d'ara.
15: Si fos vella com vos, tampoc no hi pensaria.
0: Encara que em vegis vell, sàpigues i entenguis que tinc el cor jove com tu, minyona.
15: Voleu dir?
0: Sí, sí, i més ganes de treballar i de fer feina de les que tens tu també. Fa prop d'un quart d'hora que no fas altra cosa que badar.
15: Si no que repapiegeu, ho respondria d'una altra manera.
18: Què és això?
0: Ah, no, no, no la renyi, senyoreta.
15: És que m'ha dit...
18: Retiris, Elisa.
16: Sí, senyoreta.
0: Tot això no és més que enveja, senyoreta. Enveja de veure que vostè em té tanta voluntat.
18: Altra volta de vostè?
0: A soles m'hi atreveixo a tutejar-la. Davant d'altres persones em fa una mena de cosa. Com diré jo, em fa l'efecte que de què no li tinc prou respecte.
18: Oh, mireu que m'enfadaré.
0: Si és que s'ha d'enfadar, jo li prometo que la tutejaré.
18: Us felicito, Tomàs. Les flors són magnífiques.
11: Sí, unes toies esplèndides.
0: De debò? Et plau el meu treball?
18: Molt. Però per què ploreu?
0: Què sé jo? Per què em fa tanta alegria sentir-te dir que ho faig al seu gust? Ai, al teu gust.
18: Aneu, Tomàs, aneu. I recordeu-vos d'enviar el ram de flors més bonic al col·legi.
0: Sí, senyoreta. Ho faré.
18: M'estima molt, pobre Tomàs. Em coneix de tan petita. M'estima més que tu i tot.
11: Més que jo, en dubto.
18: Que et penses que no ho veig, que ara no m'estimes com abans?
11: Sempre t'he estimat igual.
18: No, Jordi, no. D'ençà que sóc mig promesa, que per tu he deixat de ser la fineta d'abans.
11: T'ho sembla.
18: És que tens por que Carles es molesti? Carles sap que tu i jo vàrem criar-nos junts i que som com dos germans. Te'n recordes de quan érem petits que no aixecàvem 3 pams de terra?
11: Ja ho crec que me'n recordo.
18: Aquella vegada que em volien castigar per una entremaliadura que havia fet i tu vares dir molt seriosament a la mamà que et castiguessin a tu.
11: Aleshores ens estimàvem molt, fineta.
18: Jo encara t'estimo igual. Sempre t'he considerat com un germà gran, molt presumit, ben plantat i un home intel·ligent. Suposo que no et queixaràs del bon concepte que tinc de tu. Però, com és que encara no t'has vestit?
11: Ja tindré temps.
18: T'ho sembla? Aviat començaran a venir els invitats.
23: És que hem de parlar amb el teu papà.
18: De negocis? I justament avui?
23: No és precisament de negocis.
18: Ah, és que anava a dir que els assumptes del despatx ja tenen espera. No, no. Avui bé mereixo que tant tu com el papà em dediqueu el dia. Saps qui vindrà? Maria Marta Torrelles. Ja la coneixes, no? Sempre hem estat bones amigues, encara que tinguéssim diferències per la manera de ser de cada una. La setmana passada va sortir del pensionat. Oh, i com passa el temps. Sembla que fa 2 dies que vaig sortir del col·legi i ja fa 3 mesos. Saps què hauries de fer, Jordi? Enamorar-la. Te'n rius? Ah, doncs, és una bona noia i de família distingida. No sé per què, em sembla que no li costaria pas massa de decidir-se a dir que sí a un xicot com tu. Vols que prepari el terreny?
23: No, és una noia que la trobo francament antipàtica.
18: Oh, ets la primera persona que sento que ho diu. Ah, parlant d'una altra cosa, cal que Carles el tractis d'una altra manera. El darrer dia li vas fer un paper molt estrany. Que us heu disgustat per alguna cosa? A mi ja m'ho pots dir, eh? I si és culpa d'ell, li passaré repulsa.
6: Hola, nois.
18: Avui sí que t'han fet arreglar aviat, eh?
6: Ui, no me'n parlis. I això que aquesta nit no he tancat els ulls.
18: No et trobaves bé?
6: Que si em trobava bé, massa. És a dir, no m'hi trobava gaire. Saps que el saló fa molt bonic amb la distribució de flors en llocs estratègics? De qui és obra? De Tomàs?
18: Sí, de Tomàs. Si ha volgut lluir. Vols una flor per la solapa?
6: Ai, que em trec de presumir. Les dones bé prou s'adonen que ja començo a ser una mica passat.
18: Vols dir que les dones s'hi fixen?
6: Que sí, s'hi fixen. Mira, aquesta nit...
23: Oncle Serafí...
6: Tens raó, noi. Res, que aquesta nit passada el reuma no m'ha deixat dormir. I tu, Jordi, què fem? Em sembla que estàs ensopidot.
18: Oi que és veritat, oncle, que d'un temps ençà Jordi ha canviat de caràcter.
6: Qui sap si les coses no li rullen com voldria.
18: No us heu pas disgustat amb el papà?
23: No.
6: Jo sempre estic amb el mateix. Aquest canvi de Jordi obeix a enamorament. I vaja, trobo que per fineta no tindries de tenir secrets. Qui sap si ell et podria ajudar a vèncer alguna dificultat, cas que hi sigui, esclar.
7: Senyoreta, doña Remigia i el senyoret Carles acaben d'arribar.
18: I el papa on és?
7: El senyor és a les seves habitacions.
18: A vigil.
7: Sí, senyoreta.
18: Ai, oncle, avui sí que em sento feliç.
6: Déu faci que duri.
18: I per què no ha de durar? Carles m'estima i jo li corresponc. I avui ja seré com mitja muller d'ell. Apa, Jordi, vés a vestir-te. I hem quedat que a Carles li faràs més bon paper. Entesos? Fins ara. Vaig acabar d'arreglar-me.
6: Dispensa que t'ho digui, Jordi, però la teva actitud no sé pas com qualificar-la. Gairebé em faries creure que ets una mica curt de gambals.
23: Per què no li he parlat?
6: És clar, home. Qui és que durant aquests 3 mesos no ha sabut trobar un moment oportú per a dir a una noia que l'estima? De que en diuen joves avui dia. Sí que se'n farien pocs de casaments si tots els homes fossin com tu.
23: Ja no té remei.
6: Si tu li parlessis, qui sap.
23: No, fineta, no és per mi.
6: Mira, no sé el que et faria quan et veig amb aquesta manca de disposició. I tu ets aquell home que s'engresca amb els negocis més difícils? Si no fos que em consta perquè ho he vist, realment no em costaria de creure.
23: Sóc audaç i valent amb els negocis, és cert, però en aquesta qüestió sóc un covard, ho confesso.
6: És a dir, que renuncies?
23: Sí, me n'aniré lluny, molt lluny. Precisament fa uns dies que espero resposta d'una casa nord-americana.
6: T'hi has pensat bé?
23: Sí. La permanència en aquesta casa em fora d'una gran violència. No podria resistir la presència de l'home de fineta. És possible que lluny...
6: T'enganyes, Jordi. Però els caràcters com tu no poden oblidar fàcilment.
23: Doncs què cal fer? Digui.
6: El que havies de fer fa temps a declarar-te-li. Si vols que ho faci en nom teu...
23: Ai, oncle Serafí, que sembla que talment vostè disfruti en aquest joc cruel. No desitjaria la meva situació ni el pitjor enemic meu. Solament ho sé jo com estic sofrint. Per una vegada he estat a prop d'ella,
5: L'he vista tan deliciosament enamorada d'en Carles que he tingut de fer esforços sobrehumans per no trair-me.
4: Ai, has dit que la veus feliç i enamorada. Home, no crec ni que estigui enamorada ni que sigui feliç. Viu uns moments d'inconsciència femenina, que diríem. Mira, totes les dones passen per aquests períodes d'exaltació prematrimonial. N'hi ha algunes que solen reaccionar a temps i arriben a salvar-se de la catàstrofe veient la realitat. D'altres no saben com manegar-s'ho i porten la seva inconsciència fins al final i arriben a casar-se. Totes les dones casades que fan el boig pensa que es varen casar en el període de la inconsciència, o sigui, únicament per tenir marit, sense estimar. A veure si la meva neboda és prou sortosa per a poder reaccionar a temps.
5: No, no reaccionarà. Vostè no ho ha pogut veure com jo, que vis de sota el mateix sostre. Cregui'm, el millor que puc fer és marxar.
4: Davant de la teva insistència, no sé què dir-te. Però ja penses el disgust que donaràs al meu germà amb la teva marxa?
5: No li mancarà qui em substitueixi?
4: I en el negoci potser sí. Però aquí traspassarà l'estimació que et té. El meu germà, ara més que mai, en casar la seva filla, li caldrà algú que li faci companyia, d'algú que sigui mereixedor del seu afecte. Tinc la sospita que si aquest casori es porta a terme, el meu germà es veurà abocat a una sèrie de disgustos. Tant de bo m'equivoqui.
12: Però Jordi, així vols presentar-te a la taula? Ja saps l'hora que és? Carles i doña Remigia ja són aquí?
5: És que al sopar d'avui no em serà possible d'assistir-hi.
12: I ara? Que no el sents, Serafí? Aquesta sí que és bona. Deixar-nos en una diada com avui. Fineta ho sap?
5: No.
12: Ah, i per què no penses quedar-te?
5: Perquè entre una cosa i l'altra la festa s'allargarà i em calen fer moltes coses abans de les 9.
12: Ah, si fas referència a la fàbrica, deixa-les, que caraina. Un dia és un dia i avui és solemne. Poc sabeu com l'he desitjat aquest moment. L'he desitjat perquè d'ara endavant sabré que Fineta tindrà un marit que li farà costat i vaja, voleu que ho sigui franc? Em farà molta il·lusió de veure'm avi.
4: Em sembla que corres massa, Marçal.
12: Avi, i no seré pas d'aquells que els fa vergonya que els ho diguin, eh?
4: I tu cases la noia a gust?
12: No és del gust de la nena. Fineta, no cal que t'ho digui a tu, Serafí, ha estat la nina dels meus ulls. Filla única i sense mare des de fa tants anys. Doncs si vol casar-se amb aquest xicot no era del cas que jo hi fes oposició. Ei, no sent ell com és una mala persona. És clar que jo hauria preferit per la meva filla un home ficat en el negoci, un home, com ho diré, com ara tu, Jordi, un xicot emprenedor, decidit, capaç de substituir-me.
4: Sí, jo també ho trobo.
12: Però, si no ha estat així, què hi farem? No tot el que un voldria pot veure realitzat. I tu, Jordi, quan et casarem? És a dir, quan et casaràs? Perquè no crec que un xicot com tu, amb el teu esdevenidor, calgui cercar-li parelles. Com és que no va desboca? Doncs que ha arribat que et veig amb un posat d'home que no les té totes. Escolta, és que necessites diners? Si és per això, digo, home, tots hem estat joves i sabem que els diners que es gasten doncs són molts, veritat, Serafí.
4: Mira, no em parlis de coses tristes.
12: Què, hi toco o no hi toco? Ah, no te'n donis vergonya davant del meu germà, home.
4: Veuràs, Marçal, jo me'n vaig a veure si em donen una mica d'aperitiu, de còctel, com es diu ara. Aquella barreja de tants gustos i que no en té cap de determinat. Deu ser el gust de l'època, això.
12: Espera't, home, que et faré una mica de companyia.
5: Perdoni, però és que li voldria parlar d'un assumpte.
12: Ja en parlarem després, perquè no crec que sigui de tanta urgència.
5: El que es diu urgent, urgent, no. Però preferiria parlar-ne ara. No cal que se'n vagi, don Serafí.
4: És que jo, saps?
5: Li agrairia que restés.
12: Parla, noi. Parla, que ja comences a tenir-me intranquil.
5: Abans de tot, m'ha de prometre que el que li diré no s'ho ha de prendre com una ingratitud.
12: No t'entenc ni mica.
5: Reconec tot el que vostè ha fet per mi. Vostè m'ha fet de pare i tot el que sóc li ho dec.
12: Vols dir a què treu cap tot aquest preàmbul?
4: Serà millor que el deixis parlar sense interrompre.
5: Vaig a donar un pas que és possible que vostè, de moment, el desaprovi.
12: Mira, noi, parla clar d'una vegada si no vols que m'agafi alguna cosa.
5: He decidit anar-me'n a l'estranger.
12: Què dius? Que tu te'n vols anar a l'estranger? que tu te'n vols anar del meu costat.
13: Una casa de Nova York m'ofereix un esdevenidor esplèndid.
12: Més que el que tens aquí?
13: Qui sap.
12: Tu, Serafí, en sabies alguna cosa?
14: Sí, m'ho acaba de fer saber fa un moment.
12: I què, li has aprovat?
14: Veuràs, em sembla que ja és prou gran per saber què és el que li cal fer.
13: No es disgusti, li prego.
12: Que no em disgusti, que no em disgusti. Però és que parla seriosament.
13: Tan seriosament que penso marxar la setmana entrant.
12: Oh, bé. Te'n penses anar la setmana entrant. D'això ja en parlarem. Ja ho crec, que en parlarem. Vull creure que t'hi pensaràs una mica més reposadament i veuràs que el que jo he fet per tu no mereix que m'ho paguis amb aquest desagraïment.
13: I vostè creu que no em dol deixar-los?
12: De bones paraules no te'n mancaran, no, però de les paraules no se'n menja. Fets! Pensa que el que acabes de dir em dona un disgust que mai no me'l podia esperar de tu.
14: Què t'ha dit, Jordi?
12: Però no comprens, Jordi, que tu per mi ets com un fill.
13: Per Déu, no m'obligui a donar-li explicacions, que seria pitjor.
12: Tu penses que amb aquestes paraules em puc donar per satisfet? T'equivoques!
14: Calma't, Marçal, calma't.
12: O és que tens de dir alguna cosa d'algú de nosaltres?
13: No.
12: Aleshores, què, doncs?
13: Comprengui que si no parlo... És que fer-lo en aquests moments més d'una gran violència.
12: Està bé. Està bé. Un nou desengany. Un nou desengany. Hi havia fet temps que tenies aquest termini fet, no?
13: No, senyor.
12: Mira, ets ben lliure d'obrar. Però si no vols passar com el més desagraït dels homes, has d'explicar-me el motiu d'aquest determini o d'aquesta rauja.
13: No és cap rauja.
12: Doncs jo dic que no pot ser cap altra cosa. Encara no fa 3 mesos que et vaig explicar la transformació que volia fer a la fàbrica, et vaig preguntar si podia confiar en tu per endegar-ho, i recordo perfectament que em vas fer per resposta que podia comptar-hi sempre.
13: Jo li demano que no segueixi, don Marçal, no segueixi. Tanta o més emoció que la que vostè manifesta ara. Jo la crien en el cor i m'aguanto. M'aguanto per no plorar com una criatura.
12: Però em sembla que tinc dret a saber el motiu que et fa marxar d'aquesta casa, no?
14: Acabem d'una vegada. Vol saber el motiu? L'únic motiu pel qual fa que Jordi ens deixi?
12: I tant.
14: Oncle, doncs bé.
17: Ràdio Vila-sacra.
14: Sàpigues que Jordi, oncle, està perdudament enamorat de la teva filla.
12: Què dius?
14: Tal com ho sents. Enamorat. Enamorat d'una manera que avui gairebé ja no s'estila. Aquí, tal com el veus, és un romàntic com una casa.
13: Per què ho deia?
14: Home, perquè has de comprendre que al meu germà se li havia de fer un castell en veure la teva tossuderia. Per això ho he dit. Un respiro.
12: És veritat, Jordi.
13: Dissortadament, és veritat.
12: I per què t'ho has callat fins avui?
13: Sento vivament el disgust que li acabo de donar. Però cregui'm que no és pas vostè el que s'endú la pitjor part. Fins al darrer moment he esperat que els esdeveniments em vinguessin al meu favor. M'havia aferrat a l'esperança i aquesta m'ha fallat. I ara no em puc fer amb la idea de veure Fineta promesa amb un altre home. I he de confessar-ho. He perdut la serenitat.
12: Qui no et feia parlar, fillet de Déu?
13: Té tota la raó. Però la por que vostè pogués interpretar com un abús de confiança a l'enamorar la seva filla ha estat causa que jo no tingués audàcia per a parlar-li clarament.
12: El món és dels audaços, Jordi. Els homes que no juguen fort van per aquests mons de Déu com ànimes en pena i acaben sent l'enclusa dels altres. Tu havies d'haver estat audaç per prescindir del meu criteri. Ei, sabent que tens les intencions tan irreprotxables.
13: I ella?
12: Tinc la seguretat que la meva filla t'hauria correspost amb escreix. No hi ha cap dona que resisteixi un enamorament sincer com el teu. No ha fet cas de Carles? I vaja, és que tu no vals molt més que aquest millor?
14: És clar, va que sí.
12: Què més podia desitjar? Si gairebé et puc dir ara, doncs, que més d'una vegada havia posat la meva il·lusió en el vostre enllaç. Per què aquest afany a modernitzar les fàbriques, d'ampliar-les, si no hagués estat aquesta esperança de veure's un dia units tu i Fineta?
14: Ja veu, Jordi, si n'ha portat de coses el no haver parlat a temps.
12: I amb tanta alegria com te l'hauria donat a la meva filla, convençut que l'hauries de fer feliç.
13: Comprèn ara els motius que m'obliguen a deixar-lo.
12: Els comprenc i els accepto, Jordi. Quan ella sàpiga que te'n vas, tindrà també un gros disgust.
13: Però els motius...
12: No, els motius no els sabrà. Tinc la certesa que això contribuiria a fer-li més pena.
14: Apa, no us poseu sentimentals, que m'hi fareu posar a mi, no em prova això a mi.
12: Mira, Jordi, que no sé pas el que et faria.
14: En traureu de seguir parlant.
20: Pel que es veu, estan vostès tan enfeinats que no es recorden que en Carles i jo som aquí fa estona.
22: Vaja, papà, que ja ens cansàvem d'esperar-vos.
25: Què tal, don Serafí?
1: Com van aquestes conquistes?
14: Oh, això vostè, vostè, Maria Marta.
1: Jo?
14: Ah, no digui. Si és que no les fa, és perquè no vol.
1: Sempre tan amable.
18: Què te'n sembla, Maria Marta, de com ha guarnit el saló en Tomàs?
10: M'hauran de dispensar un moment, que se m'ha presentat un assumpte urgentíssim i desagradable.
18: Per tu, papà?
10: Sí, filla meva, sí.
18: De què es tracta?
10: Doncs es tracta de... Veuràs, vine, Jordi, vine, un moment cap al despatx, eh? Vols venir?
21: I què? Encara no hem de fer les paus amb vostè, senyor Serafí?
14: Senyora, que jo sàpiga, no ens hem barallat encara.
21: Barallat no, però el darrer dia que vostè va acompanyar Fineta a casa, recordi que a l'hora del ball el vaig invitar a ballar un vals i em va excusar-se.
14: Però senyora, creu que vull fer el ridícul jo?
21: Ara m'hauria de molestar altra vegada, però no ho faig, perquè vostè...

0: si volgués, no seria pas dona el que li mancaria. Amb el ben conservat que està i amb la renda que té...
1: Nineta, qui sap si fora un bon pensament que vostè es casés. Ah, és tan agradable la companyia.
2: Això deu ser segons i de quina manera.
1: Naturalment que sí. No s'ha enamorat mai, vostè?
2: Doncs no he tingut mai temps d'adonar-me'n.
1: I el dia que se n'adoni...
2: Miri, resaré un pare nostre pels que van errats.
1: Jo he pensat sempre que els homes de la seva edat eren els marits ideals.
2: Senyora, li adverteixo que tinc molt poques ganes d'entrar en aquesta cofreria.
1: Tots els homes diuen igual fins que troben la seva mitja taronja.
2: És que sospito que l'altra mitja taronja, quan la trobi, ja serà passada.
1: Qui sap?
2: No troben que aquí dins hi faci a favor?
1: Una mica. Si vostè fos tan amable que em donés el braç, podríem anar a seguir la conversació a la glorieta del jardí mentre esperem que en Marçal i el seu fillol acabin de parlar.
2: És que jo em canso molt aviat.
1: Llarai, que hi ha grans butaques per asseure.
0: Ja els avisarem.
2: No cal, perquè tornem de seguida.
1: Anem.
0: I els amors amb aquell militaret tan bufó, com van, Maria Marta?
3: Deixats córrer.
0: Saps que ets un especialista per agafar festejadors i deixar-los?
3: El dia que trobi el que vulgui, no el deixaré escapar fàcilment.
0: Ja m'ho penso. Perquè tu ets de les que, quan volen una cosa, et desitjo molta sort el dia que el trobis.
3: Gràcies.
0: Estic contenta que siguis a la festa. L'oncle Serafí creia que no vindries. No hauria tingut un disgust. I tu, Carles?
4: Naturalment.
0: Menys mal que dius quelcom. Mira, Maria Marta, tu i jo hem estat sempre dues bones companyes, encara que al col·legi tinguéssim desavinences.
3: Fa dies que no has vist la Madre Concepció.
0: La setmana passada. I tu?
3: Abans d'ahir. Vaig anar al col·legi a recollir les darreres coses que m'hi havia deixat.
0: Oh, pobra Madre Concepció. El que m'hauria agradat que ella pogués ser avui a casa. L'anirem a veure, veritat, Carles?
4: Com vulguis.
0: Ja has vist l'anell de prometatge?
3: No.
0: Mira tal, que t'agrada?
3: Molt. Carles, si heu volgut lluir. Tu que sí que poc podries pensar-t'ho d'emparentar-te amb una família de pergamins.
0: I per què no podia pensar-me?
3: Veuràs, el teu papà no és més que un fabricant.
0: I el teu un industrial.
3: Oh, bé, però a casa, pel cantó de la meva àvia...
4: Maria Marta, em sembla que va per mal camí.
5: Perdoni, si la senyoreta vol molestar-se a donar una mirada al menjador...
0: Sí, ara hi vaig. Perdoneu un moment.
3: No m'esperaves, veritat, Carles. Doncs ja veus que he vingut.
4: No siguis cruel, Maria Marta.
3: Cruel? Tu ho has estat amb mi.
4: Has de comprendre que ara no podem parlar.
3: Naturalment, no podem parlar, perquè algú tal vegada s'adonaria del teu doble joc. He vingut a aquesta festa per convèncer-me que saps mentir.
4: Maria Marta...
3: Mentir! I no torno enrere. Massa saps que el que tu has fet no té altre nom, per no qualificar-lo amb paraules més fortes.
4: No em pots acusar de res.
3: Puc acusar-te d'haver-te mofat de mi.
4: No és cert.
3: Aleshores, què significa totes les nostres entrevistes d'ençà que vaig sortir del col·legi?
4: Si jo hagués pogut fer la meva voluntat...
3: Excuses. Res més que excuses.
4: Maria Marta...
3: És inútil. Avui per avui... El to de la teva veu no té la virtut de fer-me sentir com altres vegades. I les teves cartes, cartes d'enamorat. La darrera que he rebut ara fa pocs dies. Oh, quina carta! N'hi hauria prou que jo l'ensenyés a ella perquè fossis tret en pentes d'aquesta casa.
4: Tu no faràs això?
3: No ho faré, per estalviar l'escàndol. No pas per tu.
4: I si jo et deia que no sento per Fineta ni mica d'amor? Que tot el que li estic dient d'ençà que t'he conegut no és més que un enfilall de mentides. Em creuries?
3: No et creuria.
4: Em creguis o no, aquesta és la veritat. Si et casos per remeiar la nostra situació econòmica. És cru el que dic, ja ho sé. Però el punt que són les coses cal que et digui que si jo em prometo amb Fineta és degut a la insistència de la mamà. A mi, t'ho juro... que aquest casament no arribaria a terme.
3: No és en paraules que m'has de convèncer.
4: Què vols que faci?
3: Abans podies fer moltes coses. Ara ja és tard. Esperar que arribi la cerimònia per lligar-te amb aquesta pobra noia, que creu en tu cegament, quan tu no fas més que enganyar-la.
4: Però quan

0: sigui la meva dona.
1: No cal que ho diguis. Quan sigui la teva dona, la marquesa de Valldaura, amb els diners d'ella, podràs eixugar els deutes de la família i la teva mamà estarà més que satisfeta de veure que té un fill prou bo i prou cínic, que venent-se els sentiments ha sabut sacrificar-se per ella.
0: No consentiré que facis burla de la mamà.
1: Et fan mal les meves paraules? Evidentment, no hi ha res que ens molesti més que veure com una altra persona es llegeix els nostres pensaments.
0: Si poguessis llegir el meu, veuries com tu l'emplenes del tot. Encara ara.
1: Les galanteries com les teves són el recurs pels homes que, com tu, no saben estimar i dissimula la passió en paraules buides.
0: És que tu t'estimo.
1: Quan un home estima, no fa el que fas tu.
0: Com vols que et demostri que t'estimo de debò?
1: Carles, tu no ets altra cosa que un farsant.
0: La mesura del que estimo te la pot donar el fet que hagi escoltat l'insult sense...
1: Perquè saps que tinc raó.
0: Maria Marta, digue'm que un dia m'estimaràs com jo t'estimo.
1: Si tu m'estimessis...
0: Parla.
1: No vull respondre.
0: Tens por de dir que sí?
1: Abans de respondre, vull de tu un jurament.
0: Exigeix-me'l.
1: Que tu no et casaràs amb ella. Ah. Dubtes?
0: T'ho juro.
1: Puc creure aquest jurament?
2: Pot creure'l, senyoreta. Aquest jove no es casarà amb la filla del meu padrí. Estigui incerta.
0: Ens espiava?
2: Sortosament, sí, senyor.
0: Ja em permetrà que li digui que és un procediment poc digne.
2: Per poc digne que sigui, sempre ho serà més que vostè.
0: No toleraré que m'insulti.
2: No faig altra cosa que qualificar-lo com es mereix. Els insults, si per cas, els insults, si la resta, és possible que vingui. Però serà quan aquesta senyoreta no sigui al davant.
0: No sóc cap criatura per espantar-me amb les seves amenaces.
2: Ho celebro. I és per això que m'explicarà el seu comportament. Senyoreta, faci el favor de deixar-nos un moment. Entri en aquest saló. Quan tingui de sortir, ja l'avisaré.
1: Però jo...
2: Entri.
1: Bé, bé.
2: Expliquis i de pressa.
0: Ja que em parla amb aquest to, caldrà abans de tot que digui amb quin dret també ha demanat explicacions dels meus actes.
2: Amb quin dret? Amb el d'haver estat fins ara el qui vetllava per la felicitat d'aquesta noia. Amb el dret que em concedeix el ser considerat com un fill del pare de Fineta. Amb el dret que té tothom honorable d'impossibilitzar que realitzi una infàmia. I si tot el que li acabo de dir no ho considera suficient, sàpiga i entengui d'una vegada que no consentiré mai, ho entén bé, mai, que faci infeliç aquesta noia, que no té altre defecte que el d'haver estat càndida per a creure les seves paraules.
0: Em sembla que les paraules de vostè volen dir alguna altra cosa.
2: I no va equivocat. Volen dir que jo, Fineta, l'estimava sempre. Volen dir que ja ha estat la il·lusió de la meva vida, però que renunciava que sigués meva perquè havia cregut que seria feliç amb vostè.
0: El que vostè el fa parlar és la gelosia i el despit.
2: Gelosia. En tot cas, era abans que havia de sentir-ne, quan encara era possible que ella es casés amb vostès. Però ara...
0: Bé, si no m'hi caso, serà perquè no ho voldré.
2: És inútil que volgués. I referent al despit, no puc tenir-ne pel fet que ella no sap ni una paraula de la meva estimació. I per tant, no em pot haver rebutjat.
0: Sospito que entre vostè i ell...
2: Què significa aquesta insinuació?
0: Significa el que no vull dir amb paraules clares.
2: Si jo li exigia que les digués...
0: Perdria el temps.
2: Seria la primera vegada a la meva vida. Parli i parli clar.
0: És endebades. Deixi'm passar.
2: Aquesta porta, ho entén bé. Aquesta porta vostè no la passarà fins que hagi aclarit les seves paraules.
0: Ho veurem.
3: El Carles intenta passar, però en Jordi l'agafa per les solapes i l'obliga a restar al mateix lloc.
2: Se'n convenç que ara sóc jo qui mano?
0: Els homes d'honor.
2: I vostè parla d'honor? Vostè? Es necessita cinisme. Vull creure que entre els seus avantpassats hi havia persones honorables. Doncs bé, si aquestes aixequessin el cap i veiessin l'acció indigna que vostè estava disposat a cometre, estic més que segur que li escopirien a la cara.
0: Senyor meu,
2: un home d'honor no s'apropa amb una noia ingènua i l'enamora amb la finalitat de quedar-se amb el seu dot. Un home d'honor no farà el doble joc que vostè estava fent. I com que vostè no l'ha conegut mai, l'honor, i un home sense aquest sentit no és ningú, és per això que aquí mateix...
0: Senyor meu, què s'insult?
2: És el que es mereix un cínic com vostè.
1: Carles, jo no sé.
2: Senyoreta, faci el favor de sortir. Com que suposo que vostè ha sentit tot el que deia, no és precís que li doni cap explicació.
0: Vostè creu que és així com això pot acabar?
2: Com acabarà, no ho sé. El que sé és que jo ara, per començar, els trec d'aquesta casa. Senyoreta Maria Marta, el seu futur promès li oferirà el braç. Cridaré el servei.
4: Han manat els senyors?
2: Sí. Digui a doña Remigia, la senyora marquesa de Valldaura, que el seu fill l'espera dins del cotxe. Vostès facin el favor de començar a passar.
4: Jordi,
2: jo... No, res d'explicacions. És precís que surtin d'aquí sense que Finet els vegi.
0: El marquesat de Valldaura no pot ser tractat d'aquesta manera.
2: El marquesat no m'interessa de saber si s'ha de tractar d'aquesta o de l'altra manera. Però vostè, el marqueset de Valldaura, mereix ser tractat com el tracto.
5: Escolta, Jordi...
2: Perdoni que l'interrompi, però em cal dir-li una cosa amb tota urgència. Acabo de treure de casa Carles Valldaura i a Maria Marta Torrelles.
4: Eh? Què significa l'encàrrec que m'acaben de donar? Que el meu fill m'espera a l'auto.
2: Senyora, és millor que vostè mateixa se'n vagi sense voler esbrinar altra cosa més que el seu fill no es casarà amb Fineta.
3: Oh, gràcies a Déu.
4: Però això no és possible.
2: Doncs a fe que ho és, senyora, a fe que ho és.
4: Prenguin que necessito saber els motius que l'han induït a prendre aquesta determinació.
2: Quina determinació,
4: senyora? La d'anar-se'n.
2: Perdoni, senyora. El seu fill no ha marxat. Ha estat tret d'aquesta casa.
4: Com?
2: No vulgui saber res més. Demani-ho a ell.
4: Però deu haver algun malentès.
2: Certament. El d'haver cregut tots fins ara que el seu fill era una persona digna.
4: I vostè què diu, don Marçal?
5: Senyora, jo dic que quan el meu fillol ha fet el que acaba de fer és que tindrà raons poderoses.
4: Oh, que tiran les nostres amistats. Però que reflexionin. Vindrem amb el meu fill i entre tots podrem parlar i arreglar-ho.
2: Parlar de què? Que el seu fill enganyava cínicament a Finet?
4: Oh.
2: Que no l'estimava mai i únicament cercava el seu dot?
4: Però que...
2: Vol que parlem d'això, senyora? Vol que parlem? I si vol, podem parlar de la cavallorositat del seu fill.
4: Que vol dir que no és tot un cavaller?
2: Sí, per cas d'indústria.
4: És intolerable.
2: Té raó. És intolerable que el seu fill hagi tingut la gosadia de dissimular un enamorament.
4: Simular un enamorament?
2: Sí, senyora. I vostè, en bona part, n'és molt responsable.
4: Com Déu.
2: Si el seu fill anava a prometre's amb Fineta, era degut a la insistència de vostè, que amb aquest matrimoni veia la manera d'eixugar els deutes. No s'esveri, senyora, perquè jo no invento res. No faig altra cosa que repetir les paraules que fa una estona ha dit el seu fill a la senyoreta Maria Marta. La noia, que si no fa una altra indignitat, serà l'esposa del seu fill.
4: De Maria Marta Torrelles?
2: Sí, senyora.
4: Està bé. Qui sap si val més que el meu fill no s'emparenti amb una família com la de vostès.
3: Aturi, senyora, aturis. La nostra família és honorable per tots costats.
4: No passa de ser una família de fabricants.
5: I amb orgull, senyora, que si fins ara no he dit res, ha estat perquè el meu fill els ha encarregat de dir el que es mereixia.
4: Doncs... per què li donava la seva filla al meu
5: perquè,
4: fill?
5: Perquè, miri, una mala hora la té qualsevol. I perquè estimo tant a la meva filla que no li vaig saber torçar la voluntat. I prou, senyora, que nosaltres podrem ser fabricants i no tenir altres blessons que el d'haver sabut muntar una indústria i donar treball al país. Però també tenim el convenciment que amb els nostres esforços hem creat uns títols honorífics tan respectables com els de vostès.
4: El meu portamonedes... i els meus guants.
2: Tot passant, pot demanar-los al criat.
4: Estiguin bons.
5: Igualment, senyora.
3: Deixa que t'abraci, Jordi. Què te'n sembla, Marçal? Ho veus ara, qui ha de ser el teu gendre?
5: Sí, però i a Fineta, qui li farà comprendre?
6: Però com? Sols? On és en Carles? I doña Remigia? I Maria Marta?
5: Ja no són a casa.
3: Sortosament.
6: Que són fora. Però què ha succeït, papà? Contesta'm. No respons? Oncle Serafí, digue'm la veritat.
3: La veritat és molt dolorosa.
6: Ha succeït alguna desgràcia?
3: Anava a succeir.
5: Filla meva, Carles no és digne de ser el teu espòs.
6: Per què? Què has sabut d'ell?
5: Que t'enganyava de la manera més...
6: No, papa, això que dius no pot ser veritat. Digue'm que no és veritat, Jordi. que el que diu el papà no és cert.
2: Sí que ho és. Carles no t'estimava tu. Carles Valldaura estimava a Maria Marta.
6: Maria Marta? Maria Marta? No, m'enganyeu. M'enganyeu.
2: Fineta, he estat jo qui ho ha descobert.
6: M'enganyeu.
2: Creus que puc enganyar-te, Fineta?
6: No, tu no em pots enganyar, Jordi. Tu no em pots enganyar. Però hauria preferit no saber mai la veritat. I que si tu la sabies, no me la diguessis.
2: Fineta.
3: El dia següent, som a mitja tarda i a la mateixa estança on es troben l'oncle Serafí i un metge, el doctor Masdeu.
7: I què, doctor?
8: Sortosament la crisi nerviosa ja ha cedit. El que cal ara és una mica de repòs i més que repòs, distracció. Molta distracció, no?
7: El disgust ha estat gros, de debò.
8: Sí, molt seriós, evidentment. Oh, però reaccionarà, no hi ha dubte. Així tot, li costarà una mica de refer-se d'aquest fracàs amorós, perquè la vida d'aquesta noia ha estat fins ara de color de rosa.
7: És cert, però per ser el primer entrebanc és de volum.
8: Una temporadeta de sol i aire contribuirà molt a calmar-la.
7: Vol que li digui una cosa, doctor Masdeu? Jo fins avui no he començat a creure que l'amor pot produir trastorns seriosos.
8: Això vol dir, senyor Serafí, que vostè no ha estat mai un home sentimental.
7: Home, segons que entengui per sentimental.
8: Un sentimental vol dir un esperit preocupat i avassallat per passions. Vostè pren la vida el que li dona i no es preocupa de res més.
7: No tots són flors i violes, s'ho cregui. També tenim els nostres maldecaps.
8: Maldecaps amb pessetes fan de bon passar. En canvi, vol fer favor de dir-me qui plany mai al metge? Ningú.
7: Oh, sí que és pessimista, vull dir, doctor Masdeu.
8: No, no estic pessimista, sinó realista, que és molt diferent. No veu que avui una pulmonia o una grip es cura en 3 dies? Com vol que anem bé?
5: Ja els dic jo que poc podia pensar-me ahir la nit que les coses anessin de la manera que han anat. Està millor la meva filla, veritat, doctor Masdeu?
8: Molt millor. Cal de totes passades estalviar-li les emocions.
7: El que caldria a la teva filla és casar-la, vet aquí.
8: No es cregui que vagi del tot desencaminat.
7: I és clar que no. I pensar que hi ha un home que està enamorat d'ella, que fora capaç de tot.
8: Vostè, eh?
7: Home, doctor Masdeu, no m'he venut encara l'enteniment per posar els ulls en la meva neboda?
8: No seria el primer cas.
7: Certament no seria el primer cas. Seria un cas més afegir als incomptables casos de bogeria latent.
5: El que està enamorat de la meva filla és el meu fillol.
8: Jordi?
5: Sí.
8: I ella no n'hi fa cas?
7: Com n'hi podia fer cas si ell mai no li havia fet ni la més mínima insinuació?
5: I el pitjor és que ara Fineta se les ha agafades que Jordi no havia d'haver fet el que va fer. Durant tota l'estona que Jordi ha romàs a la cambra no li ha dit ni un mot. Ell tot era consolar-la i ella ni se l'escoltava.
7: Aquesta jovenalla és terrible. I on és ara Jordi?
5: No ho sé, estic atabalat.
7: Mira, aquí el tenim.
9: Bona tarda.
8: Hola, noi. Ja saps el que m'acaben de dir.
9: No sé per què s'ha d'entretenir a explicar-ho a tothom. I perdoni, doctor Masdeu, no va per vostè?
7: Jo no ho he explicat a ningú més que el doctor Masdeu. I ja saps que per ell no tenim secrets.
9: No comprenen que parlar d'aquest assumpte més d'una gran violència?
7: I qui en té la culpa de tot el que has devingut? Sinó tu, i ningú més que tu. Aviam si a l'últim em farà sortir de fogó.
8: Bé, jo els deixo. Encara he de fer algunes visites. Bones tardes.
5: Tornarà a veritat, doctor?
8: Ah, sí. I si hi ha alguna cosa de nou, telefoni.
5: Bé, anem. L'acompanyo a la porta.
8: Molt bé.
9: Passi bé. Voldria demanar-li un favor.
7: Digues, noi.
9: Que guardi aquesta lletra els dies que vostè consideri convenients. Més ben dit, fins que vostè cregui que Fineta estigui en condicions de poder-la llegir serenament. En aquesta carta li explico tot el que de paraula no em veig en cor de dir-li. Doblement, després de l'actitud que ha adoptat amb mi.
7: És que penses en marxar altra vegada?
9: Sí. Penso anar-me'n per no tornar.
7: Saps que ets un gran home per arranjar qüestions, com hi ha Déu. I per què te n'has d'anar, ara que tens el camp lliure?
9: Que no comprenc, ara apropar-me a ella encara és més difícil que abans.
7: Els homes són per les ocasions difícils.
9: En mi, en aquest moment, hi veuria l'home que li ha desfet totes les il·lusions.
7: I tan negat et consideres que no et vegis en cor de fer-n'hi néixer de noves?
9: Ara no em veig capaç de res.
7: Noi, permetem que et digui que em fas pensar que tu no estimes a Fineta. Jo et doblo els anys, i si m'estimés una dona, et ben juro que seria meva.
9: Que no l'estimo.
7: Mira, Jordi, quan es vol una dona, quan estem convençuts que tenim la felicitat a l'abast de la mà, la defensem amb totes les nostres forces.
9: Ja em dirà, doncs, que és el que vol que faci.
7: Ara ja ni gairebé ho sé jo el que s'ha de fer per arranjar tot aquest enrenou. Tan fàcil com era abans.
9: Ja ho diu vostè.
7: I ho dic, ho repeteixo. Era molt més fàcil abans que ara.
9: Vostè també ho reconeix?
7: Que ara serà més difícil? Potser sí. Però fes-te càrrec, que això és la penitència.
10: Dispensin. Venia a dir-nos que...
7: Què us passa, Tomàs?
10: Saben qui acaba d'arribar? No ho endevinarien mai.
7: Parleu.
10: Mai.
7: Parleu.
10: La Madre Concepció. No us estranya?
7: No, el que m'estranya és que ja no sigués aquí després de la carta que li he enviat.
9: Vostè ha enviat a cercar la Madre Concepció?
7: Sí. La Madre Concepció és l'única persona que la meva neboda escoltarà en aquests moments.
10: Dispensi'm, però està més bé la senyoreta?
7: Sí, Tomàs.
10: Que el jove era una mala persona, ja m'ho semblava a mi. La que no creia capaç de fer el que va fer ha estat la senyoreta Maria Marta. Es veu que no la coneixia prou, i això que al col·legi la vaig tractar molt.
7: Tomàs, digueu a la Madre Concepció que passi.
9: Farà el que li he demanat, oncle Serafí?
7: Donar-li la carta? Sí, home, sí.
9: D'aquí 3 o 4 dies.
7: Veuràs, noi. La carta li donaré, però quan a mi em sembli.
4: I doncs, com ha estat això?
7: Ha estat tal com li explicava en la lletra.
4: Valga'ns Déu.
7: M'he permès la llibertat d'enviar-la a cercar, perquè he vist el drama de la Fineta i he cregut que l'única que la podria fer posar a to i reflexionar era vostè.
4: I jo? Pobre de mi.
7: El que no aconsegueixi vostè no ho aconseguirà ningú. No crec que hi hagi qui tingui més ascendent.
4: Pobre Fineta.
7: Sí, no es mereixia pas aquest desengany.
4: Nosaltres no som qui perjudica.
7: Perjudicar què?
4: Els designis de Déu.
7: Ja veurà. Discutir amb vostè no m'hi veig en cor. Em fa massa respecte.
4: Jo o els hàbits?
7: A mitges.
4: S'ha aixecat la Fineta?
7: No ho sé. Aniré a besar-la, que vostè és aquí.
9: Si vostè volgués, Madre Concepció, podria fer una bona obra.
4: I què més puc desitjar, pobre de mi, que fer bones obres? Expliqui's, li ho prego.
9: Ja li coneix el caràcter i sap que li costarà molt, al meu entendre, perdonar-me el que vaig fer amb el seu futur promès.
4: Vol dir tirar per terra els seus plans de casori?
9: Exacte. I és que jo, en veure que seria una dissortada, em vaig creure en el deure.
4: Va fer bé?
9: Qui sap. Si hagués callat, el prometatge hauria anat endavant. I avui no tindria l'animadversió d'ella, que considera que li ha destruït la felicitat.
4: Però hauria deixat de complir amb un deure, el deure de la lleialtat. Si un altre dia Fineta hagués estat dissortada en la seva vida, vostè s'hauria penedit 1000 vegades d'haver callat.
9: Té raó. Però ara també passo per un home sense cor.
4: Fineta més aviat o més tard reaccionarà, no en dubti. És bona per veure amb claretat el seu comportament, que no és altre que el d'haver vetllat per ella. I el jutjarà com es mereix.
9: Vol dir?
4: N'estic segura. I el perdonarà. I aleshores serà arribat el moment oportú perquè vostè es decideixi parlar-li.
9: Què vol dir?
4: No res, no res. Però serà arribada l'hora de dir-li com l'estima i l'ha estimada.
9: Perdoni, reverenda madre, però vol dir-me, si li plau, qui li ha contat el meu amor per la Fineta?
4: Ningú. Hi ha detalls que per una dona, encara que aquesta sigui religiosa, no passen desapercebuts. Amb tot això ha demostrat ésser un bon psicòleg, no fiança de Maria Marta ni de Valldaura. I aquesta fidelitat i suspicàcia li han donat el triomf. L'enhorabona, doncs. ja que ha guanyat qui més s'ho mereixia.
9: Que Déu li pagui el bé que em fa les seves paraules.
11: Li he dit que la que l'esperava era vostè, madre. No fos cas que ella es fes castells en l'aire. Aquestes noies són tan romàntiques.
6: Madre Concepció, madre Concepció, vostè.
4: I doncs qui havia d'ésser si no jo en uns moments com aquests?
6: Qui l'ha enviat a cercar?
7: Jo.
6: Tu, oncle? Oh, gràcies.
11: Veig que l'ha endevinada. Respiro.
6: Ha estat una sotregada molt forta, madre. Una sotregada de la que difícilment me n'aixecaré.
4: Oh, no diguis aquestes coses. No tardaràs en adonar-te que això que t'ha passat no és més que una petita contrarietat.
11: Bé, ràdio, nosaltres som el Salonet. Vine, Jordi, que prendrem alguna cosa que ens refresqui.
4: Te'n veiem, estàs contenta que hagi vingut?
6: Oh, madre Concepció, sóc molt dissortada.
4: En aquest moment comprenc que sí.
6: El que ha fet Carles i Maria Marta no té nom, però el que ha fet Jordi...
4: El que ha fet Maria Marta i Carles Valldaura evidentment mereixien un qualificatiu, no t'ho nego. Ara, el que ha fet Jordi és molt i molt d'agrair.
6: No, ha destruït la meva felicitat.
4: No, no, fineta, no. Ell no ha destruït la teva felicitat per la senzilla raó que aquesta no existia.
6: És que jo era feliç.
4: No, no diguis això.
6: Sí,
4: no.
6: Sí, madre Concepció, jo era feliç.
4: Com podies ésser feliç, criatura, si ignoraves el que és la felicitat de sentir-se veritablement estimada? Si Jordi hagués callat i tu t'haguessis casat amb en Valldaura, un dia, quan ja no hi haguessis estat a temps, hauries descobert que no t'estimava, que s'havia casat amb tu pels diners, que tot se sap en aquest món. I què hauries fet? Quina vida, aleshores. Si has tingut la sort que tot se sabés abans que fos irremeiable, no ploris. Ben al contrari, filla, dona gràcies a Déu per haver-te allunyat d'un camí de dolors. Per això no agrairàs mai prou a Jordi el cel amorós que ha tingut per ajudar-te i protegir-te de l'engany i de la mentida.
6: L'engany i la mentida han arruïnat la meva vida.
4: Qui sap si serà damunt d'aquestes runes nigerates on tu aixequis el castell de la teva veritable felicitat.
6: Ai, madre Concepció, en unes hores he viscut més intensament del que havia viscut durant tota la meva vida. Mentides, enganys, covardies, traïcions. Tot s'ha germanat per fer-me morir al viure.
4: No tot és traïció, ni mentida, ni covardia en aquest món. Encara hi ha ànimes bones, gràcies a Déu, que saben estimar i sacrificar-se. Mira, Jordi, per exemple.
6: Jordi?
4: Sí, Jordi. Dubtes que t'estima sense mentides ni egoismes?
6: Si m'estimés de debò, hauria vist que fent el que feia trossejava la meva vida.
4: Vine'm aquí, criatura. Vaja, trossejar la teva vida. A la teva edat totes les tempestes s'aguanten amb fermesa.
6: No, no, madre Concepció. Jo estic decebuda per sempre.
4: Escolta, fineta, les teves paraules diuen més del que tu mateixa podries dir. Difícilment ens adonem de les coses que no ens interessen.
6: Comprenc el seu interès, madre Concepció. Vostè vol ara, veient-me atuïda pel desengany, cercar la manera de revifar-me. Li agraeixo el seu interès, però és endebades. Mai no creuré que Jordi estigui enamorat de mi.
4: I per què no, filleta?
6: Perquè sé que no pot ser veritat. Ja que una noia que ha estat deixada del promès difícilment la vol ningú.
4: Ho veus. Tu mateixa reconeixes que no pot ésser veritat.
6: Per Déu.
4: Tens por que no sigui veritat, oi?
6: Per Déu, madre, per què em vol fer creure això?
4: Senyor, teniu la felicitat a l'abast de la mà i us entesteu a deixar-la fugir.
11: Ai, perdona, però aquest noi acabaria l'últim per fer-me dir els salms al revés.
6: Jordi?
11: Qui ha de ser, sinó ell? No hi ha manera de vèncer la seva tossuderia, els seus propòsits estúpids.
6: I quins són?
11: Els de marxar a l'estranger.
6: Per anar a on?
11: Diu que a Nova York.
6: I per què se'n vol anar d'aquesta casa?
11: Perquè... Mira, ja ho veuràs, noia. Acabem d'una vegada. Jordi m'ha donat una carta perquè la guardés fins al moment que tu estiguessis en condicions de llegir-la. Creus tu que ho estàs?
6: Una carta?
11: Uh-huh.
6: I què em diu?
11: Escolta, Fineta, et penses que als meus anys em convé certa literatura? Què faig, Madre Concepció? La hi dono?
4: Doni-li.
11: Voilà, aquí la tens. Sap què és el que veig, Madre Concepció? Doncs que un servidor no es va voler casar perquè tenia por que la dona i els fills m'atabalessin. I resulta que sóc solter i aquest parell no em deixen estar tranquil.
6: On és en Jordi?
11: En Jordi? Ara mateix sortia cap a la fàbrica. M'ha dit que abans de marxar volia donar un repàs a tot.
6: Sí, sí, sí que és veritat que m'estima. Sí que és cert que m'ha estimat sempre. Oh, i jo tan cega. Llegeixi, llegeixi, Madre Concepció.
4: No, Fineta, no. El que ella et diu no ha de saber més que tu. Ara ja tens edat i no ets a col·legi.
6: Vostè ho sabia, oncle Serafí?
11: Que t'estimava? Jo crec que ho sabia tothom menys tu, que eres l'interessada. Me n'ha fet passar de seques i de verdes.
6: I què diu el papà?
11: Què diu?
6: Sí.
11: Quan sàpiga l'epíleg, perquè em sembla que anem a l'epíleg, com amb les novel·les, no, Fineta? Potser li agafarà algun treball de tan content que es posarà.
6: Oh, i jo tan irreflexiva. I si el que em diu a la carta no fos cert?
4: I per què no ha de ser-ho?
11: Mira, Fineta, si tu agafes per aquest cantó, estem ben lluïts.
6: Ha dit que anava a la fàbrica, oi?
11: Sí, per què?
6: Vaig a telefonar-li.
11: No li telefonis. Perquè, segons les paraules que li diguessis, estic segur que el xicot li agafaria un treball. És millor que li telefoni el teu pare i li digui que vingui sense dir-li el motiu.
5: Com? T'has aixecat, Fineta? Vostè a casa, Madre Concepció.
4: Després de la lletra rebuda, la Madre Superiora, tenint en compte que Fineta s'ha educat de petit als nostres col·legis, m'ha donat permís per venir a veure la malalta.
11: Una carta que la vaig escriure jo. I consti que si no ho arribo a fer...
5: No et sabia aquests tots de diplomàtic?
11: De diplomàtic. De pare a pedaç te'ls voler dir.
5: Es pot saber què són tantes maletes com hi ha al hall?
11: Deuen ser les maletes d'en Jordi.
5: Però és que tanmateix se'n va.
11: Home, no crec que t'agafi de sorpresa, perquè l'altre dia ell mateix et va explicar els motius pels quals abandonava aquesta casa i tu, amb molt de sentiment, vas tenir de confessar que ho trobaves explicable.
5: Oh, és que aleshores era diferent, aleshores...
11: Ja, Marçal, jo crec que hem de fer per manera que tot el que va passar ahir ens esforcem a tirar-li terra a sobre.
6: No el deixis marxar, papà.
5: Jordi ja no és una criatura, filla meva, per barrar-li el pas a les determinacions que prengui.
6: Telefona-li a la fàbrica, fes-lo venir. La mano, per favor, papà.
5: Que vulguis.
12: Madre Concepció, senyoreta, hi ha les seves amigues de col·legi, les senyoretes Teresina i Pilar.
6: Feu-les passar.
4: Oh, i com ha estat que vinguéssiu?
13: Hem demanat permís a la Madre Superiora i ens ha deixat venir amb l'acompanyanta. Però ja estàs bona, Fineta?
6: Ens creiem que estaves molt malalta.
4: Quina de vosaltres ha estat que ha escoltat la conversa que jo he tingut amb la Madre Superiora?
13: Totes dues. I en veure que vostè, Madre, s'afectava tant...
6: Veu, Madre Concepció, com Maria Marta és una noia dolenta?
4: Qui sap si la seva dolenteria ha estat causa d'un gran bé?
13: Oh, no t'amoïnis, Fineta, que de xicots no te'n mancaran. Ets jove, ets bonica, ets rica.
4: I sobretot, molt bona. I és molt possible que el nou pretendent de Fineta no es faci esperar.
13: Mira, mira, que els tenies per partida doble.
6: Per ara, no passa de ser un bon desig de la nostra Madre Concepció.
11: Veuràs, que Jordi t'estima. En puc donar fe. I un enamorament d'aquells que avui ja no s'estilen.
6: Jordi, el fillol del teu papà.
13: Doncs mira, noia, que en el canvi has guanyat un 100%, oi, Teresina?
6: I tant! Totes les del col·legi, les internes sobretot, n'estàvem una mica enamorades de Jordi. Quan et venia a veure amb el teu papà, totes espiàvem darrere de les portes i persianes per veure'l. Maria Marta li va fer un dibuix i el tenia de sempre sota el coixí.
11: Ja et dic jo de Jordi... Poc s'ho podia pensar que tenia tantes admiradores desconegudes entre les teves amiguetes de col·legi.
6: I de vostè també en parlaven quasi totes les nenes.
11: Ah, sí? I què deien?
6: Deien... Bé, no puc repetir el que deien davant de la Madre perquè em renyaria.
11: Bé, digue-m'ho a cau d'orella.
6: Apa, oncle, tinc qui seny.
11: Just, sermoneja'm, si et sembla.
14: He anat a la fàbrica i no hi és. Ni hi ha anat, tampoc.
15: Senyor, venen a recollir les maletes del senyoret Jordi.
16: No les doni.
7: Molt ben dit, fineta. Però on diables deu haver anat aquest xicot, ara? Qui és qui les ve a recollir?
15: Una agència de viatges.
7: Veiem si ho aclareixo.
17: Apa, anem, anem.
15: Que no ens vol dir res, don Marçal.
14: Dispensi-me, és que estic atabalat entre una cosa i l'altra. Després diuen que els escriptors inventen les novel·les. Mira, fineta, no me li diguis pas que no a en Jordi, eh?
17: Ja l'ha pescat, ja l'ha pescat. Aquí és en Jordi.
7: Sabeu on era? A la seva cambra, escrivint una altra carta acomiadant-se de la seva Dulcinea.
9: Fineta, em perdones?
16: No és més que això el que vols de mi?
7: Parla clar d'una vegada, home. Si no ho fas tu, ho faré jo.
9: Fineta, et voldria dir...
14: Digue-li, home, digue-li, acabem d'una vegada.
16: Et dones vergonya de dir-me que...
9: No, no em dono vergonya de dir-te que t'estimo. Ja veus que estava disposat a renunciar a tu, a marxar lluny, perquè no hauria pogut suportar la idea que fossis d'un altre.
7: Gràcies a Déu.
16: I ara estàs decidit encara a anar-te'n?
9: Això ets tu, fineta, la qui ho ha de dir.
16: I m'ho preguntes?
14: Sí, home, sí, ja et pots decidir a abraçar-la, que us ho teniu ben guanyat.
4: Don Marçal?
14: Què, que vol dir que és cap mal, Madre Concepció?
4: Ai, què pogués ser d'ell? Nena, Pilar!
14: Mira-te'l, Serafí, no et diu res, això?
7: Que sí em diu, massa.
4: I què vol dir?
7: Vull dir que fa 30 anys que vaig ser un benenza de deixar-me escapar la vinentesa de ser protagonista d'una escena com aquesta, perquè he vist ben bé que no cal perdre mai les esperances, ja que l'amor té cops amagats.
3: I hem arribat a la fi. Ja ho han escoltat? Això ha estat una novel·la rosa, com les d'abans. Oi que també és agradable tanta ingenuïtat avui, amb tant sexe, violència i coses rebuscades. Evidentment, sempre fem el pèndol, o bé tot rosa com aleshores, o tot verd com ara. Mai els extrems són bons. En fi, aquesta és la comèdia de Llucieta de Canyà, L'amor té cops amagats, que esperem els hagi fet passar una estona neta de complicacions, sense cap més ambició.
18: Acabeu d'escoltar L'amor té cops amagats, de Llucieta Canyà, en un enregistrament del quadre de veus de radioteatre de l'any 1987. Esperem que hagueu gaudit de la nostra audició d'avui i us emplacem fins la propera setmana, a aquesta mateixa hora, en una nova representació de teatre radiofònic.
19: Alguna cosa està canviant.
20: Hola.
19: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
20: Ara.
19: Una manera nova de sentir la teva ràdio, dins teu.
21: Bona nit.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
3: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
4: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
5: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
4: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
3: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
5: Estan... Ríndete, putita!
6: No!
5: ¡Venga, ríndete ya!
6: No.
7: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
8: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
3: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lauren Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lauren descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
7: Di algo. Di algo.
9: Eso no me lo esperaba.
3: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
11: Vamos a salvar el mundo.
12: Radio Vila Sacra, la del Empordà. Y punto.
13: Radio Vila Sacra y Estimaciado Libra, why yo soy Trump, why nunca aceptar.

0: Notícies en xarxa.
1: Parlem ara d'una figura essencial en l'atenció a la salut de les dones, però no en tenim prou. Són les llevadores professionals que acompanyen la dona durant l'embaràs, el part i el postpart, però també tenen un paper important en altres etapes de la vida, tot i que menys conegut. Són imprescindibles, per exemple, en la salut sexual dels joves, la planificació familiar i l'educació per a la salut en general. Segons un estudi que ha fet publicar el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, a casa nostra falten fins a un 60% d'aquestes professionals. Yolanda Garza és llevadora, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i autora d'un estudi sobre la situació de les llevadores que denuncia aquesta falta de professionals a casa nostra. Benvinguda.
2: Gràcies.
1: De quina magnitud és el problema? Quantes professionals caldrien ara mateix a Catalunya?
2: Ara mateix caldrien 1.300 llevadores més de les que som. Pensem que estem amb un 41% de les professionals necessàries per donar abast a les necessitats de la població de salut de la població, amb la qual cosa, si ara estem en actiu 952 llevadores a tota Catalunya, pues, si fem les comptes queden molt, molt justes.
1: O sigui, ens diu, tenim el 41% de les llevadores que necessitaríem. Cada llevadora té unes 65 gestants l'any, quan la ràtio hauria de ser de 40. I clar, tot això es pot agreujar encara més en els pròxims anys, perquè és prevista la jubilació d'una quarta part de la plantilla.
2: Exacte. Hem de tenir en compte que a tot l'estat espanyol la formació de llevadores va estar trencada durant 10 anys per problemes amb la normativa europea. Llavors, la generació que ara es jubila no té un relleu i hem de tenir un pla de país previst per poder donar solució en aquest problema tan gros.
1: Quines són les conseqüències de tot plegat? Estan prou ateses les dones catalanes?
2: Les dones catalanes estan prou ateses perquè tenim unes professionals que, bueno, que ho donen tot per la seva professió. La cosa està en que no podem posar a sobre de les professionals donar l'atenció necessària a les persones. Llavors, sí, estan ateses, però a costa d'un esforç que no ha de ser.
1: I no estem parlant només de la salut sexual i reproductiva, perquè les implicacions són integrals i afecten també sobre la salut mental, no?
2: Absolutament, és que la salut mental forma part també de la salut sexual, o al revés, o sigui, ho pots mirar de totes les bandes. Tenim en compte que la figura de la llevadora, tot i que és molt desconeguda, no només atén parts. Hem de pensar que dona atenció integral a la salut sexual i reproductiva, i això implica les persones des de que naixem fins a que morim. Nosaltres donem atenció afectivo-sexual en els joves, en els adolescents, a les dones grans, als joves també i als homes, clar que sí. Llavors, és molt, molt a la nostra tasca.
1: A més, hi ha, Yolanda, desigualtats territorials, no? M'imagino que el món rural deuen estar encara pitjor.
2: Clar que sí, perquè no oblidem que a la província de Barcelona és on es concentra el màxim de professionals. Som 600 i escaig. Si contem que la resta de tot el territori som unes 300, doncs aquí tens els números.
1: Hem parlat de les dones, que són les grans afectades, però m'agradaria parlar també de les professionals. Quin és el problema d'aquesta falta de llevadores? No es tria aquesta especialitat, no se'n creen prou places, hi ha una manca de reconeixement professional?
2: Una mica tot plegat. Pensem que arribar a ser llevadora a l'estat espanyol és molt complicat. És molt complicat perquè són unes 400, no arriba, professionals que es formen anualment a tot l'estat. Llavors, no hi ha suficients places, perquè una de les coses que ens passa a Espanya és que per poder tenir el teu títol de llevadora has d'atendre 80 parts al llarg de la teva formació de 2 anys, quan això a la resta d'Europa són 40 parts els que has d'atendre per garantir la teva formació. Llavors, és un anacronisme això per una banda, per una altra banda la nostra responsabilitat abasta, com te deia, totes les edats, i si mirem demogràficament, ara hi ha més dones en edat de menopausa que pas en edat fèrtil, i això no canviarà. Llavors, no podem tenir com a unitat de mesura l'atenció als parts. Hem d'ampliar la mirada.
1: Per tot plegat, el que demaneu és més places de formació i millorar la situació professional d'aquestes llevadores.
2: Tingues present que aquí a Catalunya, de les que es formen, moltes marxen, no es queden, perquè, per exemple, una qüestió que pot semblar que no té res a veure, però el preu de la vivenda a Catalunya és molt superior a molts altres llocs d'Espanya. Llavors, si tu no tens una professió que t'incentivi prou i que te sigui prou retribuïda com per poder tenir una vida digna aquí, doncs te'n vas a un altre lloc amb el teu títol, que viuràs millor.
1: Yolanda Garza, llevadora, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i autora d'aquest estudi Anàlisi de la necessitat llevadores a Catalunya. Moltíssimes gràcies.
2: De res, voldria puntualitzar una cosa. No soc pas l'autora d'aquest estudi, únicament aquí hem participat totes les llevadores del Consell de Llevadores de Catalunya. Vale? Tots els col·legis professionals, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i voldria que quedés.
1: Una de les autores, efectivament.
2: Una de les autores. Moltes gràcies.
1: A vosaltres, adéu.
2: Per donar-nos veu i donar-nos visibilitat.
3: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
4: Com bé saps, escolta Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.
5: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
6: L'arbre de l'esperança, per Túrnez i Cessé.

0: Memòria de Josep Carné.
1: De la FM.
2: Apunta bé.
0: La música de la teva vida.
3: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
4: Llibres per somiar. Hi havia una vegada, els records dels comtes, de Laura Ortega, publicat per Flamboyant, recomanat a partir de 8 anys. Llibres per somiar.
5: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
4: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
6: Associació Rempen Flimfla. Ea, ea, du, du, a.
7: Associació Remplen Flimfla. Ho entens ja?
8: Doncs això i així de clar.
9: Des de Girona.
10: Hola, Joan.
11: Hola, Sílvia.
10: Què fas aquest cap de setmana?
11: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Sons del Món presenta l'Oreja de Van Gogh en concert dissabte 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. No et perdis tots els seus grans èxits al seu únic concert de l'any vinent a Catalunya. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.
1: La cultura és un punt de trobada entre

0: taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
1: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: Idees de bombero.
1: Molt bé.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora no, vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que poc semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà, capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic. Com fem de la cultura?

0: incorpora una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu? Com diversifiquem l'economia? Com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat? Com podem continuar vivint aquí? I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us podeu imaginar què fa un cuc dins d'una poma? Aquest poema diu que potser viu dins i molt tranquil. Què penseu? L'escoltem?
2: Hola, sóc el Nil Gómez Serrano. El poema que he escollit es diu Un cuc en una poma i ho ha escrit Richard Edwards Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agrada la poma. A un cuc en una poma, ell és tranquil com un nadó, dins del bressol arreblidet, i jo, em sap greu, he destrobat la dolça pau del teu indret. La culpa és tota de la gana que m'empenia a esbatanar les portes del teu santuari sense pensar on tan sols truca. Un dubte em queda que em fa angúnia. Abans no he llençat el carretó, d'això em vols dir si per aventura tenies cap germà bessó. Richard Edwards Miquel Desclot.
1: La poesia és meravellosa. Amb ella podem imaginar coses com un cuc llegint dins d'una poma. Moltíssimes gràcies, Nil, per recitar aquest poema tan divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

0: Fàbrica de l'Empordà, a Ixí de Clà.
1: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
2: La nit.

0: La vida sona bé. Escolta-la. Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: Aquest estiu, pels que preferim la tranquil·litat al rebombori, és el més semblant a l'infern a la Terra. La calor no deixa respirar, i ara, per postres, hi ha un eclipsi. De l'embogiment col·lectiu que ha provocat la preparació per veure com el sol s'oculta, m'ha cridat especialment l'atenció el mercadeig que ha sorgit al voltant de les ulleres homologades. Tothom ha esmolat la creativitat per aconseguir-ne unes, i davant d'un bé tan preuat, no us estranyi que hi hagi gàngsters que n'hagin fet negoci, com va passar amb les mascaretes. Però això ja ens ho anirem trobant. De moment gaudim del dia. Qui s'hagi quedat sense ulleres sempre pot demanar a algú que en tingui que s'avingui a compartir-les. Si bé es poden anar tornant durant el fenomen astronòmic, també se'n poden fer dues lupes tallant les ulleres pel pont. És clar que potser és esgotador passar-se mitja hora amb un ull obert i l'altre tancat. I ara, per postres, hi ha un eclipsi.
2: Yee-ha!
3: Un eclipsi? On? Ah, aquí? Quan? Demà? Ah, carai, que interessant, doncs no, no en sabia res, no. Però no ho entenc, si ha d'un eclipsi no sé per què els mitjans no en parleu, trobo que no us costaria res, encara que fos, no sé, un minutet. Ah, calla, sí, l'eclipsi, l'eclipsi, sí, home, l'eclipsi. És allò que entrevisteu al regidor de Cultura de l'Ajuntament del Nord-Res del Sacarral i explica que han organitzat un espectacle de dansa contemporània de salutació a la foscor i que pels nens faran uns tallers de plastilina negra com a símbol de la desaparició momentània de la llum, una cosa molt, molt bonica. És el mateix regidor que després diu que prohibiran els accessos al poble per evitar aglomeracions. És l'eclipsi, sí, l'eclipsi. I què, el transmetreu, oi? Que, escolta, aquest ja no, perquè fem tard, però pròxim, el pròxim, a veure si n'informeu. Encara que sigui una miqueta, una miqueta, una miqueta. Si és que de veritat... Ai...
2: Yee-ha!
0: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència. Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
0: Repetiràs. Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
4: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: Que ràpid que s'acaba el que és bo.
1: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
2: Llibres de ciència.
3: La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
4: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.
5: És l'hora del pati.

professor que feia classes per obtenir el nivell C2 de català es va trobar que els alumnes estaven molt encallats en una errada fonètica. Deien que estudiaven pel C2 de català, la qual cosa els hi feia perdre tota la credibilitat. El C2 és el nivell més alt que pots acreditar en una llengua. Però si dius que estudies per al C2, demostres que no t'haurien d'haver donat ni el C1, perquè encara no has après que el so C no existeix en català. Davant d'aquest problema, el professor, cada cop que algú li preguntava «És aquí on es fan les classes del C2?», responia «Sí, sí, passi, passi». En català ningú diu ni silenci, ni acció, ni ceba. Sembla que tenim clar que el so C no és català, però no tenim clar que la lletra C en català se'n diu C i no C. Cal que diguem UPC en lloc de UPC o CD en lloc de CD. Va, repetiu amb mi. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, A, B, C, B, B, C, A, B. C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B,

0: Notícies en xarxa. Bona nit. Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
1: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
0: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF a l'Estació de França per treballar colze a colze en aquestes incidències.
2: Xarxa de Comunicació Local de Catalunya.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai. I ara?

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: Benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, avui estrenem temporada.
4: Avui hi tornem.
3: Sant Tornem-hi, com estàs?
4: Bé, bé, bé.
3: L'estiu bé?
4: Sí, tenia ganes de tornar a la rutina, eh?
3: Eh que sí, tenies mono de Dial Interior, digues la veritat.
4: Sí. És addictiu, això.
3: És molt addictiu. Sí. Escolta, Ramon, i explica'ns una mica, expliquem una mica a l'audiència en què consistirà aquesta nova temporada. Hi ha hagut un canvi de format aquí.
4: Sí, mira, aquesta temporada ja no hi ha el format entrevista i seccions, tot i que potser algun dia varia segons ens convingui, per dir-ho així.
3: Total qual.
4: El format a partir d'ara serà tertúlia conversa amb varis convidats. Mm-hmm. I el tema d'avui, bueno, no sé si el vols presentar tu.
3: Perquè no, presenta, presenta.
4: Igual ens dona tota la temporada ja,
3: és probable.
4: Som realment lliures?
3: Buah, això és començar fort, això, sí. I amb nosaltres tenim tres convidats, tres persones convidades, dues a l'estudi, en presencial, i una online. Comencem per la gent que està a l'estudi. Tenim a l'Anna Serra Dolcet. Anna, benvinguda.
5: Moltes gràcies, un plaer ser aquí.
3: L'Anna és psicopedagoga, terapeuta, formadora, es dedica a portar consciència al món de l'educació, però no només al món de l'educació, sinó a diferents àmbits, i també fa un treball extraordinari amb equips, en la comunicació entre equips, en fi. L'Anna també la coneixereu, la gent que ens seguiu habitualment, perquè ja ha estat entrevistada un parell de vegades.
5: Sí.
3: I és una persona molt coneguda aquí a casa nostra. També tenim amb nosaltres a l'estudi el Joan Casas. Joan, benvingut.
6: Hola, Sergi, què tal?
3: Pues superbé. De fet, l'últim programa de la temporada passada el van fer plegats.
6: Sí, molt divertit.
3: Ramon, que encara en tinc el record, va ser preciós.
6: Molt maco.
3: Va ser molt maco. I en Joan el coneixereu perquè conduïa una secció de música la temporada passada. Ell és músic, compositor, practicant de Reiki i també és professor de la UBIC. Benvingut, Joan.
6: Benvingut.
3: I tenim també en línia el Ricard Vidal. Ricard, benvingut.
7: Hola, bona tarda, Sergi. Com anem?
3: Pues superbé, amb ganes de programa. El Ricard també el coneixereu, els oients habituals del Dial Interior, també l'hem entrevistat un parell o tres de vegades. El Ricard és un antic alumne deixeble de l'Antoni Blai Fontcoberta, que a més des de fa 30-40 anys es dedica a fer formació sobre la pedagogia d'Antoni Blai, que és una pedagogia d'autorealització. Bé, ladies and gentlemen, això ja sabeu com funciona, això és barra lliure. El tema és, com deia el Ramon, és si som realment lliures, que és una pregunta potent. I jo gairebé donaria l'inici amb una pregunta que llenço, i el primer que l'agafa el vol pues pot començar. I és si realment som lliures, si creieu que som lliures, també, evidentment, això es donarà peu de reflexionar sobre què significa la paraula llibertat, però d'entrada, si som realment lliures o simplement creieu que fem allò que els nostres condicionaments ens deixen fer.
5: Totalment, Sergi. L'altre dia algú em deia, però som lliures o no? I em va sortir una paraula de dos lletres que és no ho som. O sigui, d'entrada, si no ens ho treballem, no som lliures, perquè he buscat l'etimologia de lliure i diu aquell que no està sotmès al domini d'un altre. Mm. Llavors, i també parla, no?, de no ser esclau d'un altre, i això sempre ho fem amb referència a l'exterior, no ser esclau de ningú i poder fer el que jo vulgui. La societat està plena d'aquesta expressió: faré el que em dongui la santa gana, menjaré el que vulgui, em compraré el que vulgui, parlaré quan jo vulgui, ningú em farà callar, ningú m'ha de dir el que he de fer. I llavors és com una bandera que et portem tots de llibertat, que sembla que aquesta autorealització és més gran com més llibertat i més fem. Vivim on volem viure, tenim la persona al costat que compleix les nostres expectatives, vivim a la casa que volem, guanyem el sou que volem, i sembla que això és la llibertat. Però crec que per aquí no va, no va per fora, anirà per dintre. No, com ho veieu?
6: Jo penso que totalment veritat. I quasi m'agradaria afegir que no només... O sigui, estic completament d'acord, no som lliures respecte a la resta de persones, diguem, o respecte al fet de viure en societat, sinó... O sigui, m'agrada molt la definició que has dit de llibertat, de no estar sotmès al domini d'algú altre, i jo fins i tot hi afegiria que llibertat hauria de ser no estar sotmès al domini d'un mateix, de les pròpies pors, expectatives
5: aquí.
6: I fins i tot desitjos que tenim, no? Que al final són una de les coses que en realitat menys lliures ens deixa ser.
5: Sí, sí, sí, i tant.
3: Ricard, com ho veus tu?
7: Sí, jo, com que anem ampliant la noció de llibertat, primer ha parlat l'Anna dels demés, ell envers a nosaltres mateixos, que estic totalment d'acord, també ampliaria llibertat respecte al món, al nostre cos, les necessitats corporals, les necessitats de tot tipus. Llavors sempre estem sotmesos a una situació exterior. Però de totes maneres la més important per mi és el que deia el Joan. Estem sotmesos sobretot als nostres pensaments i les nostres emocions, que venim condicionats des de la infància, i llavors cada una de nosaltres ha sigut modelat d'alguna manera determinada, i adquirir llibertat significa anar-se traient aquests models de la infància que tenim, sobretot. Llavors, per mi és això.
3: Els amants del debat, en el sentit de discussió, crec que no estaran gaire contents avui, perquè jo crec que estem tots molt a la mateixa línia. Com no podia ser d'una altra manera en un programa de creixement personal, jo estic molt amb vosaltres, evidentment. Sí que hi ha una sèrie de cadenes externes que a les quals no podem fer res. Tots respirem l'aire que respirem, que estigui contaminat o no, mengem el que mengem, tenim unes normes, unes lleis que ens regulen, però evidentment, com estava apuntant, per mi les grans cadenes són internes. Tu, Ricard, ara apuntaves la del pensament, no? Des del mateix moment en el qual estem plenament identificats amb el pensament, amb tot el que passa pel nostre cap, no tenim alternativa. No tenim alternativa de no acompanyar qualsevol pensament. A qualsevol pensament ni diem jo, i aquell pensament ens porta cap on vol. Moltes vegades estareu d'acord, m'imagino, a barris xinos del nostre món interior, de la nostra ciutat interna, no? I evidentment hi ha una sèrie de coses internes que no controlem ni podem controlar de cap manera. No sé si algú dels aquí presents ha decidit en algun moment estar trist, o ha decidit estar content, o ha decidit respirar. Vull dir que les cadenes són molt clares. Us llanço una pregunta. Una persona que pot fer el que vulgui però necessita constantment l'aprovació dels altres seria lliure? Ho dic perquè començant a entrar en aquestes cadenes internes, perquè molta gent crec que té la idea de que llibertat és el que deies tu, Anna, fer el que em roti, fer el que vulgui. Jo crec que això no va per aquí, perquè posem el cas d'una persona que no, jo faig el que vull i està convençuda que fa el que vull, però llavors necessita constantment l'aprovació dels altres. Aquí hi hauria llibertat.
5: Clar, si m'enfado i sóc esclau de la meva ira i de la meva ràbia, el que faré quan m'enfadi serà atacar. Si m'espanto, la cadena diu que voldré fugir d'allò que em fa por i que no podré afrontar-ho. Si tinc inseguretat, farà que m'hagi de demostrar contínuament la meva vàlua. Llavors, això és una esclavitud molt gran, perquè quan alguna cosa palpiti molt fort emocionalment i mentalment hi hagi una creença sota que em digui no sóc prou vàlid, no ets prou, els altres no tenen en compte, aquesta creença despertarà una emoció i tot això desenvoluparà un seguit d'actuacions, no? Per exemple, algú no ens respon al WhatsApp, saps? I clar, aquí ja comença a obrir-se tot un munt de mecanismes. Què vol dir això? Que passa de mi? Ha vist uns altres que han passat davant, amb ells els haurà contestat i a mi no? Clar, això és com imperdonable. Imperdonable perquè hi ha aquesta palpitació interna que diu no sóc important i als altres això no els importo, no? Per tant, aquí no hi ha llibertat. I a l'hora de respondre, de vegades ens farem com trampes. Faré veure que no m'afecte, quan en el fons sí que m'afecte. Llavors ens comencem a fer un munt de trampes al solitari, explicant-nos una cosa, però fent-ne una altra, i aquí ve aquest programa i tot el que fem pel creixement personal, que ens puguem veure amb claredat i no ens avergonyim de tot això que estem vivint, sinó que ho aprofitem. Com ho veieu?
7: Sí, sí. Jo... No, no, és correcte, jo estic completament d'acord. A mi el que m'agradaria afegir, perquè es tingui en compte, és la mateixa noció de llibertat. És a dir, què vol dir llibertat? En principi, tots sabem el que és llibertat. Llibertat vol dir poder escollir entre una cosa i una altra. Però sempre, quan parlem de llibertat, parlem amb el, del món exterior. És a dir, jo envers el món exterior. I per què tots busquem la llibertat? Per què ens agrada? Per què disfrutem de la llibertat i quan, no, i quan se sentim esclaus ens sentim malament? En el fons, la llibertat és un estat de consciència interior que no té res a veure amb el món exterior, com passa amb tots els mecanismes interiors. L'amor sempre el busquem a fora, quan l'amor està dintre. La intel·ligència està dintre, la busquem a fora. Pues la llibertat és a l'estat de consciència de ser, i a l'estat de consciència de ser no té que veure amb l'estat de consciència amb el fer. I la llibertat l'associem amb el fer. Fer, puc fer, no puc fer. Però per què ens agrada fer les coses que volem? Perquè ens desperta un aspecte interior molt profund que ens agrada ser lliures. Ens preferim no estar a la presó perquè ens sentim malament, preferim estar fora perquè escollim. Però, en el fons, el que estem buscant no és escollir, sinó el que tots estem buscant és l'estat de consciència interior que representa la llibertat. Llavors, per mi, llibertat no és, en realitat, escollir, sinó per mi és descobrir aquesta consciència interna de ser jo profundament. Però com que estem identificats amb un ego, amb una estructura mental, estem lligats amb el món exterior. I llavors l'autorealització consisteix en descobrir aquesta profunditat interior més enllà de tots els condicionaments. Llavors, aquest, per mi és aquest el tema de la llibertat. Per això molta gent ha dit, he descobert la llibertat a la presó, he descobert la llibertat. Què vol dir? Que ha descobert una consciència de ser més profunda que no depèn del món exterior. Bueno.
6: Sí, jo vaig absorbint totes les coses que anem dient perquè realment estan sortint idees potentíssimes. M'he quedat amb l'últim que ha comentat l'Anna sobre la dependència i que tenim a l'aprovació dels demés i la falta de llibertat que això suposa, i jo mateix m'he apuntat que si és una pregunta que em faig a mi, que m'agradaria resoldre pel meu propi benestar, diguem, com a camí de creixement, que és com vèncer aquesta dependència, com podem vèncer això, no? Com podem... Al final som animals socials i ens agradi o no, i segurament perquè també condicionaments que hem rebut quan érem petits eren com d'aprovació de la figura paterna, materna, de tot això, segurament és molt difícil de trencar, però com evidentment sense voler anar a decepcionar ningú, però com podríem no dependre d'aquesta aprovació fins al punt en què limita i determina la manera com actuem. I llanço ja també la idea en paral·lel i en tot cas en recollim alguna si sembla a l'últim que ha comentat en Ricard del per què volem ser lliures, i també si m'ha vingut al cap la idea de que llibertat també és responsabilitat. Llavors potser a vegades, o si en certes coses hi han decisions en les que realment no volem ser lliures i volem que algú l'aprengui per nosaltres. Deleguem una decisió potser perquè no ens sentim preparats o ens sentim insegurs, o perquè volem evadir la responsabilitat que ve amb aquesta llibertat, no? De, si jo decideixo per totes les conseqüències que venen després, no? I a vegades és, potser és molt gruixut. Llavors simplement he apuntat aquesta llibertat, responsabilitat, i com això a vegades també ens pesa, no? I és no, que decideixi algú altre per mi, i així en tot cas, si les coses van malament, doncs tiro pilotes fora.
8: Total. Jo també vaig recollint coses, Joan. Del que has dit tu, Anna, m'he quedat amb la idea de reacció. És a dir, som molt automàtics, som com molt mecànics, no podem... venen estímuls, anem a dir, favorables, que això també s'hauria de veure, què vol dir favorables, i la nostra resposta és favorable, habitualment. També pot ser que un dia vingui algun estímul favorable, que faci sol, que sigui un diumenge preciós, i jo estigui amb les meves històries i ho visqui malament, eh? Però quan rebem estímuls desfavorables o desagradables, gairebé mai, tenim una resposta de tranquil·litat, de serenor, i més aviat una resposta desfavorable. Això jo li dic mecanicitat, som molt mecànics. Darrere, evidentment, per mi hi ha moltes creences errònies. Si jo crec qualsevol cosa, per exemple, crec que sense tu no puc ser feliç, aquesta creença jo dono per sentada, ja fa que jo depengui de tu, perquè si tu te'n vas, jo em quedo sense la felicitat, perquè la tens tu. Llavors aquesta creença farà que jo depengui, estigui aferrat a tu, i aquí hi ha unes cadenes que, mare, que faran una por bestial. El concepte de llibertat que plantejava el Ricard a mi m'emociona molt, perquè des d'aquesta perspectiva de llibertat com un estat de consciència de ser i no de fer, t'adones que la llibertat tal com l'entenem és una il·lusió de l'ego, és una fantasia absoluta del nostre personatge, que es creu que és lliure, quan en realitat la llibertat no està tant en el fer A o fer B o fer C, sinó en ser, independentment de si fas A, B o C, no? I el Joan ara preguntava com vèncer aquesta dependència, aquestes cadenes. Jo crec que en la definició del Ricard hi ha una via, hi ha un camí molt, molt, molt il·lusionant, que és el camí del ser. És a dir, jo tinc la impressió de que les cadenes es van desmuntant soles a la mesura en què ens reconeixem de manera progressiva en el que som, perquè per mi és el que som és l'espai de màxima llibertat, és l'espai de màxima o d'absència de condicionants en el que sóc. Ara, quan jo hi afegeixo adjectius, jo sóc així, jo sóc aixàs, jo sóc aquest, jo sóc català, jo sóc de no sé què, jo sóc una persona bona, jo no sé què, bueno, aquí ja l'hem liada, però en aquest espai infinit, incondicional, que ho abraça tot de ser, aquí n'hi ha límits. A la mesura que jo em reconec en això, faci A, faci C, que jo també tinc els meus dubtes, si vol, llavors obrirem aquest meló, de si realment podem decidir fer alguna cosa o no. Uh-huh. Independentment de qui jo decideixi fer una cosa o fer una altra, jo sóc qui per mi hi ha la màxima llibertat. I aprofito ja per llançar aquesta pregunta. Uh-huh. Creieu que tenim la capacitat de decidir alguna cosa? Llenço aquesta pregunta.
5: Bueno, hi ha micro, no? Microdecisions, de que quan l'automàtic apretaria, que és com una força de la gravetat que et xucle, no? Aquell impuls de que dius ara em menjaria tota la bossa de patates. Mm-hmm. I aquell impuls gairebé irrefrenable, no? I tu estàs allà i dius, però i puc fer alguna altra cosa a part d'això? O quan aquella persona, el teu fill, per exemple, t'està, entre cometes, desafiant, simplement t'està dient algo diferent del que tu penses, i en aquell moment te puja aquella ira i dius, ara faria un crit. En aquell petit moment hi ha algo que dius, podria, tinc alternativa a cridar? O també puc anar al lavabo i rentar-me les mans i aviam si jo em puc baixar, no? Amb el que tu deies, Joan, aquesta responsabilitat, jo crec que les persones ens podem entrenar en moltes coses. D'aquí, quan anem als centres i al centre i fem aquestes formacions i llegim llibres, i un dels reptes que veig urgent, no? Urgent, important en la societat, és que aprenguem a assumir coses, perquè moltes vegades veiem en el que falla l'altre, i quan tu dius, i tu? Jo bé, què m'has d'explicar a mi? La cosa és dels altres que s'equivoquen, no? Llavors, jo què puc assumir? Puc assumir la meva impaciència, puc assumir la meva, que les coses vulguin, que hagin de ser dintre d'un marc que jo crec que és el correcte, i puc assumir moltes coses, que m'he posat nerviosa, que m'he atabalat, que he perdut els nervis. Llavors, aquesta pràctica d'assumir crec que ens ajuda a augmentar, no sé si 0,001, aquest grau de llibertat, però crec que anem fent passos cap aquí, no? I llavors també veig com molt important que tot això que moltes vegades llegim i que ens omple el cor, l'ànima i el coneixement, que ho puguem portar a davant d'un sogre, a davant de la mare, sobretot conduint, perquè compte que ens surt un personatge a tots conduint quan l'altre va a poc, i que veig que aquest eixamplament del ser ha d'anar unida a la vida diària, perquè si no anem per